0: Aquest moment, recomanacions literàries, i li toca el torn, atenció, avui a la Íria Silva, i ens porta, la Íria és de Quart B, i ens porta la seva recomanació. Endavant.
1: Llegeix amb la gent del Mugent.
2: Lectures que et recomanem.
3: Hola, em dic Íria i vaig a Quart B. El llibre que he agafat es diu Cat Ninja i els autors són Matthew Cody i Jody Mercado. El llibre va d'aventures i misteri. Els personatges principals són el Cat Ninja i el Nyic-Nyic, que és un hàmster. M'agrada perquè és divertit. La part que més m'ha agradat ha sigut quan el Cat Ninja ha de lluitar contra el robot i la part que menys m'ha agradat ha sigut al principi. Aquest llibre m'ha recordat a les aventures de les ratites. Penso que és un llibre per a qui li agradi els històries d'aventures. Adeu i gaudiu dels llibres!

0: Ràdio Montornès, la ràdio d'aquí.
1: La ràdio d'aquí.
2: La ràdio d'aquí.
0: A la butxaca.
3: A la butxaca.
4: Ràdio.montornès.cat. App Ràdio Montornès.
5: Las mañanas de Ràdio Montornès.

0: Aquest estiu, protegeix-te amb l'ABC de la calor. Aire. A l'aire lliure, recera't a l'ombra. La roba que sigui ampla i d'accessoris porta ventall i barret. Beure. Beu aigua encara que no tinguis set. Porta sempre una ampolla a sobre. Casa. A casa, controla la temperatura creant corrents d'aire o climatitzant-la. Si fa calor, aire, beure i casa. Troba més consells a canalsalut.gencat.cat.
1: Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
2: Cocodril Club.
3: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70, 80, escolta Ràdio Montornès. Dimarts a les 6 és el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio. A Ràdio Montornès, 91.2 FM.
4: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.

0: Ràdio Montornès.
1: Connecta't amb el nostre entorn. A Facebook, a Twitter, a l'app i al web radio.montornès.cat. Hi trobaràs tots els nostres continguts diaris.
0: Ràdio Montornès.
1: La ràdio d'aquí.
0: Estàs escoltant Ràdio Montornès, el 91.2 de la FM. Sense...

0: Ràdio Montornès, 91.2 FM.
1: Dóna'm estiu.
2: Dóna'm calor.
1: Sintonitza i viu un estiu ple d'energia.
2: Ja saps, aquest estiu viu els matins de Ràdio Montornès, als 91.2 de la FM i a la ràdio.montornès.cat.
3: T'esperem tenir-te aquí, aquí al davant, tots els dies que vindran.
4: Les mañanes de Ràdio Montornès.

0: Continguts en xarxa.
1: Propostes en xarxa.
2: Prepareu-vos per viatjar per diversos països, des de l'Antic Orient fins a les nostres terres, passant pels Balcans, des de l'edat mitjana fins a l'actualitat, i, malauradament, passant també per alguns episodis molt foscos. El Museu d'Història de Catalunya recorre la història del poble gitano català amb una exposició única. La mostra en repassa l'origen geogràfic, la llengua, els costums i valors i també la idiosincràsia, tot plegat amb l'objectiu de reconèixer i fer visible el poble rom. A través del temps descobrireu que va ser una de les primeres cultures globalitzadores del món i que ha aportat trets culturals, artístics i lingüístics a tots els territoris on s'ha arrelat al llarg dels segles. Però més enllà de la història i d'episodis foscos que passen per l'expulsió i l'extermini, també podreu escoltar la veu de membres de les diverses comunitats gitanes de Catalunya. Per anar escalfant motors, podeu respondre al test sobre història del poble gitano català que trobareu al web del museu. Fins al 2 d'agost, exposició El poble gitano de Catalunya, història i cultura, al Museu d'Història de Catalunya. Més informació a mhcat.cat.

0: Silenci, sisplau.
1: Per una convivència pacífica i solidària i un dia a dia de qualitat, respecta el descans del teu veïnat. Cuida l'entorn i mantén-lo net. Fes un bon ús dels espais públics. Passeja el teu animal amb cura. Fem net. Montornès actua amb el civisme. Ajuntament de Montornès del Vallès.
2: Selecció Espai Lounge. Espai Lounge et porta la millor selecció musical. Un programa produït i conduït per Miquel Zafra. Tots els dimarts de 8 a 9 del vespre a Ràdio Montornès. Selecció Espai Lounge.

0: Ràdio Montornès, la ràdio d'aquí.
1: La ràdio d'aquí.
2: La ràdio d'aquí.
0: A la butxaca.
3: A la butxaca.
4: Ràdio.montornès.cat. App Ràdio Montornès.

Las mañanas de Radio Montornès.

0: Doncs aquí tenim la Isla Bonita, Madonna i ell, el Miki Barba. Sí o no?
1: Sí, sí. Hoy estoy.
0: Hoy estoy.
1: Que me he venido al Barca y cobertura.
0: Molt bon dia, rei.
1: Molt bon dia, guapos. Què tal? Com porteu la calor?
0: Home, no tan bé com tu. De fet, des de dissabte hem tingut un respir, però ara ve una altra onada de calor que entra demà i que no sé cap a on ens portarà. Tu com estàs?
1: No sé, perquè sembla que hi hagi mar de fondo, tanta olada en un lada de calor.
0: Déu-n'hi-do. Estem una mica allà, estic una mica fars. Tu estàs bé, oi?
1: Sí, jo estic molt bé. Aquí ens ha fet, tu pensa que les mínimes d'aquests dies que vosaltres heu tingut més fresquet, aquí la mínima ha sigut d'11 graus. Vull dir que hem dormit tapadets,
0: Això està molt bé, no? Tapadets.
1: Hombre! A més, han vingut uns amics de Montornès i han disfrutat de dormir tapats, que pa què?
0: Déu-n'hi-do, no sabes tonar. Escolta'm...
1: No, hombre, ja que hi som...
0: Ja que som, ens cuidem, no?
1: Exacte.
0: Molt bé.
1: Doncs, ja acabeu, no? Quasi bé.
0: Ja acabem aquesta setmana. Arribem al punt i final d'aquesta temporada. Ja serà temporada. Fins al setembre. Tenim ganes, d'acabar.
1: Home, normal, ja fa un any que hi som de la que te pego,
0: Sí, sí, sí, sí.
1: I vulguis o no, tothom desitgem les vacances.
0: És que es necessiten les vacances per poder desconnectar una mica la ment, el cos, l'ànima.
1: Tot. Estirar-te, dormir les hores que vulguis.
0: Sí. Fer el mandrós. Sí, és veritat.
1: Exacte, que és algo que ens agrada molt i podem fer molt poc.
0: És veritat. Ai, Miki, ens passem pràcticament tota la vida treballant.
1: Sí, és on més hores passem del dia, a la feina.
0: Sí, sí, sí, sí. I després, doncs, quan arriben aquestes temporadetes de descans, doncs, les agafem amb ganes.
1: I tant, i s'agraeixen moltíssim. Tens plans o què?
0: Home, jo marxaré uns dies a la platja, ja saps que m'agrada molt la platja. Tot i que aquest any encara no he trepitjat un dia a la platja, vull dir, he anat molt poc a la platja. Sí, perquè amb aquestes onades de calor, això d'agafar el cotxe i marxar per la tarda no em ve de gust. Miki, em ve de gust posar-me sota l'aire condicionat.
1: Ja, normal. I les mosses han marxat o han estat a casa amb tu?
0: No, mira, la gran està encara de vacances i la petita sí que està a casa, marxarà a finals d'agost.
1: Bueno.
0: Però bé,
1: que s'ho passin bé i que disfrutin.
0: Clar que sí. Clar que sí.
1: Molt rebé. Pues ja se'ns acaba la temporada i avui he pensat, passarem un poquit de resumen, perquè ja sabeu que jo aquí encenc poc la tele i ara, a més, tinc feina...
0: Pa parar un tren. Tubo, no?
1: Ostres, sí, sembla que no sé, vols treballar poc i ve tot.
0: En comptes d'anar-te de vacances, al final estaràs tot el mes treballant i quan arribes a Montornès estaràs de vacances.
1: Ah, pues mira, más o menos, I em sembla que vindré per la festa major.
0: Ah, mira... No ja passa abans, Núria? No passa abans,
1: No, abans no crec.
0: Què dius?
1: Que si ja hi ha el programa de la festa major, clar, com que no hi soc, no sé si ha sortit el programa.
0: No, el programa encara no, però s'ha fet la presentació allò oficial i ja tenim algunes dades interessants.
1: Molt bé, doncs perfecte. A veure què tal se'ns dona.
0: A veure què tal se'ns dona.
1: Però bueno, doncs que...
0: Explica'ns.
1: Sí, ja he vist que el Miquel ens ha començat amb la Madonna, que ha sido el gran evento musical de l'any. Bueno, recordem que amb la Rosalía també em va donar, us en recordeu?
0: Sí.
1: Que només escoltava el lux de la Rosalía.
0: Sí, és veritat.
1: Brutal. I després hem tingut aquestes dues, hi ha hagut moltes més novetats, Jo digo les que me gustan a mi.
0: Home, clar, per això és la teva secció.
1: Exacte. Aquest any no hem tingut Eurovisió, és la primera temporada que no hem tingut, que no hem participat a Eurovisió també,
0: És veritat. Fem resum, tens tota la raó. I és estrany, però fixa't que tot i no tenint Eurovisió, sí que hem tingut oportunitat de repassar una mica les cançons que sí que s'escoltarien, no?
1: Exacte, sí, vam fer una miqueta els temes que més amunt estaven a les cases d'apostes i també vam parlar-ne una mica, perquè jo si no hablo d'Eurovisió em sembla que em falti alguna coseta.
0: Clar, és veritat.
1: El Miki... Com uno de mis, de mis momentos favoritos del año, no? La gent espera el Mundial, que també l'hem disfrutat molt, sí. I jo espero Eurovisió.
0: És veritat. Cadascú al seu, no? Clar que sí.
1: I després també, bueno, doncs ja que parlem del Mundial, a finals de la temporada hem tingut el Mundial amb la gran alegria que hem guanyat.
0: Sí.
1: Després, tu has estat atenta a la red a tota la polèmica que hi ha hagut amb els argentins, que sí. Deien que havíem comprat el partit.
0: Sí.
1: Jo no sé quin partit de futbol van veure aquesta gent.
0: Jo tampoc. I nosaltres no hem parlat, però jo sí que... Mira, dilluns justament ahir parlàvem amb la Clàudia Contreras. Jo tenia una opinió... De la selecció argentina com de gent molt, molt, amb molt de seny, no? I veure com van actuar em va decebre tant que ja no penso el mateix d'aquesta selecció. Tu tampoc.
1: I a més, no, i ja no tan sols en el nostre partit, eh? Mires els dos partits d'abans i també van repartir una llenya i després he arribat a la conclusió que... que Argentina, el més important que tenen és el futbol, perquè si no s'entén tot això, pensa que van recollir 80 i pico de mil firmes per repetir la final perquè deien que havíem comprat els àrbits, però si l'àrbit no ens va pitar res a favor.
0: No, la veritat és que no. Però jo et dic una cosa, diu molt de la gent i dels jugadors com perdre'm.
1: Exacte.
0: Clar, quan tu guanyes, doncs està molt bé, no? Tota aquesta parafernàlia, alegria, sentit de l'humor, plorar i tot això. Però quan perds, també diu molt de la persona. Perquè s'ha de saber guanyar, però ja ho sabem, s'ha de saber perdre també, no? A la vida, perquè a la vida es perd i es guanya.
1: Els van fer el passadís, els espanyols els van fer el passadís perquè anessin a per la medalla. Ells no van ser capaços de fer-lo i quan els van donar la medalla es van girar d'esquena.
0: Sí, això... molt lleig, molt lleig.
1: Molt lleig.
0: Molt.
1: I després el Messi, tots amb els que teníem el d'això del Messi, amb el del Cucurella, també es va cobrir de glòria.
0: Sí.
1: Però bueno, passat el Mundial i Eurovisió, també hem tingut, aquesta, ens han tornat a donar cosetes a la tele.
0: Que no ens quita la son, eh? Que no ens quita la son,
1: no.
0: Tot el Mundial i tot això. No,
1: no, hi ha gent que ho viu amb moltíssima passió. Sí. I és normal, com jo vic amb passió els concerts de la Madonna o de l'Último de la Fila, que per cert també n'he fet uns quants aquest any.
0: Sí, déu-n'hi-do, nen.
1: I els he disfrutat tant, Núria.
0: Ho sé.
1: No me n'arrepenteixo gens.
0: Ho sé. Ho sé, ah, perquè...
1: He sigut feliç.
0: T'he vist molt donant-t'ho tot i amb molta alegria. Sí, sí, sí, sí.
1: I molt suposo bé. Que aquests concerts que som de gent ja de certa edat, en la que no t'emputxes, no t'apretes, com aquest fanatisme que tens més de jove, eh? No, però només ve amb la joventut, no és que haguem agafat més seny, és que som més grans.
0: Clar, és veritat, perquè l'experiència sí també és un grau, clar.
1: Hombre, i tant.
0: Clar.
1: I també et permet disfrutar d'aquest d'una altra manera els concerts. Encara estiguis a baixa pista, eh? I després dels concerts d'Eurovisió i d'això hem tingut una miqueta de tele. Sabeu que ha tornat Maestros de la Costura, que encara està en dansa, que els que vulgueu encara podeu veure a la U els dimecres els capítols que queden. Ha vuelto el Grand Prix, que ja recordeu que el primer programa... ara no me'n recordo quin poble et vaig dir que havia guanyat, que era Marrampinyo, ara no me'n recordo. Bueno, és igual, era un poble d'aquí, a prop de casa nostra.
0: De Polinyà o així?
1: Ah, això, Polinyà era,
0: em sembla que sí, eh?
1: Polinyà. Era Polinyà. Ai, que memòria tienes.
0: Ai, és que vaig veure una mica i per això me'n recordava i crec que era Polinyà.
1: Amb raó. Amb raó. La programació de l'estiu, com sempre, pues, patxim-patxam. Aquest intent que han fet del Carlos Lozano a Telecinco. Bueno, Telecinco segueix caient en picat, eh?
0: Sí, i tant.
1: No hi ha manera de... Van voler treure el que era la telebasura, que és el que els donava de menjar.
0: De menjar, sí. I després jo trobo a faltar, de veritat, eh? Ja sé que són la Patiño. Han castigat a la Patiño i a la Belén Esteban,
1: sí.
0: Les han castigades, i a los dos Quicos, i tots els demés de tots aquests programes de merda, tots estan distribuïts a les diferents cadenes. Per què?
1: Exacte.
0: Per què? No ho entenc.
1: Bueno, perquè les cadenes també es nutreixen de tenir algú que... Per exemple, ara que ha tornat la Lídia, intenten que la gent que té una connexió amb aquests personatges És com si els porto a mi, potser aconsegueixo tota aquesta gent que aprecia la Lídia Lozano o que aprecia, saps?
0: Sí.
1: Però jo crec que no era un apreci a una persona en concret, sinó al grup.
0: Exactament. Estic amb tu.
1: No, no, és que sí? Mm-hmm. Jo em sembla que era més un grup que ja havien creat. Bueno, que era com una escala... Bueno, jo ho comparava una mica amb Aquí no hi ha qui en viva, no? Com una escala de veïns en la que aquest es balla amb l'altre, aquest li cau bé el no sé qui. I això del patio de vecinos sempre ha triomfat molt a Espanya.
0: És veritat.
1: Ens agrada aquest cotilleo, som xafardarots, ens agrada parlar... Som així, som molts latinos en esto, saps? Vull dir, no... No passa res. I això enganxa. Però, en canvi, per solitari, si tu te'n vas a viure a cases unifamiliars i deixem el bloc, igual no interessa tant.
0: És veritat.
1: Sí, sí. I sí que la U segueix triomfant moltíssim. Avui he sentit el senyor Almeida que deia que no tenien bombers per la ley trans. És a dir, bueno, pues nada.
0: Per la ley trans no tienen bomberos? Sí, sí. ¿Qué te que veo això, a veure? Una, el, no, bueno, el tocino con el pescado?
1: Ja ho saps, que ells són molt de barrejar conceptes.
0: Però sense, sense sentit, no?
1: Sí, clar, perquè dius, a veure, per favor, per l'amor de Déu. Però, bueno, sabeu que ells... Mira la senyora Ayuso, que ha fet, que ha tingut un problema a la Comunitat de Madrid, eh? Llamar al gobierno, que mira, se me quema a Madrid. Espero vilaros que yo no tengo medios. Però és el que hi ha. I seguint amb la tele, Núria, les novetats d'aquest estiu... Ai, del d'això sortiran al setembre, que nosaltres ja hi serem, i segurament el dels primers programes que farem al setembre seran de les noves programació que, i de les novetats que venen a les teles. I ja et dic que n'hi ha... És que, clar, tampoc està confirmada, però n'hi ha dues o tres que pot ser que funcionin. A veure què tal.
0: Val.
1: Intenten... Pensa que a Telecinco i tal ha de lluitar com sigui per poder recuperar, perquè és que si no, no tenen anunciants.
0: No, no. És veritat, estan fent campanya per aconseguir anuncis. Ja és la bomba. Mira, de veritat, tots aquests programes que han renegat d'aquests programes, total, per acabar fent lo mateix, perquè ara estan fent el de viernes tots els dies de la setmana.
1: És
0: que...
1: Sálvame o peor?
0: Peor. I, a més, ostres, si vols donar un gir de 360 graus, has de ficar un altre cop lo mateix? És que no s'entén, Miqui.
1: Jo suposo que com que van intentar canviar una mica la línia editorial i no els hi va anar bé, han volgut tornar a lo que era. Però lo que era, és a dir, han volgut tornar al bloc que parlàvem abans, però que amb diferents veïns. I ja no és lo mateix. La comunitat no és la misma.
0: És veritat.
1: Saps? I teníem, i després la gent, som animals de costums. T'agrada veure a certa gent fixa. És el que ens passa molts cops a les cafeteries o a les botigues quan anem a comprar, que ens agrada que ens atengui la mateixa persona.
0: Sí, és veritat.
1: O tu vas al banc i et cabreges quan et treuen a la noia amb la que tens la confiança, que has estat 3 anys parlant amb ella, que sabeu que els bancs ho van canviant. I sí que som animals de costums i ens agrada relacionar-nos amb la mateixa gent perquè sembla que ja els coneguis, els hi... I intentar fer el mismo bloque con diferentes vecinos, no.
0: No.
1: No, no els ha funcionat.
0: No.
1: Però suposo que és ara, fins que no renovin la temporada de la tardor, el que els hi quedava. Si no, què posaven a les tardes, Núria?
0: No ho sé, però...
1: No tenien cap opció, eh? O feia... Perquè tampoc fan ja sèries pròpies, com que no tenen calés dels anunciants.
0: No, clar.
1: Tampoc fan ficció pròpia.
0: Clar.
1: I aleshores què poses?
0: Però...
1: Altra vez.
0: No, però clar, jo dic, mira, jo vaig fer zapping aquesta setmana, que la veritat és que veig sèries o pel·lícules a Netflix i no... I todo es mentira, a 4. Això és el que veig.
1: Uh-huh.
0: Però vaig fer un dia zapping i van començar que el Kiko, el fill de la Pantoja, el Pantojín aquest, li ha donat un altre ictus. Ostres! Van estar tota la tarda a Telecinco amb aquesta notícia. Digo, però de veritat que no hi ha altra cosa? Vull dir, ostres, al final, si això és el que ven, doncs mira, fes un programa de salsa rosa, què vols que et digui, no? Perquè al final...
1: I no, I del Cico tenen que tenir una quantitat de material audiovisual que poden fer parlar de litos i començar des de la vida. Bueno, ese chico tiene esa vida. I poden fer un programa sí. com aquell d'Hormigues Blanques, diguéssim.
0: Sí,
1: no?
0: Sí, sí,
1: bueno,
0: una mica...
1: No, no només excentris en... I n'ha ido a ver no sé quién, i sí, no sé quién no l'ha ido a ver. I a mi m'han dit que... No, pues aquest noi ha tingut aquesta trajectòria. No sé, jo em sembla que apostaria més per fer alguna cosa així.
0: Jo també. Però... Estic amb tu, estic però... amb tu. Més biogràfic i no tant de critiqueo, no? Perquè al final allà el que fan és donar opinions diverses i cadascú té la seva, com nosaltres, tu i jo, que de vegades estem d'acord i de vegades no. Clar.
1: Exacte. Mm-hmm. Però allà ho porten al nivell extrem.
0: Sí, sí.
1: No, no, i això els hi fa... I després el que fan no és al nivell extrem, potser és la repetició del boom, i ara otra vez, i boom, i vuelta al ruedo, i vuelta al... I dius, home, ja n'hi ha prou, un cop que ens expliqueu i digueu la versió de Catalunya,
0: ja està, ja està, és veritat, no fa falta i sumar-hi hores, no? És veritat.
1: No, no, no, no, perquè a més són gent que no, jo què sé, el José Antonio León, ens agradava molt de reporter, però sí. No he sentat en una cadira...
0: No m'agrada gens, a mi tampoc.
1: A tu tampoc?
0: No, estic d'acord amb tu. Sí, sí, sí, sí. M'agradava molt quan estava al carrer, sí.
1: Hi ha gent que potser se'ls dona millor una altra cosa i els vols fer un altre paper i no enganxen.
0: I no. A mi jo trobo a faltar a tots aquests programes a la Patiño.
1: Sí, i el... Perdona, eh? Mm-hmm. I després el Jorge Javier era un tio molt punyent i sabia anar i els sabia donar, repartir el joc movere l'avispero quan tocava i tal.
0: Sí.
1: Aquest noi, el Santi Acosta, no, no té aquesta màscara,
0: no té gràcia,
1: no és ràpid, àgilment, no,
0: i a més hi ha persones que tenen aquest halo, no? de comunicació, sí, a la tele. No tothom serveix per la tele i és veritat, no. Aquest home sembla que té un pal allà, clavat allà i és...
1: I se li nota
0: molt.
1: Tant que tot li diuen pel pinganillo.
0: Sí, sí, sí.
1: Se li nota tant que ella està escoltant i això, però bueno.
0: És veritat.
1: És el que hi ha. Esperem que de cara a setembre...
0: Canvi tot, no?
1: Millora una mica. Televisió Espanyola seguirà amb la línia que porta cada moment, els està funcionant moltíssim, està fent unes audiències que no havia fotut mai i el d'això. Espera un segon, Núria.
0: Sí, sí, sí. Què hora és? Què hora és?
1: Ah, vale, em queden 3 minuts. No,
0: ja acabem.
1: Vosaltres, ara.
0: Ja acabem.
1: Sí, sí, no, perquè ja marxem o t'esperem? Dic, espereu un moment. Pues bueno, això, Núria, que si Déu vol... Bueno, els primers programes del setembre segurament no ens veurem, però potser el tercer ja sí que estem junts.
0: Vinga, va, a veure si és veritat. Vale.
1: I
0: sí, home.
1: Podem abraçar tots i veure'ns, que ja fa molt de temps, eh?
0: Home, i tant. A Miquel, quan li he dit, avui tindrem el Miqui, diu, ah, sí, ens visitarà. Dic, no,
1: no,
0: encara no hi és per aquí, encara no.
1: Ai, no hi és, que quinsevol marxa d'aquesta fresqueta, eh?
0: Sí, és veritat, suposo que estàs molt bé allà.
1: I,
0: home, quan un està bé...
1: Bueno, has vist les fotos que he publicat aquests dies, ahir o abans d'ahir?
0: Sí, home,
1: que
0: estàs...
1: Que anem tots amb sudadera i... Saps?
0: Amb la teva salsa, clar. Així qui ha de marxar?
1: Exacte.
0: Ningú.
1: Ningú, exacte. Podem decidir ningú.
0: Doncs res, escolta, m'acaba de passar un bon estiu. Gràcies per dedicar-nos al temps que has pogut. Una abraçada molt gran, Miqui, i sobretot, recorda que no tot és treballar, que gaudeixis molt i que
1: també,
0: aquí,
1: és cert.
0: A la ràdio, t'estimem molt.
1: Igualment, jo també us desitjo un molt bon estiu a tots, que us trobo a faltar, que tinc moltes ganes d'abraçar-vos i que en un mes i mig ens veiem.
0: Vinga, una xuxón grande. Gràcies,
2: Miqui.
0: Bon
2: estiu,
0: Miqui.
1: Adéu, guapos.
0: Adéu,
1: igualment,
0: bonic.
1: Miquel. Adéu, adéu.
0: Doncs nosaltres ens acomiadem després d'aquesta xerradeta. És que ni que sigui parlar amb ell. Amb això ja en tenim prou. Tornarem demà, dimecres. Demà ja estem treballant el contingut del programa. Mireu, no tots estem ni estem tots els que són, però ho intentem. Arribar fins al darrer minut aquí a les Mañanes de Ràdio Montornès. Que tingueu una bona tarda de dimarts. I demà, cap a les 10, aquí serem el Miquel Zafra i la Núria Cachán. Adeu, adeu.
2: Bona tarda.
3: Les Mañanes de Ràdio Montornès.

0: Les mañanes en Territori Nocturn.
1: Cada residu compta.
2: Hola, què tal, com esteu? Tornem una setmana més amb Cada residu compta. Avui ens acompanya la Marta Rubio. Benvinguda de nou,
3: Hola,
2: Marta.
3: Hola, què tal?
2: Avui t'he demanat un encàrrec, que segur que me'l faràs fer. Li he dit, Marta, vull una classe de repàs. Repàs de dues fraccions que fem bé, però que jo vull pujar nota. Jo vull anar a pujar nota. Vull pujar nota en el paper i el cartró i en el vidre, és a dir, els contenidors blau i verd. És cert, que a nivell de Catalunya les dades ens diuen que ho fem bé, però també ens diuen que tenim una mica de millora.
3: Sí, algunes cosetes.
2: Vinga, doncs va, som-hi.
3: Vinga, comencem.
2: Per què comencem, el paper o el vidre?
3: Què et fa més ràbia, paper o
2: va,
3: vidre?
2: Comencem pel blau. Vale. És que ara que m'agrada més el color, vinga.
3: Molt bé. Doncs pues mira, comencem. Què podem llançar?
2: Què podem llançar?
3: El vidre només podem llançar els que són envasos reutilitzables. És a dir, vinga, ampolles, per exemple, de begudes. Pots de vidre, de conserves o melmelades, o també flascons de vidre.
2: Sense el tap, no?
3: Sense el tap, sobretot sense tap, i també sense restes de plàstics o altres materials,
2: per
3: molt
2: exemple,
3: important.
2: Perquè aquests pots tan monos de les marmelades, que jo no els llenço mai perquè els guardo per fer espelmes, el tap és com d'alumini, no? Això ho llançaríem a la deixalleria. Perquè, clar,
3: sí,
2: no,
3: exacte. Hem de treure taps.
2: Molt bé. I què no hi podem llançar i què estem fent malament? Vinga.
3: Vale. Mira, en aquesta línia, taps i tapes. Això, com hem dit, són de metall i, per tant, no fan res al contenidor.
2: No fan res al contenidor verd, que és el
3: d'altre.
2: Això no toca. Molt
3: vale.
2: Bé.
3: Després, vidres trencats.
2: Sí.
3: O gots, plats, miralls, aquests, com ja vam dir en el seu moment, anirien a la deixalleria.
2: Els gots no poden anar al contenidor del vidre?
3: No. I això
2: ja
3: és perquè...
2: Ja puc pujar nota per aquí, doncs.
3: Sí. Això és perquè estan fets amb un vidre diferent.
2: Ah.
3: I llavors no es poden fondre amb el material del que serien els envasos.
2: Val, és
3: els
2: a dir,
3: pots d'envasos, sí.
2: Els gots, els plats que tenim de vidre.
3: Sí.
2: Una finestra que se'ns trenqui a casa.
3: Sí, exacte.
2: Això me'n recordo que vam comentar un dia, que anava a la deixalleria. I el mateix passaria amb tot el que és de ceràmica o de porcelana, no?, per aquesta regla de 3.
3: Sí, sí, tenen components especials i per això s'han de tractar de manera diferent.
2: Val, i què més? No puc llançar i faig malament.
3: Mira, tenim les bombetes també, que és clar, típic, els fluorescents,
2: sí.
3: Que això aniria a la deixalleria.
2: Per tant, ens podríem quedar en que el que sí que hi podrem llançar al verd són les ampolles de vidre i els pots de vidre sense tap, i el que no sigui això, abans de llançar-ho pensem on va. Seria un bon resum per pujar nota?
3: Sí.
2: Vinga, doncs anem al contenidor blau. El blau és el del paper, recorda'ns una mica que hi podem llançar.
3: Vale, mira, et faig una petita llista.
2: Vale.
3: Doncs lo normal, no? Diaris, revistes, papers, també caixes de cartró. Bueno, sí, de sabates, productes també d'higiene, no? I, bueno, bosses de paper, sobres, i, bueno, papers d'oficina també, o llibres, que sempre està millor donar-los una segona vida, però...
2: Exacte. Això dels llibres en parlarem un dia, perquè sempre podeu anar a alguna botiga d'aquestes que els compra. Hi ha entitats que n'agafen. I què no hi podem llançar?
3: Doncs mira, tindríem els papers plastificats, que òbviament és paper, però en el moment en el que ja té aquest component de plàstic, ja no aniria al contenidor del
2: perfecte,
3: paper.
2: Perfecte, molt bé.
3: També els papers que tinguin restes de menjar, ja que amb la brutícia o aquestes restes s'impedeix que es pugui fer un reciclatge del paper òptim.
2: Clar. Què més? Tovallons, mocadors de paper...
3: I els que estan usats, clar.
2: Clar. De fet, això ens ho va explicar un dia el Joan fa molt temps, que era que els paper de cuina que està usat i que està tacat d'oli, o que està tacat de menjar, o que té restes, allò que neteges la paella a vegades, això podria anar al de l'orgànic, perquè es pot compostar i que, per tant, en podríem treure encara un profit. Què més no hi podem llançar, Marta?
3: Tetrabrics, que això val groc i perquè conté plàstic i alumini.
2: Ostres, és veritat. I, finalment...
3: També tinc els tíquets de compra, no, perquè estan fets de paper tèrmic.
2: Carai!
3: I aquest és un paper que té uns químics que no es poden reciclar com el paper normal.
2: Doncs o sigui això que... ja ho faig malament. Ho tiro al blau. Per tant, això la resta. I el paper d'alumini, que ja sé que és de la lògica.
3: Ah, ja, sí.
2: Però com es diu paper, millor que ho recordem. Ja, això aniria al groc, el dels envasos. Però recordem que com menys n'utilitzem, doncs molt millor. Bé, Marta, jo crec que si ara em fessin un examen, pujaria nota.
3: Sí, i aprovadíssimes, també.
2: Aprovadíssimes, però hem dit això, que hem d'anar ja al tope. Fins la propera. Gràcies.
3: Adéu, gràcies. Adéu.

0: Ràdio Montornès, la ràdio d'aquí.
1: La ràdio d'aquí.
2: La ràdio d'aquí.
0: A la butxaca.
3: A la butxaca.
4: Ràdio.montornès.cat. App Ràdio Montornès.
5: Cada dia al matí, les mañanes de Ràdio Montornès. Les mañanes de Ràdio Montornès, de dilluns a divendres de 10 a 12, amb Miquel Zafra i Núria Catxan. Au, ja m'ha acabat.
6: Ràdio Montornès, éxitos encadenados. La música que quieres escuchar en Ràdio Montornès.

0: Ràdio Montornès, 91.2 de l'FM.
1: Mira, té canes, arrugues i 60 anys. Ella és autèntica. Té 22 i és més que una talla. Ser real és ser com ets. Ella és autèntica perquè és dona i no té cabell. Som com som, així que mira'ns lliure d'estereotips. Soc real, soc autèntica. Instituto de las Mujeres, Ministerio de Igualdad, Gobierno de España.
2: La Mare dels Ous, un programa de música i cultura popular. Amb Toni Cid i Ramon Altimira, cada dos divendres a les 7 de la tarda a Ràdio Montornès. La Mare dels Ous, notícies, entrevistes i molta música.

0: Ràdio Montornès, 91.2 de l'FM.
1: Silenci, sisplau.
2: Per una convivència pacífica i solidària i un dia a dia de qualitat, respecta el descans del teu veïnat. Cuida l'entorn i mantén-lo net. Fes un bon ús dels espais públics. Passeja el teu animal amb cura. Fem net. Montornès actua amb el civisme. Ajuntament de Montornès del Vallès.
3: Cada dia al matí, les mañanes de Ràdio Montornès. Les mañanes de Ràdio Montornès, de dilluns a divendres de 10 a 12, amb Miquel Zafra i Núria Cachán. Au, ja m'ha acabat.

copy. What is the reading on the 1202 program alarm?

0: Rosie Gaines.
1: Ràdio Montornès 91.2 de l'FM.

0: Si ara tu no fossis a l'altra banda escoltant, res de tot això tindria sentit.
1: Quan tu hi ets, el que hem creat es fa real. L'esforç, la història i les emocions.
0: Llavors, tu ets part del viatge, del somni de la descoberta. Ets a una passa o a un clic, al costat de casa o a l'altra punta del món.
1: Cada vegada que t'hi acostes, existeix.
0: El teu gest ho canvia tot.
1: La cultura, quan tu hi ets, pren vida.
0: Més cultura. Generalitat de Catalunya, 7 milions i mig de futurs.
2: Què dius? Que t'agrada el cinema i les bandes sonores i encara no ens coneixes? Però com pot ser? Si ets un apassionat pel món del setè art i t'agrada estar al dia i a més vols gaudir de les millors bandes sonores, aquest és el teu programa.
1: La Llanterna Màgica, amb Jordi Terradas.
2: Tots els divendres de 8 a 9 del vespre i amb remissió dimecres a les 11 de la nit a Ràdio Montornès 91.2.
1: La Llanterna Màgica. Disponible a Spotify, Apple Podcast i iVox.
3: Ràdio Montornès. Éxitos encadenados. La música que quieres escuchar en Ràdio Montornès.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 9, us parla Maria Lara. Els Mossos d'Esquadra han detingut aquesta matinada un home presumptament relacionat amb la mort violenta d'una dona al districte de Sant Martí de Barcelona després que s'hagi entregat en una comissaria de la capital. La víctima va ser localitzada, ferida de gravetat, en un pis del carrer Andrade i va morir hores després, mentre la investigació continua oberta per esclarir les causes dels fets. Amb aquesta ja són 4 les víctimes de violència masclista durant aquest 2026 a Catalunya. I en clau política, el govern espanyol ha concedit l'indult parcial a l'expresidenta del Parlament, Laura Borràs, i li ha rebaixat la pena de presó de 4 anys i mig a 2 anys, evitant així el seu ingrés a presó. Es mantenen, però, els 13 anys d'inhabilitació també la multa de 36.000 euros imposats per la condemna per prevaricació i falsedat documental en les contractacions irregulars a la Institució de les Lletres Catalanes. I el Departament d'Educació ha signat un acord amb patronals i sindicats de l'escola concertada per millorar les condicions laborals dels professorat entre el 2026 i el 2031 amb una inversió de 118 milions d'euros. El pacte preveu reduir progressivament les hores lectives, avançar també la cobertura de les baixes al setè dia i millorar les retribucions dels càrrecs de responsabilitat amb l'objectiu d'apropar les condicions dels docents de la concertada als de la pública. I a banda, pel que fa a aquesta darrera, el govern ha aprovat també un nou complement salarial per al personal docent de la pública, que serà de 50 euros mensuals aquest 2026 i augmentarà progressivament fins als 170 euros mensuals al 2029, tal com ja es va pactar al mes de maig. També ha ampliat, volíem dir, el complement per més dedicació lectiva a diverses especialitats amb manca de professorat i ha reconegut també les dinamitzadores d'educació inclusiva com assessores tècniques docents. I pel que fa a la mobilitat, de moment situació tranquil·la, amb retencions a les rondes de Barcelona, a la C32 i a la 2 a Cornellà de Llobregat, també a la P7 a Barberà del Vallès i finalment a la C58 a Barcelona. I a banda, Protecció Civil manté activat el pla Infocat davant un nou episodi de calor que incrementa el risc d'incendi forestal, amb previsió que el dissabte s'assoleixi el nivell màxim de perill. Els agents rurals activaran el nivell 3 i 4 del pla Alfa en nombrosos municipis, mentre es mantenen les restriccions també d'accés a diversos espais naturals. A més, el Procicat també està en alerta per la previsió també de calor extrema amb temperatures que podrien superar els 40 graus a Ponent i també al Prepirineu. I el Festival Internacional de Música de Cambrils ha donat el tret de sortida a la seva 51a edició amb un concert gratuït de la pianista suïssa La Diva i també de Barcelona Big Blues Band. I això és tot, fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
2: Ràdio Montornès, 91.2 FM.
3: Els grups municipals parlen. Aquest dimecres a les 7 de la tarda, els grups polítics amb representació a l'Ajuntament debatran sobre l'actualitat municipal.
4: El debat a Ràdio Montornès, la ràdio d'aquí.

La teva música a Ràdio Montornès. Ràdio Montornès, 91.2 FM.

Ràdio Montornès, 91.2 FM.

0: Ràdio Montornès, la ràdio d'aquí.
1: La ràdio d'aquí.
2: La ràdio d'aquí.
0: A la butxaca.
3: A la butxaca.
4: Ràdio.montornès.cat. App Ràdio Montornès.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 10. Parla Maria Lara. Els Mossos d'Esquadra han detingut aquesta matinada un home presumptament relacionat amb la mort violenta d'una dona al districte de Sant Martí de Barcelona després que s'hagi entregat a una comissaria de la capital. La víctima va ser localitzada ferida de gravetat en un pis del carrer Abrada i va morir poc després mentre la investigació continua oberta per esclarir les circumstàncies dels fets. Amb aquesta ja són 4 les víctimes de violència masclista durant aquest 2026 a Catalunya i el 163 des que es recullen dades oficials. I el govern espanyol ha concedit l'indult parcial a l'expresidenta del Parlament, Laura Borràs, i li ha rebaixat la pena de presó de 4 anys i mig a 2 anys, evitant així el seu ingrés a presó. Es mantenen, però, els 13 anys d'inhabilitació i també la multa de 36.000 euros imposats per la condemna per prevaricació i falsedat documental en les contractacions irregulars a la institució de les lletres catalanes. I el Departament d'Educació ha signat un acord amb patronats i sindicats de l'escola concertada per millorar les condicions laborals del professorat entre aquest 2026 i el 2031 amb una inversió de 118 milions d'euros. El pacte preveu reduir progressivament les hores lectives, avançar també la cobertura de les baixes al 7è dia i millorar les retribucions dels càrrecs de responsabilitat amb l'objectiu d'apropar les condicions dels docents de la concertada a les de la pública. I a banda, pel que fa a aquesta darrera, el govern ha aprovat un nou complement salarial per al personal docent de l'escola pública, que serà de 50 euros mensuals aquest 2026 i augmentarà progressivament fins als 170 euros al mes al 2029, tal com ja es va pactar al maig. També han ampliat el complement per més dedicació lectiva a diverses especialitats amb manca de professorat i ha reconegut també les dinamitzadores d'educació inclusiva com assessores tècniques docents. I pel que fa a la mobilitat, diverses avaries afecten a hores d'ara la circulació. A l'A2, a l'altura d'Esparreguera, hi ha un carril tallat en sentit Barcelona. També hi ha carrils tallats a la C32 a Cornellà de Llobregat, en sentit nord, i també a l'AP7 al Papiol, en direcció Girona. A més, a la BB-4241, a Capolat, es dona pas alternatiu i, finalment, a la C25, a Santa Maria d'Oló, la retirada d'un vehicle també provoca retencions en direcció Girona. I Protecció Civil manté activat el pla Infocat davant un nou episodi de calor que incrementa el risc d'incendi forestal, amb previsió que el dissabte s'assoleixi el nivell màxim de perill. Els agents rurals activaran els nivells 3 i 4 del pla Alfa, en nombrosos municipis, mentre es mantenen també les restriccions d'accés a diversos espais naturals.
0: Notícies en xarxa.
2: Ràdio Montornès, 91.2, de la FM. Els grups municipals parlen. Aquest dimecres a les 7 de la tarda, els grups polítics amb representació a l'Ajuntament debatran sobre l'actualitat municipal.
3: El debat a Ràdio Montornès, la ràdio d'aquí.

0: Ràdio Montornès, la ràdio d'aquí.
1: La ràdio d'aquí.
2: La ràdio d'aquí.
0: A la butxaca.
3: A la butxaca.
4: Ràdio.montornès.cat. App Ràdio Montornès.

0: Dóna'm calor.
1: Sintonitza i viu un estiu ple d'energia.
0: Ja saps, aquest estiu viu els matins de Ràdio Montornès als 91.2 de la FM i a la ràdio.montornès.cat.

0: Les mañanes de Ràdio Montornès.
1: Molt bon dia, salutacions cordials, benvinguts i benvingudes a les mañanes de Ràdio Montornès, especial dimecres 29 de juliol d'aquest 2026. Ja estem de nou aquí, el Miquel Zafra a la part tècnica i aquesta qui us parla, la Núria Catxan.

0: Doncs ja sabeu, aquí estem, hem vingut, perquè és la nostra obligació, bàsicament, no? Si no tinguéssim doncs, aquest acord, no? Potser estaríem dormint la mona, i dic la mona perquè com que per la nit no podem dormir absolutament res, doncs aprofitaríem per al matí, que fa frescor. Jo aquest matí, la veritat és que m'ha despertat el despertador i m'ha sentat mal, sincerament, però m'he sentit de dir, home, ara? Sí, ara. I res, hem de començar el dia. Suposo que això ens passa a la meitat dels mortals, no? Cada dia que sona el despertador. Però ja veieu, estem a la recta final, suposo que costa una mica, són els darrers dies del mes de juliol. Abans d'agafar les vacances, ja sabeu que l'equip de la ràdio ens anem de vacances, alguns, altres es queden, però sí que és veritat que els que doncs, tenim aquest mes d'agost doncs tenim ja ganes. És veritat que la recta final, ahir algú em deia, és que des de Semana Santa hasta agosto se hace muy largo y se hace muy pesado. És veritat, es fa molt llarg i es fa molt passat. Al mig de vegades tenim la sort d'agafar algun pont, però d'altres doncs no. I aquest any no ha estat un any de ponts ni d'anar agafant dies, sinó que ha estat des de la Setmana Santa fins ara, doncs tot seguit. I tot seguit doncs es fa una mica llarg, sobretot amb aquestes temperatures i aquestes onades de calor. I avui tornem. Ja sé que som una mica passats, però comença una nova ola o onada de calor que s'allargarà almenys fins al 5 d'agost i eleva el risc d'incendi novament. Aquest dimecres ja es poden superar els 40 graus i els termòmetres continuaran pujant fins al cap de setmana, en què poden tocar sostre i mantenir-se així uns dies més. Aquest dimecres arriba aquesta nova onada de calor amb valors que poden tornar a superar els 40 graus. Es podria allargar una setmana més, almenys fins al proper 5 d'agost. Aquesta nit de pràcticament lluna plena, les temperatures ja han començat a pujar, però així i tot pot haver estat la de més bon dormir de les que venen a continuació. Llavors, no sé tu com has dormit. Bon dia, Miquel.
1: Què dius, Núria? Bon dia.
0: Doncs aquí estem.
1: Ens has d'explicar alguna cosa amb això de dormir la mona?
0: No, dic dormir la mona perquè com que no dormo massa bé, doncs ja no sé si estic una mica allò... Sí, però de vegades ja tens aquesta sensació d'estar exhaust, de no dormir.
1: T'entenc, sí. Jo aquesta nit he dormit bastant millor que aquestes nits passades.
0: Ja jo també, eh?
1: M'ha costat aquestes nits, aquest parell de nits que hem deixat enrere, però suposo que arriba un moment que el que comentem, no? Que el cos està ja tan esgotat,
0: sí,
1: que tot i que costi dormir, acabes dormint. Però sí, pujada de temperatures i molt important, sobretot fins al cap de setmana, o sigui que preparats per intentar trobar un forat per amagar-se i passar el millor possible aquestes temperatures, no?
0: Sí, els que estigueu de vacances, ho sento per als que torneu, perquè, clar, la tornada serà molt dura. Sobretot aquella gent que està als càmpings, a la platja, que està tot el dia allò pràcticament en banyador. Clar, arribes aquí i ja, doncs alguna cosa t'has de ficar a sobre. I a sobre, amb aquestes temperatures que s'esperen, sobretot a la Catalunya central i a la franja de Ponent, on podem passar dels 40 graus. És on sembla ser que més es disparen les temperatures. A partir de dijous la calor s'estendrà pràcticament a tot el territori. Llavors avui, potser a la Catalunya central i al Ponent, aquestes temperatures de 40 o més, i ja demà s'estendrà cap a tot el territori. Jo quan veig el mapa, allò del telediari de les notícies, i veig tot el mapa rojo intenso, o Ferrari, rojo Ferrari, dic, uf, això ja...
1: Rojo Ferrari.
0: Rojo Ferrari. És aquest vermell amb color guai, que és molt xulo. Doncs jo ja dic, buf, la que se nos avecina. I a mi em fa por. A mi ara ja comença a fer-me por aquestes temperatures tan elevades. I sempre dic lo mateix, perquè no tenim les cases preparades per aquesta calor. Igual que no les tenim per al fred. Llavors, amb aquestes onades, ostres, ens descol·loquem, perquè és veritat que sí, poses a l'aire condicionat, però arriba un moment que estàs fart de l'aire condicionat i dius, va, voy a respirar. I què vas a respirar? Si surts al balcó i dius, madre mía, ¿esto qué es? De la xafogor, de l'espessor de l'ambient, perquè és un ambient espès. Llavors tornes un altre cop a l'aire condicionat. I sort els que tenim aires acondicionats, que ja veieu com està a Europa, tot el nord d'Europa. Allà no coneixen l'aire condicionat i estan a temperatures de 38 graus a Viena, a París. Vull dir, això no s'havia vist mai. Ja veurem, a veure, aquest any i els propers anys... Com anem... Jo, de veritat, totes aquestes persones que inventen coses, que investiguen, que treuen aparells o materials que ens puguin alleugerar aquestes calors, per favor, pónganse a ello. Inventen un toldo maravilloso que no deje passar el sol. Ja sé que l'aire seguirà sent espès, però ni que sigui que ens protegeixi, molt més del que ho fan els tradicionals. No sé, aïllaments, moltes cases, molts pisos, doncs buscant aquests aïllaments laterals, sobretot els blocs de pisos, no? Doncs busquem materials adients també per les onades de calor, per la pluja, per el fred, però jo crec que a aquest nivell estem una mica venuts, molt venuts, i aquestes coses doncs han hagut de començar a canviar. Bé, us haig de dir que la persistència de la calor és la característica d'aquest nou episodi, segons explica el Meteocat, en un vídeo que ha publicat a X, en què es pot veure aquesta progressió. Un dels estius més càlids va ser el 1950. Aquest nou episodi de calor, que el Metocat encara no ha batejat com onada de calor, però ha admès que és possible que ho acabi sent.

observatoris catalans i es van superar els 40 graus a bona part del territori. Des del principi de l'any ja hi ha hagut més de 12 dies en què els termòmetres han marcat 40 graus o més. No s'han arribat, però, als 45 que es van registrar fa 3 anys a diverses zones del país. Van ser les temperatures més altes des de que hi ha recomptes. Però tot plegat, Protecció Civil demana extremar les precaucions per l'augment progressiu del perill d'incendis forestals. Recorda que està totalment prohibit fer foc al medi natural i que cal evitar qualsevol conducta que pugui originar foc. Fins a 218 municipis a 19 comarques estan en nivell 3 del Pla Alfa per perill molt alt d'incendi. Nosaltres estem dins d'aquests 218. Hi ha 43 municipis i 7 comarques que arriben al nivell 4 de perill extrem. Com a mesura de precaució, es restringeix l'accés als espais naturals. Mireu, hi ha 3 marcats per la Generalitat, però jo crec que tots hem d'aportar seny i evitar anar al camp, i evitar fumar al camp, i evitar fer foc, i evitar utilitzar material que pugui fer una espurna. Dit això, jo crec que tots som lo suficientment adults per respectar aquestes restriccions, que al final són 4 dies, però que poden salvar una muntanya, un monte sencer. Ara mateix n'hi ha molts focus. Ja s'han cremat 6 vegades més la superfície que es va cremar el 2025. Ja amb el que portem d'estiu ja s'han superat per 6 les zones cremades. Vull dir que això no pinta bé. Això pinta molt malament i tot això tindrà repercussions. I no penseu que perquè els incendis estiguin a Madrid, a Toledo, a Lleó o a Àvila no ens afectarà. Al final, el fil conductor és molt prim i arriba a tot arreu. I tot això té conseqüències. Mireu, ara s'estan plantejant els científics tornar a omplir el mar d'Ararat, un mar que s'ha consumit, n'hi han d'altres, aquest és un d'ells. I això, fixeu-vos que això està a l'altre costat d'Itàlia, vull dir, no ens toca ni de cerca. Doncs això ens porta repercussions a nosaltres i al resta de països europeus. I s'estan plantejant tornar a omplir aquest mar que amb el temps, amb els anys, els darrers 50 anys, s'ha assecat i no hi ha aigua. Doncs estan plantejant-se això. I per què? Doncs perquè al final tot té repercussió. I és allò, pensem en global, però hem d'actuar en local. Però hem de pensar en local. Doncs pensem en local o pensem en global i actuem en local, perquè al final tot acaba repercutint també a qualsevol petit poble, a la comarca del Vallès Oriental o qualsevol altra comarca. Doncs bé, n'hi ha moltes coses, però Miquel, mira, jo és que m'agradaria començar. No sé si t'he posat cançó, Doncs anem amb una mica de música i després continuem, perquè hi ha moltes informacions i necessitem allò, un obladí i un obladà.

0: Ràdio Montornès.
1: Connecta't amb el nostre entorn. A Facebook, a Twitter, a l'APP i al web radio.montornès.cat. Hi trobaràs tots els nostres continguts diaris.
0: Ràdio Montornès.
1: La ràdio d'aquí.
2: Les mañanes de Ràdio Montornès.

0: Més coses que hem d'explicar, de fet, no sé si coneixeu o no, un lloc emblemàtic que està a Sant Vicenç de Montalt. Es tracta de la Caleta. La Caleta és un restaurant de més de 70 anys que ja van començar a regir la primera generació, l'avi, després el fill i ara el net d'aquella primera persona que va començar a treballar a la Caleta. Doncs fa uns dies vam fer la celebració del comiat de la Caleta després de 71 anys perquè la direcció de Costes havia demanat tancat aquest restaurant de la platja de Sant Vicenç de Montalt. Bé, aquest restaurant que està al Maresme tancava després de 71 anys que ha fet cuina marinera davant el mar. De fet, la platja que hi ha davant de la Caleta es diu justament la Caleta, degut al nom que li van posar aquest restaurant. I hi ha hagut tanta repercussió amb el tancament de la Caleta que finalment ens hem assabentat que han ajornat el tancament del històric restaurant. Clar, tancar això justament ara, que estem a tot l'estiu, a plena temporada, la veritat és que no era una notícia molt agradable ni per als actuals regents ni tampoc per la gent que va a aquesta platja. Doncs el tancament del restaurant La Caleta de Sant Vicenç de Montalt, que està al Maresme, ha quedat ajornat. El jutjat contenciós administratiu número 9 de Barcelona ha acordat suspendre'l temporalment gràcies a la mediació de l'Ajuntament de Sant Vicenç de Montalt amb la Direcció General de Polítiques del Litoral i la Generalitat de Catalunya, fins que resolgui el procediment judicial amb una trajectòria de 71 anys. És emblemàtica la zona, aquest establiment que de moment continuarà obert. Que bien, podremos ir a degustar una de sus especialidades, las paellitas. Doncs una paella a la platja, sense cap dubte, és un dels millors plaers que ens pot donar la vida. D'aquestes coses senzilles que potser pots permetre un cop o dos a l'estiu. Doncs la Caleta és un d'aquells restaurants que val la pena gaudir, amb una platja amb total tranquil·litat i d'aquelles paelles que et deixen un bon sabor de boca. I a l'estiu és temps de relaxing, que dic jo, de llegir, de passejar a primera hora del matí, oi, Miquel? Cap a les 6 de la matinada, perquè després és una mica complicat, no?
1: Després costa, sí, sí.
0: Costa molt, costa molt.
1: O matirem molt o ens anem a dormir més tard i fem la passejada abans d'anar a dormir.
0: Sí, mira, jo estic intrigada. A quina hora t'aixeques? Jo crec que t'aixeques a l'estiu.
1: Jo a 6:45.
0: Al igual que tot l'any,
1: sí.
0: Miquel, això és madrugar mucho.
1: Bueno, jo necessito el meu temps pel matí, sí.
0: I què fas?
1: Esmorzar tranquil·lament. Jo necessito el meu temps.
0: Escolta, Miquel, i ara que agafarem vacances, jo ja t'he dit que...
1: És possible que també, no tant d'hora,
0: no tant
1: que m'aixequi tant d'hora, però acostumo a aixecar-me d'hora.
0: Però què faràs?
1: Doncs no ho sé, gaudir del temps lliure, no, Núria?
0: Però què? Perquè jo ja t'he dit, jo m'aixeco, esmorzo, faig el meu cafè. De vegades fixa't com sou, com soc. Netejo els plats, si és que tinc plats. Faig medio la comida, allò. Què faré avui, sí? Doncs va, començo a ficar el foc i programo.
1: És que aquestes coses, no hi ha vacances per aquestes coses.
0: No, per aquestes coses sí. No hi ha vacances. Però sí que és veritat que hi ha dies que dic, no faig res, me faig el cafè i me'n vaig a la terrassa a llegir. Això és el que faig. I m'agrada llegir molt a primera hora del matí. Tu, a primera hora del matí,
1: més
0: què fas?
1: Al vespre.
0: Tu ets de vespre?
1: Sí, de llegir al vespre, sí. A primera hora del matí esmorzar tranquil·lament.
0: Però abans tenia mal periòdic, a mi m'agrada molt fullejar, però ara què
1: fas? Acostumo a escoltar entrevistes o...
0: A la ràdio?
1: Sí, a vegades a la ràdio, a vegades poso la ràdio, a vegades també podcast.
0: Ahà.
1: no a la ràdio tradicional, sinó pues, recupero alguna entrevista o busco entrevistes.
0: Ah, mira, i... ara tinc una... Ara quan
1: és
0: acabem...
1: És que hi ha coses molt interessants.
0: Hi ha coses molt interessants.
1: Tinc una llista enorme i pendent d'escoltar i de...
0: Doncs jo ara et faré una pregunta respecte a això dels podcasts. Que ahir tenia una dubte i li vaig preguntar a José Luis, però no em va saber donar resposta. Després et pregunto. Doncs això, escoltar podcast també està molt bé. Mira,
1: sí, bueno, mentre esmorzo, eh?
0: Sí. Estem... Després ja t'actives a fer
1: sí,
0: altres coses.
1: Sí, després ja sempre surten coses, clar, a fer.
0: Però què surten?
1: I també, bueno, poden
0: a
1: sortir...
0: A l'estiu?
1: Poden sortir excursions també, o sigui, marxes por ahí o,
0: vale.
1: O sortir a fer alguna ruta.
0: O compres, no? O fer compres. O...
1: Bueno... Jo ho evito, això de les compres. Les compres, les necessàries i les que...
0: No me puedes caquear.
1: No me'n vaig al centre comercial allò a fer-me una volta. No...
0: Home, però hauràs de menjar, Miquel.
1: Sí, però no pensaria en un centre comercial per fer-me una volta i,
0: no?
1: I anar a menjar en un centre comercial. No, no és el meu estil, no.
0: Bueno. No. Doncs quan vinguis de l'estiu tornaré a preguntar què has fet aquest estiu, a veure si trec una mica més de... Escolta'm, hi ha gent que li agrada molt els passatiempos.
1: Sí.
0: Passatemps,
1: sí,
0: es diu en català.
1: Sí.
0: I ara s'han posat de moda el murdoku, el sudoku i el cluedo. Està arrasant.
1: Una mescla, tot això és una mescla.
0: Sí, és una mescla dels tres. L'edició en castellà encapçala la llista dels més venuts en no ficció amb més de 240.000 exemplars venuts. Recordo que el Manolo Carrillo, a la seva secció Llibres i vinils...
1: Sí, fa poc ens ha parlat d'això.
0: Ens va recomanar un llibre d'això. Doncs això arrasa a l'estiu, tant que arriba a ser el llibre més venut en castellà i en català s'acaba de publicar fa unes setmanes i és un top vendes. Vull dir que l'èxit es troba en el fet que la mecànica del joc el converteix en un llibre addictiu. A cada pàgina s'investiga un crim fent servir l'ingeni per resoldre misteris i la lògica dels sudokus. Cada pàgina planteja un escenari on cal col·locar els sospitosos del crim en una graella de 9x9, sense repetir-los per files i columnes, igual que el trencaclosques japonès. A més, ajuda a desconnectar mentalment. Un punt fort en temps de hiperconnectivitat és el que explica la Glòria Graix, editora de Columna, que el publica en català i que considera que la omnipresència de pantalles és una font de distracció constant i un impediment per concentrar-se. Per això aquests llibres s'han posat de moda, sobretot aquest estiu, ja porten alguns, però aquest especialment, arribant a ser el número 1 dels més venuts en castellà i ara s'acaba de publicar fa unes setmanes un top en vendes en català, murdoku, sudoku i cluedo. Doncs fusiona els tres passatemps i és la bomba aquest estiu. Ja sabeu, us recomano que si us agrada fer, doncs us poseu a omplir i a gaudir també d'aquesta experiència, que és una experiència diferent. I mira, avui ja no explicaré res més perquè crec que ja hem parlat. Ens anem a recordar que avui és el Dia Internacional del Tigre. Durant la Cimera del Tigre, que va tenir lloc a Rússia el 2010, el tigre, segons la cultura xinesa, es va decretar cada 29 de juliol i se celebra aquest dia, el Dia Mundial del Tigre. Ja els exemplars que tenim a Espanya en algun zoològic, tot i que també sabeu que els zoològics estan desapareixent i cada vegada n'hi ha menys d'aquestes atraccions. Bé, avui és el Dia Internacional, ai, madre mía, del mal de amores. Sobretot això, la gent més jove, els adolescents, el mal d'amors és catalogat com una situació de patiment, de malestar físic i emocional, que de vegades, doncs, per diferents situacions, qualsevol persona pot sentir. Re, és una data de temps immemorials i queda registrat en documents i amb una vasta biografia sobre el tema. Vull dir que si voleu buscar informació sobre el mal d'amors, en trobareu molta informació, perquè, doncs, no tothom té una parella harmoniosa, no tothom té sort a l'amor. Hi ha molta gent que té sort a altres facetes de la vida i potser en aquesta, doncs, sempre tropeza con la misma piedra, aquello que dice la canción. En fin, també us diré que és el Dia Mundial de la Lasanya. A casa, la lasanya és un dels plats que més agrada a la meva filla gran. De fet, quan és el seu aniversari, li dic: Alexia, què vols que et faci per menjar? I sempre em diu: lasanya. No li agraden els canelons, li agrada la lasanya, mira tu que cosa.
1: La lasanya de la mare.
0: La lasanya de la mare. I a més faig lasanya per tota la setmana, vull dir que després tothom es porta lasanya. I també és el Dia Internacional, a mi també m'agrada molt la lasanya, però m'agrada més les alitas de pollastre, les ales de pollo, m'encanten, en totes les seves varietats. Estofades, a la brasa, amb ajillo, con vinagre, per a mi la millor, con vinagre. Ja sabeu, una addicta al vinagre. Doncs res, i avui, dia 29, és Sant Adán, Beatriz, Lucila i Marta. Felicitats a tots, a totes, que tingueu un dia meravellós. I m'agradaria, com sempre, doncs, si hi ha alguna persona per aquí que estigui d'aniversari, allò, hoy celebro el día de mi cumpleaños, doncs si coneixeu alguna, intenteu felicitar-los, felicitar-les, perquè mireu, sempre és un plaer que algú es recordi de tu. Cristina Rivero Quirós. Marta Xanti, avui la Marta Xanti, que farà un concert. També el Miqui Polo. La Teresa López. Teresa, arma mía, la Teresa que estuvo con nosotros aquí hace unos días, felicidades. María José González, la Mariajo, felicidades, acompaña a l'Ajuntament. Al José Vázquez, al Joseto, felicitats. I al Marc Mir també està de celebració, felicitats. La Clàudia Linyan, felicitats. Doncs déu-n'hi-do, avui tenim una llista llarga de persones que estan de celebració i des d'aquí, doncs, que tingueu un dia meravellós d'aniversari. Nosaltres seguim a les mañanes de Ràdio Montornès.

0: Ràdio Montornès.
1: Aquests dies, l'Ajuntament de Montornès ha presentat un nou projecte d'intervenció integral de Montornès Nord a la convocatòria de Pla de Barris i Viles de la Generalitat. Això es va portar al ple i de seguida tindreu tota la informació. També avui volem saber què està bullint a l'associació Bruixes de Montornès. Per això la nostra companya, la Mireia Toledo, va parlar amb la Jaret Martín i la Anna Ramírez i elles ens parlen d'aquests nous projectes que tenim a la vista. És temps de vacances. La Montse Caballero, des d'Autoviant, ens proposa posar el cotxe a punt per anar de vacances. Ho porteu tot ja listo? Si no, escolteu a la Montse Caballero. Potser hi ha alguna cosa que no heu revisat. I és important si conduïu i si feu molts quilòmetres. I la Eva Ruth González ens parla avui des de l'Escola Amaris Natural de la sinusitis persistent. És aquell goteig que tenim al nas i que no sabem per què. També a l'estiu es produeix. Doncs vinga, tot això avui a les mañanes de Ràdio Montornès. Anem amb la informació de servei, connectem amb l'Agència Estatal de Meteorologia per saber quin temps farà avui. Noelia García, bon dia.
2: Bon dia. Avui pugen notablement les temperatures i serà un dia càlid. S'esperen màximes elevades a l'interior i al prelitoral. Els termòmetres marcaran 38 graus a Igualada, Manresa, a Vic i també a Rubí, 37 graus a Sabadell, 33 a Barcelona i 31 graus a Mataró i a Vilanova i la Geltrú. Avui predominarà el sol amb cel clar o poc ennuvolat. Bufa vent fluix de component sud. És una informació d'AEMET.
1: Gràcies i fins demà. Farmàcia de Guàrdia avui, farmàcia Mugent a l'avinguda Ernest Lluc, número 7. Per qualsevol emergència, recordeu 112 o al telèfon d'emergències de la nostra policia local 93 572 1110.
0: Les mañanes de Ràdio Montornès. Estàs escoltant Ràdio Montornès, el 91.2 de la FM.

0: Ràdio Montornès, 91.2 FM.
1: Comercial Solar.
2: Establiment especialitzat en la instal·lació i venda de calefacció i aire condicionat.
1: Comercial Solar.
2: Pressupostos, assistència tècnica i confecció de projectes.
1: Comercial Solar.
2: El millor assessorament tècnic per al seu negoci o per a la seva llar.
1: Comercial Solar. Centre col·laborador de gas natural. Qualsevol tema relacionat amb gas natural, consulti'l a Comercial Solar. Telèfon 93 568 2074. Avinguda de l'11 de setembre, número 42, al davant de l'escola Can Parera. Vingui a Comercial Solar a conèixer el finançament més adequat a les seves necessitats.
3: Ràdio Montornès, 91.2 de l'FM.
4: Les mañanes de Ràdio Montornès.
5: Doncs anem directament amb la gent del Mugent i les seves recomanacions literàries. Avui és el torn d'Alexia Funes, de Quart B. Endavant.
6: Llegeix amb la gent del Mugent.
7: Lectures que et recomanem.
8: Hola, em dic Alexia, vaig a Quart B i el llibre que us recomano és Manuela Jones, de Míriam Mosquera. És un llibre d'aventures i misteri. Els personatges principals són Manuela Jones i JJ. El llibre m'ha agradat perquè a mi m'agrada molt el misteri i és molt interessant. La part que més m'ha agradat és quan s'escapen de l'hotel sense demanar permís. Aquest llibre s'assembla a un que m'estic llegint, que es diu Clara Knox. Aquest llibre m'ha recordat els dibuixos de Tadeo Jones i a l'atracció d'Indiana Jones. Penso que és un llibre que heu de llegir i si us agraden les històries de misteri i aventures,

0: Ràdio Montornès, la ràdio d'aquí.
1: La ràdio d'aquí.
2: La ràdio d'aquí.
0: A la butxaca.
3: A la butxaca.
4: Ràdio.montornès.cat, app Ràdio Montornès.
5: Las mañanas de Radio Montornès.
6: Aquests dies, l'Ajuntament de Montornès ha presentat un nou projecte d'intervenció integral de Montornès Nord a la convocatòria del Pla de Barris i Viles de la Generalitat. El ple municipal va aprovar la sol·licitud de finançament per al pla a la sessió d'aquest mes de juliol. El nou projecte de millora del barri té com a lema Montornès Nord, construïm projectes de vida. El document inclou 32 actuacions per desenvolupar els tres eixos de la convocatòria i que tenen a veure amb les transformacions físiques, la transició ecològica i l'acció sociocomunitària. El conjunt d'actuacions representarà una inversió de 12 milions i mig d'euros, dels quals la Generalitat pot arribar a finançar-ne el 70%. La resta es finançarà amb altres fons i recursos propis de l'Ajuntament. En declaracions als mitjans de comunicació, l'alcalde José Montero ha dit que en relació a la millora de l'espai públic i els habitatges, l'Ajuntament vol promoure accions com la reforma del carrer 9 d'Abril o la instal·lació d'ascensors a pisos.
7: Un seria la millora de l'espai públic, dels equipaments i dels habitatges, per tant, una intervenció més física, més de millora urbanística i d'accions concretes, intentant millorar els dèficits que aquell barri ha acumulat, no? Com allà s'ha fet molta intervenció, però encara queda l'espai públic com pot ser que en Rei 9 d'Abril. Hem de fer una gran ofensiva a la rehabilitació d'edificis. Ens interessa molt l'accessibilitat, per tant els ascensors, i el que volem és modelitzar unes propostes amb les diferents tipologies d'habitatge que ens ho permetin i millorar els equipaments.
6: Pel que fa al segon eix de la convocatòria del Pla de Barris i Viles de la Generalitat, centrat en la transició ecològica, José Montero ha afirmat que es contemplen projectes com la creació de nous refugis climàtics.
7: El segon seria intervenir en aspectes relacionats amb el canvi climàtic, la millora de l'aïllament dels edificis, la millora dels espais públics per afavorir refugis climàtics i confort al carrer. Aquesta és una exigència europea i també l'ha recollit les bases i ens sembla bé com un dels eixos per millorar aquest barri.
6: Finalment, sobre la tercera línia de treball del pla, la d'acció sociocomunitària, l'alcalde ha explicat que l'objectiu és millorar el benestar i les relacions entre el veïnat, afavorint tant el protagonisme individual de les persones com el protagonisme del col·lectiu. Escoltem de nou a José Montero.
7: La tercera seria aquesta intervenció sociocomunitària. La voluntat de la convocatòria, i també és la nostra que té interès en aquell barri, és que hem de millorar les condicions de vida, el benestar, les relacions entre veïns i veïnes, les activitats, i per tant que la gent estigui contenta de viure al barri, desitgi viure al barri perquè resol les seves necessitats i li ofereix serveis de qualitat i a la vegada li ofereix la possibilitat de participar. Per tant, volem que hi hagi un protagonisme de les persones individualment i també comunitàriament i col·lectivament amb entitat.
6: Amb tot, l'alcalde ha valorat que l'Ajuntament té possibilitats de rebre l'ajut i ha anunciat que cap a l'octubre la Generalitat confirmarà al consistori si l'otorga a Montornès o no.
7: Jo tinc molta il·lusió perquè crec que correspon, però, com us deia, l'experiència de l'anterior intervenció en allà jo crec que ens ajuda, som municipi de referència, hem participat, però a més per aquestes bases, i així ho va deixar molt clar tant el responsable del comissionat de Pla de Barris com el propi president, van dir que el que volen no és invertir en barris on hi ha moltes dificultats i per molt que esmercis recursos i diners els problemes continuen allà i fins i tot s'aprofundeixen, sinó que el que volen és estimular aquest progrés compartit i aquest millora del benestar, i jo crec que tant per l'experiència, també pel compromís que tenim com a Ajuntament. Nosaltres rebrem molts diners, però també hem d'aportar una part, i jo crec que això ha de ser seriós i hem de comprometre-ho cada any, però crec que la nostra proposta recull aquesta perspectiva positiva de dir, hem fet molta feina, cal molta feina a fer, però tenim voluntat i compromisos de que això millori i ho volem fer també amb la gent i amb els equipaments del barri. Jo crec que aquesta perspectiva és singular i crec que això ens posa en bones condicions perquè a més encaixa amb les exigències de les bases, per tant valorem que tenim moltes possibilitats i tant de bo a l'octubre podem donar una bona notícia i celebrar-ho amb els veïns i veïnes del barri i amb el conjunt del municipi.
6: El termini per desenvolupar les actuacions serà de 5 anys i abastarà des de l'any 2027 al 2031. Si durant aquest període s'ha completat almenys el 50% del projecte, es podrà prorrogar 3 anys més. Per l'elaboració de la proposta, l'Ajuntament ha comptat amb les aportacions veïnals a través d'un procés participatiu i l'acompanyament de personal tècnic del consistori i de les entitats de CAS i Pla Estel. Montornès compta amb l'experiència del primer projecte d'intervenció integral a Montornès Nord, que es va desenvolupar entre 2009 i 2020, que va permetre impulsar actuacions de millora de l'espai públic i equipaments, programes socials i comunitaris i iniciatives de rehabilitació d'edificis.
5: Les mañanes de Ràdio Montornès.
0: Ràdio Montornès.
1: Connecta't amb el nostre entorn. A Facebook, a Twitter, a l'app i al web radio.montornès.cat. Hi trobaràs tots els nostres continguts diaris.
0: Ràdio Montornès.
1: La ràdio d'aquí.
5: Las mañanas de Radio Montornès.

0: Doncs ja sabeu que la nostra companya, la Mireia Toledo, va parlar fa uns dies amb la Jaret Martín i l'Anna Ramírez. Totes dues pertanyen a l'associació Bruixes de Montornès i, entre d'altres coses, ens van informar de tot això.
1: Sempre s'havia parlat de fer alguna cosa relacionada amb foc, que també en fem.
2: Sí.
1: Però a mesura que va anar avançant el projecte, va sorgir aquesta idea, ens va agradar i ara som una mena d'associació estranya que combina dues coses. De fet, estem registrats a la coordinadora de bastons de Catalunya, o sigui, som una colla bastonera, però alhora també hi ha gent que ens considera... Bueno, com...
3: Clar, perquè tenim contacte amb altres entitats que fan bastons i també amb altres entitats que fan foc, però cap d'elles fa totes dues coses.
2: Bueno, a mi això més estrany, jo ho podríem dir única, no?
1: Sí.
3: Clar, tothom es queda com sobtat de, però què feu exactament? Sí? Pues tot, ho fem tot.
2: El que volem descobrir avui, què fa Bruixes Montornès. Per tant, com que ha evolucionat la idea des que vau iniciar, però bueno, jo crec que l'essència s'ha mantingut. No, no sé per què teniu tan pensat fer foc des d'un inici, que és el que us cridava. Té a veure amb les bruixes, no?
3: Realment, clar, hem passat per un procés molt llarg i amb molts canvis. Llavors, va sortir la idea de que ens agradava com fer foc, però tampoc ens agradava tant el soroll i la pirotècnia.
2: Sí.
3: Per tant, volíem com allunyar-nos una mica de la idea de diables com a tal, però sí com tenir una essència de bruixes, de foc, de
2: sí, misteri,
1: per
2: potser.
1: Per qui no ens conegui, seria com, en comptes de més semblant a diable, seria més semblant a dames de foc de Granollers,
3: sí,
1: potser. Mm-hmm. No sé si hauran vist algun espectacle seu, però és més d'aquest estil.
2: Molt bé, doncs bastons, foc, heu començat els assajos. Clar, suposo que deu haver algú que us estigui ensenyant o com estàs sent així autodidacta.
3: És un tema, a nivell bastons, bueno, el cap de bastons ho explicarà.
1: Sí. A nivell bastons, bé, ens vam haver de posar en contacte amb la coordinadora, d'aquí vam formar part del registre i ens vam posar en contacte amb la colla de Caldes, que ara són els nostres padrins, crec que és,
3: sí,
1: es pot dir això, i són els que ens han ensenyat.
3: Ens estan ensenyant
1: encara. Venen alguns dies, no tots, ens ensenyen alguns balls i després nosaltres els anem assajant.
2: Guai.
1: De part de foc, sí que ha anat tot
3: més diferent. És tot autodidacta. Sí que és veritat que Toc i Foc de la Roca van fer com una mena d'assaig, per dir-ho d'alguna manera, obert. Llavors vam anar, però això va ser com al febrer. Llavors vam anar, vam fer com el primer contacte amb foc i a partir d'aquí nosaltres, autodidactes, hem anat com treballant, provant coses. Sí que és veritat que com estem molt motivats, ho hem agafat amb moltes ganes i llavors com que assagem bastant i ara anem a provar això, ai, això no surt, ah, mira, i ara això, i això surt pitjor.
2: Bueno, o sigui que sou una associació molt creativa, jo crec que
3: sí.
2: La paraula és difícil, us heu trobat que tant bastons com foc, perquè no sé si algú ja sabia, tenir algunes nocions, per exemple, a bastons tenim molta tradició a Catalunya, però és cert que és com molt concret, no? Hi ha municipis que sí que encara continuen, però hi ha molts que
1: això em sembla una cosa com molt estranya, això que dius de... Hi ha molta cultura de bastons, depèn del poble, i després n'hi ha d'altres que dius bastons i la gent, la meitat de la gent no sap què és. Ens vam trobar que algun dels primers assajos hi havia la colla que fa sardanes aquí,
2: sí,
1: a Montornès, i es van quedar al·lucinats, en plan que com pot ser que ara hi hagi aquí bastons? Però o sigui, hi ha hagut com molt bona rebuda, la veritat,
3: sí,
1: en plan... Hi ha hagut molta gent a qui li han dit i ha estat com molt il·lusionada, ah, jo ho feia a l'escola o jo coneixia algú, cosa que ens ha motivat bastant,
2: sí,
1: i és una manera de fer conèixer també aquesta tradició a Montornès.
2: Clar, clar, clar, i us ha resultat complicat perquè jo, ostres, jo conec alguna amiga que més d'un dit ha patit, amb bastons.
1: Bueno, algun cop també hem patit.
3: Sí, jo soc coneguda per picar bastants dits.
2: No, no només els teus, sinó de la resta.
3: Els de la gent. O sigui, ja hem tingut un parell de...
2: capsulitis.
3: Sí, però res. O sigui, res que no es pugui...
1: Però, aviam, difícil... És a dir, és més intentar tots anar a l'hora, tots fer-ho bé,
2: clar,
1: però...
2: És que hi ha molts elements aquí a tenir en compte.
1: Però bueno, és com al final tenim totes dues coses, hi ha gent que destaca més en una o més a l'altra, i aleshores la part bona és que ens podem anar ensenyant entre nosaltres.
2: Clar, això està molt guai. Quants sou ara a l'associació, ara que deu això, que esteu així implicats en aquest projecte, quants més o menys?
3: 12-13.
1: Sí.
2: Uau, bueno, 12, això 13. A dia d'avui és molt,
3: sí.
2: Una associació, o sigui, jo crec que és bastant contents. Tot i així, hi ha gent que pugui dir, escolta, que a mi això m'encanta el projecte, vull formar part. Esteu oberts?
3: Estem acabant d'ultimar els primers actes, que els tindrem al setembre, i llavors a partir d'aquí s'obriran com, bueno, estem intentant fer com bueno, no és una enquesta,
1: sí, com un registre o un d'això d'entrada
3: per la gent que vulgui entrar, que sàpiga també una mica els valors de l'associació, que ja estigui conforme, que tal, tal, tal, i també la implicació que suposa, perquè déu-n'hi-do. Però sí, a partir del setembre obrirem portes a qui vulgui venir a provar, a qui vulgui apuntar-se.
2: Guai, guai, llavors esperarem de moment. Parlem del vestuari, perquè hem vist que teniu també vestuari. Jo recordo també que era una cosa que des del principi es volia aconseguir. Com és aquesta nova vestimenta que teniu?
1: Bé, de fet, el tema del vestuari també va ser un dels cops que ens van dir, vosaltres sou una colla molt estranya. Perquè vam estar parlant amb Fet al País, que és una empresa que fa vestits tradicionals a moltes colles de Catalunya, però clar, la nostra cosa és que necessitàvem dos tipus de vestits, un per fer foc i l'altre per fer bastons. La vestimenta de bastons és, bueno, sempre és la mateixa, té una faldilla curta, els camalls que tenen els picarols, etc., la faixa, però després, clar, per fer foc no podíem portar tot allò, necessitàvem alguna cosa més ignífuga que ens protegís, un mocador. També, com teníem en ment una vestimenta que s'assemblés o que fes pensar en les bruixes, la part de foc té una faldilla més llarga. Aleshores, bueno, va ser un procés també, però estem molt contents amb com ha quedat. Tot té un color més o menys uniforme entre tots dos vestits. I la veritat que tenim moltes ganes de que la gent els pugui veure en directe.
2: Aneu tots igual? Són els mateixos vestits per tothom?
3: Sí, sí, sí. O sigui, l'únic que tenim un de foc i un de bastons. Però ja està la resta.
2: Clar, sí, això, ja per curiositat, ja que estem aquí com si estiguéssim prenent un cafè, tot això deu ser car, no?
3: Això ha estat molt car. I també moltes hores invertides, que per sort la nostra secretària Marta té nocions de disseny.
1: Sí.
3: Llavors va fer com un disseny i vam anar dient, ah, pues canviaria això, canviaré l'altre. I va fer com moltes propostes i va ser molt guai. I un cop ho teníem és el tema de diners, perquè és tot molt car.
1: Molt.
3: Ja no només el vestuari, sinó el material que necessitem per fer foc, els bastons, el no sé què, ara hem de comprar un altaveu per assajar, ara no sé què, bueno, és terrible.
2: Sí, sí, sí. Bueno, i hem vist que esteu anant fent barres, no?, intentant finançar l'associació com es pugui.
3: Sí, també hem intentat fer altres actes, com per exemple es va fer l'any passat, vam posar també barra per Eurovisió, però intentem també fer altres coses a part de les barres, com per exemple per Sant Jordi, aquest any no ha pogut ser, però l'any passat també vam posar una paradeta. Què més hem fet? Hem fet moltes coses.
1: El 8M, Perifèriques.
3: El 8M, és veritat. En Perifèriques també vam posar barra i vam
2: col·laborar. Alguna cosa de marxandatge també hi quedava.
1: També.
3: Sí, sí, tenim totes, xapes...
1: Sí.
2: Bueno, per si hi ha algú que digui, pues mira, potser no m'hi veig, vaig amb bastons, però vull col·laborar amb l'associació, és una manera de poder ajudar-vos.
1: I venen més coses.
2: Més? Jo ja crec que teniu xitxa aquí.
1: De marxandatge, sobretot.
2: Sí, sí.
1: Alguna cosa, sobretot de cara al setembre.
2: Sí. Que guai. Va, doncs la pregunta de les més importants. Quan podrem veure un espectacle de Bruixes Montornès?
3: Vale. En primícia, el dia 11 de setembre, per la Diada de Catalunya, farem el nostre primer acte, que serà només de bastons.
2: Molt bé.
3: Però tenim moltes ganes. Sí, serà la nostra estrena.
1: I després, ja encara més exclusiva, podem dir que farem el nostre acte de presentació amb foc i bastons i una producció estupenda. El dissabte de Festa Major.
2: Molt bé, clar.
1: O sigui que estarem allà...
2: Uau, sí,
3: estem, en viu en directe. De fet, estem ara muntant coreos, assajant a tope, perquè déu-n'hi-do el que volem fer per setembre.
1: Sí, tenim un projecte ambiciós.
2: Sí.
0: A veure, valors, portes obertes i activitats i espectacles a l'11 de setembre al primer. Anem a notícies.
4: Notícies en xarxa.
5: Bon dia, són les 11, us parla Maria Lara. El president de la Generalitat, Salvador Illa, troba bé que el govern espanyol hagi ajornat fins al 4 de setembre el Consell de Política Fiscal i Financera que s'havia de celebrar avui.
6: Ajornament de la Comissió de Política Fiscal i Financera d'ahir. Mirin, menys excuses i més responsabilitat. Es tracta de posar 20.000 milions d'euros a favor de la sanitat i l'educació públiques. L'aposta del govern d'Espanya pel diàleg ens sembla encertada. El 4 de setembre s'acabarà ja el temps de les excuses i començarà el temps de les solucions.
5: L'ajornament de la reunió per debatre el finançament autonòmic ha estat a petició del PP, que consideren que només s'ha negociat entre el Ministeri d'Hisenda i Esquerra. I el govern espanyol ha concedit l'indult parcial a l'expresidenta del Parlament, Laura Borràs, i li ha rebaixat la pena de presó de 4 anys i mig a 2 anys, evitant així el seu ingrés a presó. Es mantenen, però, els 13 anys d'inhabilitació i també la multa de 36.000 euros imposats per la condemna per prevaricació i falsedat documental en les contractacions irregulars a la Institució de les Lletres Catalanes. I Protecció Civil manté activat el pla enfocat davant un nou episodi de calor que incrementa el risc d'incendi forestal amb previsió que el dissabte s'assoleixi el nivell màxim de perill. Els agents rurals activaran els nivells 3 i 4 del Pla Alfa en nombrosos municipis mentre es mantenen també les restriccions d'accés a diversos espais naturals. A més, el Procicat també està en alerta per la previsió de calor extrema amb temperatures que podran superar avui els 40 graus a Ponent i també al Prepirineu. I els Mossos d'Esquadra han detingut aquesta matinada un home presumptament relacionat amb la mort violenta d'una dona al districte de Sant Martí de Barcelona després que s'hagi entregat en una comissaria de la capital. La víctima va ser localitzada ferida de gravetat en un pis del carrer Andrade i va morir poc després mentre la investigació continua oberta per tal d'esclarir els fets. Amb aquesta ja són 4 les víctimes de violència masclista durant aquest 2026 a Catalunya. I els Mossos també han denunciat penalment un jove de 19 anys per un presumpte delicte d'amenaces després d'enviar missatges intimidatoris a l'alcalde de Platja d'Aro, el Maurici Jiménez, a través d'una xarxa social. Les amenaces estaven relacionades amb els canvis en la normativa del mercat setmanal municipal i la investigació continua oberta per identificar possibles altres implicats. I pel que fa a la mobilitat, una variant a la C32 a Cornellà de Llobregat en sentit nord deixa un carril tallat i provoca retencions en aquest punt. A banda, també a la BB-4241 a Capolat es dona pas alternatiu i la via està restringida als vehicles de més de 7,5 tones entre Berga i Capolat. Pel que fa al servei ferroviari, retards que poden superar la mitja hora a l'R11 a causa d'un robatori de cable entre Riu Fluvià i Sant Miquel de Fluvià.

0: Ràdio Montornès. Les mañanes de Ràdio Montornès.
1: Doncs seguim amb la gent del Mugent i li toca el torn a la Erika Gabriela de 5è A de l'Escola Mugent. Endavant.
2: Llegeix amb la gent del Mugent. Lectures que et recomanem.
3: Hola, sóc la Erika i sóc de 5è A. Avui us presentaré un llibre que es diu Unos patines voladores. L'autora és Diana Vicedo. Chai, Pipo i Sam són unicorns. La protagonista és Unicornia i les seves amigues es diuen Sara i Paula. La història comença amb una nena que ens diu que avui hi ha un espectacle d'unicorns. Queda amb les seves amigues, però se li va perdre una diadema i arriba tard. Em sembla un bon llibre. Jo sóc una mica com ella. Perquè si a mi se'm perd un accessori, no surto sense ell de casa. Adeu!
0: Les mañanes de Ràdio Montornès. Ràdio Montornès, la ràdio d'aquí.
4: La ràdio d'aquí.
5: La ràdio d'aquí.
0: A la butxaca.
6: A la butxaca.
7: Ràdio.montornès.cat, app Ràdio Montornès.
8: Els grups municipals parlen. Aquest dimecres a les 7 de la tarda, els grups polítics amb representació a l'Ajuntament debatran sobre l'actualitat municipal.
9: El debat a Ràdio Montornès, la ràdio d'aquí.
10: Xxxt! Silenci, sisplau!
11: Per una convivència pacífica i solidària i un dia a dia de qualitat, respecta el descans del teu veïnat. Cuida l'entorn i mantén-lo net. Fes un bon ús dels espais públics. Passeja el teu animal amb cura. Fem net. Montornès actua amb el civisme. Ajuntament de Montornès del Vallès.

0: Ràdio Montornès, 91.2 FM.
1: Continguts en xarxa.
2: Propostes en xarxa.
3: Sabíeu que a la Vall de Boí hi ha 8 esglésies i una ermita declarades Patrimoni Mundial per la UNESCO? El que més destaca del conjunt romànic de la Vall de Boí és precisament el seu estil arquitectònic. Són construccions dels segles XI i XII que seguien el model del nord d'Itàlia, anomenat romànic llombard. Les seves característiques principals eren la funcionalitat, un acurat treball de la pedra, campaners de torre ben esvels i una decoració exterior a base d'arquets secs i bandes llombardes. Si aquests elements us sonen, és perquè probablement hagueu visitat o vist imatges de les esglésies de Sant Climent i Santa Maria de Taüll, Sant Joan de Boí, Santa Eulàlia d'Arill la Vall, Sant Feliu de Barruera, la Nativitat de Durro, Santa Maria de Cardet, l'Assumpció de Coll i l'ermita de Sant Quirc de Durro. El romànic de la Vall de Boí és excepcional, precisament perquè en un espai reduït concentra totes aquestes esglésies d'un mateix estil. Construccions que s'han conservat al llarg dels segles gràcies a l'aïllament de la zona. Per això tenim la sort de poder-les visitar i transportar-nos així al passat a través del patrimoni que va molt més enllà de l'arquitectura. Durant tot l'any podeu gaudir de la màxima expressió del romànic català a la Vall de Boí. Trobareu tota la informació i possibles rutes als webs vallboí.cat i centreromànic.com.

0: No, sisplau, quin fàstic.
1: Si tens un animal de companyia, pel seu benestar i pel nostre, recull els seus excrements i neteja amb aigua la zona bruta. Porta'l sensat i identificat amb tatuatge o microxip a la pell. Deslliga'l només a les zones habilitades, com les àrees d'esbarjo i els pipicans. Cuida'l, alimenta'l degudament i no el deixis mai tancat sense ventilació. Femnet. Montornès actua amb el civisme. Ajuntament de Montornès del Vallès.
2: Para los atrevidos.
3: What with lightning?
2: Empollones. Perezosos. Fiesteros.
4: Esta fiesta no termina.
2: Nostálgicos. Repetidores.
5: Repetimos.
2: Tímidos. Bailones.
6: Bailando.
2: Románticos. Y en definitiva, para todos los alumnos.
7: EGB FM con Valen del Olmo.
2: Los miércoles a las 8 de la tarde en Radio Montornés.
8: Radio Montornès, la ràdio d'aquí.
9: La ràdio d'aquí.
10: La ràdio d'aquí.
8: A la butxaca.
11: A la butxaca.
12: Radio.montornès.cat, app Radio Montornès.

0: Doncs aquí tenim el Michael Jackson i ho tenim bàsicament per acomiadar-nos, perquè ha arribat el moment dels adeus, que diu la cançó, en aquest matí de dimecres 29 de juliol, amb temperatures elevades, amb molta calor i amb la sensació que encara el pitjor està per arribar. Però aquí serem nosaltres per refrescar-nos una mica a través de la ràdio, les ones hercianes, o a través de la ràdio.montornès.cat, la ràdio online que s'escolta a tot arreu. Marxem, el Miquel Zafra a la part tècnica i aquesta qui us ha parlat, la Núria Catxan. Us convidem demà, dijous, a estar amb nosaltres. Demà tenim temes molt interessants i que us agradaran. Doncs avui tenim oportunitat de recordar que demà parlarem de cinema, però també parlarem d'immigració i la nova llei d'immigració. Per això hem convidat a dues especialistes que hi seran amb nosaltres i ens aportaran els detalls d'aquests moviments migratoris i com s'ha fet aquesta regulació a Catalunya. Però tot això serà demà. Que tingueu una molt bona tarda, abrigueu-vos, és ironia, i fins demà, que tingueu bona tarda.
1: Bona tarda a tothom.
0: Adéu-siau.

0: Ràdio Montornès, la ràdio d'aquí.
1: La ràdio d'aquí.
2: La ràdio d'aquí.
0: A la butxaca.
3: A la butxaca.
4: Ràdio.montornès.cat. App Ràdio Montornès.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, la una us parla, Maria Lara. La consellera d'Igualtat i Feminisme, Eva Menor, ha condemnat aquest matí a Salt el feminicidi d'una veïna de Barcelona que es va produir ahir a la nit. Menor ha volgut expressar el seu més sentit condol i escalfa l'entorn de la dona assassinada per violència masclista i també els veïns i veïnes de la localitat.
2: M'agradaria començar, sens dubte, amb una condemna rotunda del quart feminicidi que ha tingut lloc aquí a Catalunya enguany, amb un missatge de condemna rotunda i de condol a l'entorn de la víctima i als dos infants orfes que ha deixat aquest darrer assassinat masclista, amb el compromís i reiterar el compromís de la Generalitat de Catalunya amb la lluita per erradicar de manera definitiva aquesta greu vulneració de drets humans.
1: En aquest cas, són quatre els feminicidis d'enguany, corresponents a quatre dones assassinades per violència masclista. Des que es van començar a recollir dades oficials l'any 2012, hi ha hagut 162 feminicidis a Catalunya, dels quals 152 són dones i 10 corresponen a infants i adolescents. I els Mossos d'Esquadra han investigat 36 casos de tràfic d'éssers humans entre el 2025 i el juliol d'aquest 2026, amb 24 víctimes identificades i 32 detinguts. La policia alerta en l'augment de l'explotació sexual en pisos, la consolidació de xarxes d'explotació laboral en supermercats i plantacions de marihuana i també l'ús creixent de les xarxes socials per captar víctimes. Per facilitar la detecció i la col·laboració ciutadana, han habilitat un nou correu electrònic i també un codi QR de contacte directe amb investigadors especialitzats. I Protecció Civil manté activat el pla Infocat davant un nou episodi de calor que incrementa també el risc d'incendi forestal. De fet, des d'avui i fins divendres, 43 municipis estan en perill extrem del pla Alfa i 218 en perill molt alt. A més, el Procicat també està en alerta per la previsió de calor extrema amb temperatures que poden superar els 40 graus a Ponent i al Prepirineu. I en aquest sentit, Barcelona habilitarà a partir de l'1 d'agost un espai de dia climatitzat perquè les persones sense llar puguin protegir-se d'aquestes altes temperatures. També ho farà Lleida, que ampliaran també el dispositiu d'acollida per a temporers, volíem dir, sense sostre, amb 160 noves places al pavelló 4 de Fira de Lleida, davant també la llau de persones que s'han desplaçat aquest estiu a la ciutat. I els veïns del tercer edifici afectat per l'esvoranc de les obres de l'L9 del metro situat al carrer Rubinstein 6 podran tornar a casa a partir d'avui. El retorn dels desallotjants s'està fent de manera progressiva i el govern preveu que entre aquesta setmana i la vinent s'incorporin el 60% dels pisos evacuats.
0: Notícies en xarxa.
3: Ràdio Montornès, 91.2 de la FM. Els grups municipals parlen. Aquest dimecres a les 7 de la tarda, els grups polítics amb representació a l'Ajuntament debatran sobre l'actualitat municipal.
4: El debat a Ràdio Montornès, la ràdio d'aquí.

0: La mejor música en Radio Montornés.
1: Let me say the sense, baby.

0: Tornès, 91.2 de l'FM.
1: Ràdio Montornès.
2: Connecta't amb el nostre entorn. A Facebook, a Twitter, a l'app i al web radio.montornès.cat. Hi trobaràs tots els nostres continguts diaris.
1: Ràdio Montornès.
2: La ràdio d'aquí.
1: Estàs escoltant...
0: Ràdio Montornès, 91.2

La teva música a Ràdio Montornès. Ràdio Montornès, 91.2 FM.

0: Drink some margaritas by swinging blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me?
1: Ràdio Montornès, 91.2 de la FM.
2: Bon dia, són les dues.
3: Notícies en xarxa migdia, amb Jordi Casino.
2: Ordenat el confinament dels nuclis de Mas Llorenç i Mas Arboners al Baix Penedès, així com dels veïns d'algunes urbanitzacions de la zona per un incendi que ja mobilitza 24 mitjans entre aeris i terrestres. Tot plegat coincidint amb l'arribada del nou episodi de calor extrema que s'allargarà com a mínim una setmana i que es convertirà en la tercera onada de calor d'aquest estiu, una situació que dispararà el perill d'incendis. Sarai Sarroca és la directora del Servei Meteorològic.
4: Ja tenim avisos activats, especialment a la zona de Ponent, amb graus fins a 4 sobre 6. Aquests avisos toquen sostre demà i divendres disminuiran una mica perquè ens arribarà pols sahariano, facilitarà que hi hagi també més tèrbol, també més humit.
2: Pel que fa a les temperatures, tornaran a superar els 40 graus en algunes comarques. Previsió del temps, Lluís Mi Pérez, bon dia.
5: Bon dia. Continua aquesta situació del tot estancada, ben seca i també amb molt de sol. Per tant, un temps completíssimament del mes de juliol i novament amb més calor de la que toca. Som a la canícula, però una mica fins i tot passada de rosca. I és que aquesta tarda una altra vegada arribarem a la xifra psicològica dels 40 graus de màxima en el cas del Pla de Lleida, gran part del país de 32 a 37 graus i en proporció farà més calor, per exemple, a les valls del Pirineu que no pas en àrees del prelitoral o de la costa. A prop del mar el que tindrem és molta humitat, per tant, xafogó immensa, amb alguns núvols que s'aniran arrossegant per la Costa Daurada, també al voltant del Cap de Creus i al llarg d'aquesta tarda alguna nuvolada més potent a l'Alt Pirineu, si de cas amb algun ruixat, però francament aïllat entre la Cerdanya i l'Alt Ripollès. Demà una situació molt semblant, núvols baixos al matí a la costa i al vespre del dijous alguna tempesta al Pirineu Lleidatà. N'estem pendents a la xarxa?
2: Estarem pendents, estigueu pendents. És dimecres 29 de juliol de 2026. Tenim més titulars. Nou feminicidi a Catalunya, el quart de l'any, Maite Polo.
6: Els Mossos d'Esquadra han detingut aquesta matinada un home relacionat amb la mort violenta d'una dona dimarts al vespre al districte de Sant Martí de Barcelona. Eva Menor és la consellera d'Igualtat.
7: Una condemna rotunda del quart feminicidi que ha tingut lloc aquí a Catalunya enguany, amb un missatge de condemna rotunda i de condol a l'entorn de la víctima i als dos infants orfes que ha deixat aquest darrer assassinat masclista.
2: Més coses, Salvador Illa aprova l'ajornament del Consell de Política Fiscal.
6: Des del Vietnam, on continua de viatge oficial, el president català ha considerat encertada la decisió del govern espanyol d'apostar pel diàleg i donar més marge per intentar arribar a un acord també amb el Partit Popular.
2: Atenció amb aquesta xifra, 486.000 hores extres no remunerades a la setmana.
6: Això és el que denuncia que fan els treballadors catalans segons Comissions Obreres. El sindicat reclama l'aprovació del nou reglament de control horari després de l'estiu per controlar-ne l'ús abusiu.
2: I presentat el nou equip de govern a l'Ajuntament de Girona.
6: Guanyem i Esquerra redueixen a 3 les tinences d'alcaldia i creen les regidories de Ciutat Universitària i Centres Cívics. La nova organització del govern gironí entrarà en vigor dilluns, encara que no s'aprovi el cartipàs.
2: Cultura Modest Cuixart, a Terra Sant Feliu de Guíxols.
6: La seva obra és el leitmotiv d'una mostra que es podrà veure a l'espai Thyssen. S'hi estableixen vincles entre alguns dels seus treballs i pintures d'artistes com Casas, Graner, Grau Sala o Torres García.
2: Esports, Jordi Cervantes, dia d'exàmens per als equips catalans de primera i segona divisió.
8: Continuant amb la seva preparació, l'Espanyol disputarà el primer partit a Anglaterra contra el Burnley a partir de 9:15. El Girona se les veurà amb el Castelló a 7:15 a la Girona Academy, mentre que el Sabadell s'enfrontarà al Manresa a Sant Oleguer a partir de 9:15 del vespre.
2: El control de sol, nostre company Francesc Ávila, la coordinació José Gallardo i Regina González. Passen 4 minuts de les dues.
3: Notícies en xarxa. Edició migdia.
2: Portada d'aquest dimecres, malauradament, l'incendi que afecta des de fa una estona al Baix Penedès, a Mas Llorenç, mobilitza ja 24 mitjans entre aeris i terrestres. Protecció Civil ha ordenat el confinament de Mas Llorenç i també de Mas Arboners, així com els veïns d'algunes urbanitzacions de la zona. Última hora, Ràdio Televisió del Vendrell, Lourdes Meronyo, bon dia.
9: Molt bon dia, doncs així és, el foc ha començat a les 12:12 del migdia i fa uns 35 minuts que han ordenat aquest confinament dels nuclis de Mas Llorenç, Mas Arbonès i les organitzacions d'en Font de Talló, la Pineda de Santa Cristina, de la Bisbal del Penedès, Torreforta de Santa Cristina i el Coi de la Rubiola. Pel que ens acaben de comentar ara mateix, són 30 dotacions, 7 d'elles dotacions aèries, afecta unes 30 hectàrees i estan llançant focus secundaris. Pel que expliquen també estan afectades les carreteres TB2041, TB2042 i la C51Z entre els punts quilomètrics 17 i 20. Pel que fa al servei urbà de bus de la Bisbal del Penedès també ha quedat anul·lat aquesta tarda en diversos punts i pel que han explicat que llançaven focus secundaris a uns 100 metres, aquestes 30 hectàrees sembla que va en direcció a una zona de vinyes que podria actuar com a eix de contenció i que el CAP hauria coronat. També recomanacions per a aquest confinament, que es refugiïn a l'interior, tanqueu portes i finestres i que es tapi qualsevol forat per on pugui entrar aire. Estarem molt pendents a veure com va evolucionar aquest foc i després en una estona tornarem a entrar.
2: Doncs així ho farem. Gràcies, Lourdes, per aquesta última hora. Per tant, ja són 30 els mitjans aeris. I pel que fa a la resta d'Espanya, els focs més grans són els de Madrid i Àvila. La seva extinció evoluciona bé. El president espanyol Pedro Sánchez ha comparegut per fer un nou balanç aquest matí i ha demanat prudència perquè les pròximes hores, diu, seran decisives per la nova onada de calor. Mont Carvajal, bon dia.
10: Bon dia. El president del govern, Pedro Sánchez, ha comparegut al centre d'operacions de Navalcarnero, a Madrid, vestit amb armilla de comandament de protecció civil. Sánchez ha dit que les feines per controlar els focs de Madrid i Ávila van bé, però que les pròximes hores seran clau.
11: I que nostra principal prioritat és salvar vides, núcleos poblacionales y vencer al fuego. Hoy yo creo que estamos más cerca de ese último objetivo, pero todavía nos quedan horas muy importantes, decisivas, porque la EMET nos acaba de informar que estamos ya en una nueva ola de calor.
10: També ha demanat als afectats que tinguin paciència i confiïn en les autoritats i a tothom que no faci cas dels rumors i notícies falses i s'informi a través de vies oficials o mitjans de comunicació fefaents.
11: Yo puedo entender la ansiedad, la angustia, la necesidad de volver a sus hogares, pero también quiero pedir de nuevo a los ciudadanos que se informen por los vehículos oficiales, por los medios de comunicación contrastados.
10: A l'incendi de la Vall d'Uixó, a Castelló, s'ha reduït el balanç de la superfície cremada. De les més de les 10.000 hectàrees d'ahir, s'han passat a les 9.300 avui. El foc continua sense control per cinquè dia consecutiu.
2: Tot plegat quan Catalunya i bona part d'Espanya, com dèiem, viuen de ple un nou episodi de calor extrema que s'allargarà com a mínim una setmana. Previsiblement serà la tercera onada de calor d'aquest estiu. A Catalunya s'esperen temperatures que podrien superar els 40 graus. Marc Pijoan, bon dia.
12: Bon dia, Jordi. Torna la calor intensa que, segons les previsions del Servei Meteorològic de Catalunya, s'allargarà una setmana. Sarai Sarroca n'és la directora.
4: Ja tenim avisos activats, especialment a la zona de Ponent, amb graus fins a 4 sobre 6, és a dir, tonalitats carbassa dels avisos de situació meteorològica de perill del Servei Meteorològic. Aquests avisos toquen sostre demà i divendres disminuiran una mica perquè ens arribarà pols sahariano, facilitarà que hi hagi aquest ambient més tèrbol, també més humit.
12: Sarroca ha avançat que la primera quinzena d'agost es preveu encara força càlida, però que a partir de la segona és probable que hi hagi més dinamisme. Això podria comportar l'arribada de pluges. Doncs bé, precisament aquestes anomalies climàtiques molts les atribueixen al fenomen del Niño. En aquest sentit, des del Servei Meteorològic de Catalunya han volgut aclarir que en el nostre territori les conseqüències d'aquest esdeveniment climàtic no són directes. Sarai Sarroca.
4: La temperatura molt alta d'aquest estiu no té relació amb el fenomen del Niño. Ara bé, sí que preveiem que aquest efecte dominó acabi arribant i se sumi ja al fet que hi hagi un escalfament global, el de que hi hagi uns efectes de més pluja o més sequera aquí a Catalunya a partir de la primavera de l'any que ve.
12: El Niño, de fet, és l'escalfament anormal del Pacífic tropical i és considerat el mecanisme de variabilitat climàtica natural més potent de tot el planeta. Es produeix quan els vents que han d'empènyer les aigües càlides del Pacífic oriental cap a l'occidental s'afauleixen. L'aigua escalfada s'acumula davant les costes d'Amèrica del Sud i això impedeix que aflori l'aigua freda de l'oceà.
2: I amb les altes temperatures de l'estiu hi ha col·lectius més susceptibles a patir problemes de salut. De fet, a les urgències de l'Hospital Germans Trias i Pujol atenen a pacients que ingressen amb complicacions derivades de les seves malalties agreujades per la calor. Ràdio Ciutat de Badalona, Neus Aragall.
13: Des de fa uns anys, l'hospital rep un volum més elevat de persones que hi acudeixen per problemes relacionats amb les altes temperatures. Els casos més habituals són de persones grans que es debiliten per la calor, gent que ha patit un cop de calor o pacients amb descompensacions per les seves malalties. Els avenços de la medicina fan que cada vegada hi hagi més població major de 70 anys, que és, precisament, un dels col·lectius més vulnerables. La cap de secció d'urgències, Neus Robert, ens ho explica.
14: Poblacions molt vulnerables com són aquells majors de 75 anys o pacients amb malalties cròniques, cada cop en tenim més a la població, per sort, però aleshores també es descompensen més habitualment i són els pacients que recorren més als serveis d'urgències en èpoques dels pics de temperatura.
13: Per evitar anar a urgències en mesura del possible, des de l'hospital recomanen seguir els consells del Departament de Salut. Destaca evitar sortir al carrer durant les hores en què les temperatures són més altes, mantenir una bona hidratació i fer l'activitat a la tarda, que és quan hi ha menys sol. Això sí, des de l'Hospital Germans Trias i Pujol remarquen que en cas de necessitat s'acudeixi a urgències.
2: 5 minuts arriben a un quart de 3 i Barcelona obrirà a partir d'aquest dissabte un espai de dia perquè les persones sense llar es refugiïn de la calor.
6: A l'equipament, que està ubicat al passatge 2 de maig, hi podran accedir lliurement les persones que ho necessitin i trobaran un espai amb taules i aire condicionat. Allà els oferiran begudes o refrigeris com ara gelats i també una peça de fruita o barretes energètiques. El refugi de dia complementa la xarxa que hi ha per a persones sense llar.
2: I encara a la ciutat de Barcelona, els treballadors d'atenció al visitant de la Sagrada Família estan de vaga aquest dimecres per denunciar, diuen, condicions laborals i climatològiques extremes.
6: Diuen que han d'estar-se drets en jornades de fins a 11 hores sense poder seure i que molts treballadors acaben periòdicament al dispensari mèdic del centre de treball per cops de calor, marejos i deshidratació.
3: Notícies en xarxa.
2: Titular tràgic de la jornada, una dona ha estat assassinada a la ciutat de Barcelona en un nou crim masclista, el quart d'aquest any a Catalunya.
6: L'home s'ha entregat aquesta matinada a una comissaria dels Mossos després d'apunyalar la dona presumptament ahir al vespre davant dels dos fills de la parella al domicili, segons fonts policials. Va passar al districte de Sant Martí. Demà a les 12 del migdia es farà un minut de silenci a la plaça de Sant Jaume de Barcelona. 153 dones han estat assassinades per la parella o exparella des de l'any 2012 a Catalunya i 10 infants i adolescents. Més d'un centenar han quedat orfes la darrera dècada.
2: Doncs la consellera d'Igualtat, Eva Menor, ha condemnat el feminicidi durant una visita a sala al Gironès, on ha presentat el desplegament del punt Lila Mòbil, que estarà actiu tot l'estiu arreu de Catalunya. Televisió de Girona, Natàlia Bonjoc.
15: Menor ha volgut expressar el seu més sentit condol i escalf a l'entorn de la dona assassinada i ha reiterat el compromís de la Generalitat amb la lluita per erradicar el que ha descrit com una vulneració dels drets humans, fent una crida també al compromís col·lectiu per aconseguir aquesta fita.
16: Un missatge a tota la ciutadania, en especial a les dones, per dir-les que no estan soles, que tenen tot un conjunt de recursos a la seva disposició, des del telèfon 900-900-120, que és un telèfon 24 hores, 365 dies de l'any, un telèfon que no deixa rastre.
15: Tot en plena presentació dels punts liles itineraris que aquest estiu s'han desplegat per diferents punts de Catalunya. La consellera ha visitat aquest matí el que s'ha ubicat al Mercat Setmanal de Salt, una eina de sensibilització, informació, però també de detecció i d'atenció a víctimes de violència masclista. De moment ha arribat ja a 9 municipis i ha atès a unes 570 persones.
2: I encara parlant dels Mossos, han investigat 36 casos de tràfic d'éssers humans l'últim any, on han identificat 24 víctimes i han detingut 32 persones.
6: Coincidint amb el Dia Mundial contra el Tràfic d'Éssers Humans, els investigadors han alertat de l'augment de l'explotació sexual en pisos i habitatges, augmentant-ne la clandestinitat i també de la consolidació de xarxes d'explotació laboral, especialment en supermercats i en plantacions de marihuana. Ho explica el sotinspector Luis Moreno.
17: Un local que està obert moltes hores, tots els dies de la setmana, i que sempre que hi anem hi ha la mateixa persona, i segurament amb la mateixa roba, però no són capaços de pensar que aquesta persona està fent un horari laboral que no és normal, perquè si nosaltres marxem a treballar i veiem aquesta persona, tornem de treballar, tornem a veure la mateixa persona, ens hauríem de plantejar que alguna cosa passa.
6: Per fer-hi front, el cos ha anunciat la posada en marxa de dos nous canals de contacte directe amb la ciutadania. Es tracta del correu electrònic stopexplotació@mossos.cat i d'un codi QR que deriva a un formulari. Seran completament anònims i serviran per promoure la col·laboració ciutadana en la detecció de possibles víctimes i situacions d'explotació.
2: Un minut i un quart de tres, el president de la Generalitat, Salvador Illa, troba bé que el govern espanyol hagi ajornat fins al 4 de setembre el Consell de Política Fiscal i Financera que s'havia de celebrar aquest dimecres.
6: Sí, des del Vietnam, on segueix de viatge oficial, el president Illa ha dit que al setembre el Partit Popular ja no tindrà excuses per dedicar 20.000 milions d'euros a favor de la sanitat i l'educació públiques.
18: L'ajornament de la Comissió de Política Fiscal i Financera d'ahir, mirin, menys excuses i més responsabilitat. Es tracta de posar 20.000 milions d'euros a favor de la sanitat i l'educació públiques. L'aposta del govern d'Espanya pel diàleg ens sembla encertada. El 4 de setembre s'acabarà ja el temps de les excuses i començarà el temps de les solucions.
6: El nou model ja tenia garantida l'aprovació al Consell de Política Fiscal i Financera perquè tenia el vot favorable del govern espanyol i del govern català. I, a més, des d'abans d'ahir també comptava ja amb el sí del govern de les Canàries, format per Coalició Canària i el PP. Aquest canvi de parer de Canàries havia esquerdat la unitat del bloc del no a la proposta.
2: I us ho diem en titulars, Catalunya és la segona comunitat on més hores extraordinàries es fan. Cada setmana els catalans fem 486.000 hores extra no pagades i no compensades de cap manera. Sumant les hores de mes, que si es remuneren, la xifra arriba gairebé al milió d'hores extrasemanals.
6: Tot plegat, segons el sindicat Comissions Obreres, comporta que es deixi de contractar 26.000 persones a jornada completa.
2: Més detalls, Marc Dalmau, bon dia.
19: Bon dia. En el segon trimestre del 2026 s'han registrat 3.997.800 persones treballant. Això és un increment del 3,4% respecte del primer trimestre, una dada que representa un nou rècord d'ocupació superant el tercer trimestre del 2025. Pel que fa a l'atur, entre els mesos d'abril i juny s'ha registrat un descens. Després que pugés en el primer trimestre fins al 10,1%, ara situa una dècima per sota del 8%. Catalunya té 343.000 persones a l'atur, mentre que el primer trimestre la xifra era de 436.000, 93.000 persones més que ara. Tot plegat són les millors xifres des d'abans de la crisi immobiliària del 2008. Unes dades que, segons Paco Ramos, secretari de Treball de la Generalitat, confirmen la dinàmica de país de generar treball de qualitat.
20: Una evolució positiva del nostre mercat de treball, de la generació d'activitat econòmica i ocupació.
19: Tot i que els sindicats també valoren positivament les dades, remarquen que s'ha de millorar la qualitat dels llocs de treball. Escoltem Albert Ferrer, de Comissions Obreres, i Yolanda Funes, d'UGT.
21: Les assignatures pendents continuen tenint a veure amb la millora de la qualitat de l'ocupació i amb les diferències per sexe.
22: Perquè alhora ha pujat la temporalitat, la parcialitat dels contractes i la quantitat d'hores extres.
19: Pel que fa a les dades de l'estat espanyol, l'ocupació ha crescut un 2,2% i ara mateix hi ha 22,7 milions d'ocupats.
3: Notícies en xarxa. Edició migdia.
2: Passen 2 minuts d'un quart de tres, guanyem Girona i Esquerra presenten la proposta del nou Cartipàs després de la sortida de Junts, una organització que busca l'eficiència per acabar tota la feina feta en el que queda de mandat a Girona FM Pau Villafañe.
23: La nova estructura planteja 3 tinences d'alcaldia per sota de l'alcalde d'Uxalelles quan fins ara n'hi havia 6, però alhora es creen 2 noves regidories com són la de Ciutat Universitària, que recau en Adam Bertran, d'Esquerra, que també tindrà la de Llengua Catalana, i la de Centres Cívics, que durà Caral Vila, de Guanyem Girona. L'alcalde Salelles explica l'objectiu del nou Cartipàs.
24: El que hem fet és que aquelles competències que tenien els regidors de Junts, el que hem fet és més o menys repartir-les i reorganitzar amb aquestes 4 àrees, amb una voluntat també de simplificar, de ser eficients, de poder executar al màxim, que és un dels objectius que tenim nosaltres com a govern. És el que volem fer, és acabar la feina feta.
23: A destacar que l'alcalde Salelles agafa l'àrea de promoció econòmica, la regidora Robert assumeix contractació pública i patrimoni i Gemma Martínez també tindrà l'àrea de salut i serveis socials. Tant l'alcalde com el portaveu d'Esquerra, Quim Allats, han reconegut que estan en converses amb Junts i el PSC per aconseguir el màxim consens possible per aprovar l'organigrama per ple.
2: I polèmica a l'Ajuntament de Ripoll perquè la filla de l'alcaldessa, Sílvia Oriol, s'ha guanyat una plaça de policia local. L'alcaldessa nega haver intervingut en cap moment al procés de selecció dels agents del cos. Com a alcaldessa, però, va designar el tribunal que havia de puntuar els aspirants. Oriol s'ha defensat al ple que la seva filla va obtenir

0: participat en el procés de selecció i que no té contacte directe amb els agents, sinó amb el cap del cos policial. Escoltem a Ferran Raigón, portaveu de Junts, i Sílvia Oriols, alcaldessa de Ripoll.
1: No hi ha hagut cap alcalde, alcaldessa en l'Ajuntament d'aquesta vila que hi hagi hagut cap fill que hagi treballat en aquesta casa, i vostè, que se'n vanta tant, resulta que caiem en aquesta, no sé si dir-ne, casualitat.
2: De la mateixa manera que jo no puc beneficiar-la en res servint-me del càrrec públic que ocupo, tampoc tinc dret a perjudicar-la com a vilatant que és de Ripoll i com a persona perfectament vàlida i òptima per ocupar un lloc a la policia local de Ripoll.
0: Junts assegura que l'alcaldessa sí que ha pres part en una part del procés de selecció.
1: El dia 29 de juny, quan vostè ja feia 6 dies que coneixia qui s'havia presentat en aquest procés de selecció, va ser vostè mateixa, en tant que regidora de Seguretat, qui va nomenar els 3 membres del jurat.
0: Oriols ha defensat que no ha estat una designació dit, sinó que la seva filla ha passat un procés de selecció en el qual va quedar primera.
3: Arribats a aquest punt de l'informatiu, és el moment de repassar d'altres notícies destacades. I parlem de l'eclipsi solar del 12 d'agost. Es deixa notar ja en el sector turístic a les Terres de l'Ebre amb allotjaments i activitats completes des de fa mesos, tant a la Terra Alta com al Delta de l'Ebre. 21 Ràdio, Cinta Bonet.
4: L'eclipsi solar del 12 d'agost tindrà un gran impacte turístic al conjunt de les Terres de l'Ebre. Una mostra són les reserves en activitats i allotjaments turístics del Delta de l'Ebre o la Terra Alta, on han penjat el cartell de complet des de fa mesos. És el cas dels apartaments La Fàbrica d'Horta de Sant Joan. Òscar Godes n'és el propietari.
5: Ho tenim totalment ple. O sigui, normalment són unes dates que sempre s'ompli la bossa aquí, però ara per l'eclipse ja fa de principis d'any ja està tot ple.
4: La presidenta de l'Associació de Turisme de la Terra Alta, Pilar Miró, assegura que la comarca és una zona privilegiada per a l'observació de l'eclipsi, amb molt d'interès pel turisme estranger. Escoltem Miró.
6: Molt turisme estranger. Ara, per aquest 12 d'agost ens vindrà molt turisme estranger. Perquè, clar, estem en aquesta zona, no?, privilegiada que baixa de dalt de la que és la zona d'Astúries.
4: El sector assegura que l'eclipsi solar permetrà donar a conèixer al món el conjunt de les Terres de l'Ebre i els seus grans atractius.
3: I l'Agència Catalana del Consum continua a Tarragona amb les inspeccions de la venda física i en línia d'ulleres per a l'eclipsi solar del 12 d'agost. Tarragona Ràdio, Tere Ortega.
7: La campanya encara continua i fins ara no s'han imposat sancions als fabricants i venedors, però sí que es fan retirar del mercat les ulleres fraudulentes. La delegada de l'Agència Catalana de Consum a Tarragona, Carme Torres, aconsella als ciutadans que no se la juguin.
8: Hi ha moltes possibilitats que les ulleres siguin segures, per tant ens en podem refiar. I després també aquestes advertències de seguretat que dic que han d'estar a la ullera o en aquell fulletó que ens donen, seguim-les també, perquè per molt que les ulleres siguin segures, si després no les utilitzem amb seny, pot portar també problemes. No comencem a mirar el sol sense tenir les ulleres posades, no ens les traiem fins que no haguem acabat l'observació.
7: Pel que fa a les vendes per internet, també es comprova que tota la informació obligatòria sigui visible per al consumidor abans de formalitzar la compra.
3: 8 minuts, arribem a 2:45, moment per la cultura. I per Sant Feliu de Guíxols, que inaugura aquest vespre l'exposició Vincles a l'espai Thyssen del monestir, una proposta que combina les pintures de Modest Cuixart amb les d'altres artistes del passat, però també del present, televisió de la Costa Brava Joan Parareda.
9: Vincles entre les obres de Modest Cuixart i el passat. Tota l'exposició a l'espai Thyssen de Sant Feliu de Guíxols gira al voltant d'aquesta temàtica. Cada sala de la mostra permet redescobrir l'artista en tots els seus sentits. Les obres de Cuixart conversen amb les de la col·lecció Carmen Thyssen, totes elles molt ben relacionades. L'objectiu és vincular els artistes de les diferents etapes, donant al passat una veu de present. Pilar Giró és la comissària de l'exposició.
10: Posar de relleu com es construeix un llenguatge d'avantguarda eclèctic i canviant en l'obra de Cuixart durant el segle XX i quin és aquest llegat de Cuixart quan tenim un artista del segle XXI en l'exposició que també dialoga amb Cuixart.
9: Reivindicant l'esperit pedagògic de l'espai Carmen Thyssen. Han treballat amb artistes de present i en clau femenina, també per reivindicar un dels missatges de Cuixart. L'exposició conté algunes obres de l'artista que feien més de 30 anys que no es veien exposades. També dedica una sala als seus dibuixos que il·lustren petites poesies. Des de demà fins al dia 2 d'agost, el públic la podrà gaudir de manera gratuïta.
11: Per moltes coses que ens passin, jo t'estimo igual, jo t'estimo igual. Potser més que mai.
12: Per moltes coses que ens passin que no acabi mai.
3: I arribarem a l'esports, amb música, escolteu els detalls, també Ginestau, la Ludwig Bank, són alguns dels artistes que participaran a la propera edició de les Festes del Turó d'Olot.

0: Se celebraran del 4 al 8 de setembre amb una cinquantena d'actuacions.
1: Detall en Xila Ludwig Bank. Arribem als esports, que ens porta el nostre company Jordi Cervantes. Jordi, bon dia.
2: Bon dia. Dia de proves pels equips catalans de primera i segona divisió. L'Espanyol s'enfrontarà al Barney a partir de 3:15 del vespre en el partit amistós de la pretemporada, el primer en terres britàniques. Els blanquiblaus, que recordem, estan realitzant una estada de 5 dies a Anglaterra, s'enfrontaran a un conjunt que el curs passat va descendir de la Premier League. Pel que fa als equips catalans de segona, el Girona disputarà el seu tercer amistós, ho farà davant el Castelló a partir de 6:45 a la Girona Academy, mentre que el Sabadell, que també jugarà el tercer partit d'aquest estiu, s'enfrontarà al Manresa Sant Oleguer a partir de 6:45. Un conjunt arlequinat que ja sap que jugarà la final de la Copa Catalunya contra el Barça Atlètic el pròxim 2 de setembre a la nova Creu Alta. Pau Vituri, Ràdio Sabadell.
3: L'estadi creualtenc, per tant, acollirà tres compromisos seguits, ja que el cap de setmana anterior i el posterior l'equip de Ferran Costa rep a casa l'Almeria i el Córdoba, respectivament, en partits de Lliga. I a tot això, el Sabadell disputa avui el tercer compromís de la pretemporada, el primer dels tres amistosos programats aquesta setmana. Després de perdre contra el Castelló i d'empatar dissabte passat davant l'Espanyol, el conjunt arlequinat rep a Sant Oleguer el Manresa, que acaba de pujar a segona federació i que és l'exequip del tècnic Ferran Costa.
4: Van ser 3 anys de la meva vida on m'ho vaig deixar tot pel Manresa. Jo sempre tindré carinyo, a part visc a Manresa, o sigui, imagina't, i els hi desitjo el millor. A partir d'aquí, dimecres serà un dia gran, però perquè juga el Sabadell.
3: Un compromís que es perdrà Javi López Pinto. L'extrem santcugatenc va patir a l'entrenament de dilluns un esquinç en el lligament lateral extern del genoll dret. A 6:45 arrencarà aquest Sabadell-Manresa en directe amb imatges al canal de Twitch de Ràdio Sabadell.
2: Pel que fa al Barça, Joan Laporta va anunciar a través de les xarxes socials que ha superat una arrítmia cardíaca. Mentrestant, el primer equip continua amb dobles sessions d'entrenament a Anglaterra, on ja ha arribat, acaba d'arribar, Rafinha, després de disputar el Mundial i de gaudir de les seves vacances. Un dels que encara trigarà a tornar són els campions del món, entre ells Joan García, que avui ha assegurat que l'objectiu d'aquesta temporada no és un altre que guanyar la Champions.
5: Creo que un punto medio, ¿no? Creo que obsesionarse tampoco es bueno, porque al final cuando no salen, pues creo que el efecto negativo puede ser muy grande, pero creo que sí que tiene que haber esa ilusión, esa exigencia, esas ganas de hacerlo bien y de conseguirlo, porque creo que estamos capacitados y confiamos mucho en que podemos hacerlo.
2: I qui ha jugat un amistós aquest matí ha estat el Sant Andreu, que ha perdut davant el Mallorca B per 1-0.
1: Gràcies, Jordi, per l'última hora de la informació esportiva. Una mica més de 3 minuts i arribarem en punt a 2:15 de la tarda.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Una cigarreta o un bosc cremant. Una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona, Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
2: Desconnectar per tornar a connectar, sense anar més lluny. Tastar nous sabors. Passejar per carrers plens d'història i de cultura. Pedalar entre el mar i la muntanya. Gaudir tot l'any de les festes i les tradicions. Descobreix els millors plans de les comarques de Barcelona a barcelonaesmoltmes.cat. Diputació de Barcelona.
3: Vine al Palau Güell, a tocar de la Rambla de Barcelona. Una obra única d'Antoni Gaudí, on l'arquitectura es converteix en experiència. Deixa't sorprendre per la llum, les formes i els detalls. Un espai públic, viu i per a tothom. Una porta oberta al modernisme. Palau Güell. El Gaudí cobra portes. Més informació i entrades a palauguell.cat. Diputació de Barcelona.
4: El diccionari Termcat.
5: 40 anys, 40 paraules.
6: 2010. Informàtica en núvol.
7: Organització d'un sistema informàtic en què l'usuari fa ús de recursos i serveis de processament i emmagatzematge de dades allotjades en servidors externs accessibles a través d'internet.
8: Marta Graner.
9: Tant en anglès com en català, es manté aquesta metàfora del núvol per referir-se al lloc on s'emmagatzemen o es tracten les dades, perquè transmet molt bé el concepte clau, que és utilitzar recursos informàtics, servidors, espais d'emmagatzematge o programes que no estan instal·lats localment a l'ordinador que tu estàs utilitzant, sinó que s'hi accedeix a través d'internet, com si baixessin d'un núvol que ho conté tot. Aquest sistema d'emmagatzematge s'ha estès perquè té molts avantatges, principalment l'accessibilitat des de qualsevol ubicació, les còpies de seguretat i la sincronització automàtiques. I, sobretot, l'estalvi d'espai físic i de recursos.
5: Si les paraules noves t'agraden, no et pots perdre el podcast Paraules Habitables. A la xarxa, a més.

0: la xarxa de comunicació local.
1: Molt bon dia, són 2:45.
2: Notícies en xarxa migdia, amb Jordi Casino.
1: Ordenat el confinament dels nuclis de Masllorenç i Masarbonès al Baix Penedès, així com de veïns d'algunes urbanitzacions de la zona per un incendi que ja mobilitza 30 mitjans entre aeris i terrestres. Tot plegat coincidint amb l'arribada del nou episodi de calor extrema que s'allargarà com a mínim una setmana i que es convertirà en la tercera onada de calor d'aquest estiu a Catalunya. Una situació que dispararà el perill d'incendis. Sarai Sarroca és la directora del Servei Meteorològic.
3: Ja tenim avisos activats, especialment a la zona de Ponent, amb graus fins a 4/6. Aquests avisos toquen sostre demà i divendres disminuiran una mica perquè ens arribarà pols sahariano, facilitarà que hi hagi que també més tèrbol, també més humit.
1: Perquè per les temperatures tornaran a superar els 40 graus en algunes comarques, previsió del temps. Lluís Mi Pérez, bon dia.
4: Bon dia. Continua aquesta situació del tot estancada, ben seca i també amb molt de sol. Per tant, un temps completíssimament del mig de juliol i novament amb més calor de la que toca. Som a la canícula, però una mica fins i tot passada de rosca. I és que aquesta tarda una altra vegada arribarem a la xifra psicològica dels 40 graus de màxima en el cas del Pla de Lleida, gran part del país de 32 a 37 graus i en proporció farà més calor, per exemple, a les valls del Pirineu que no pas en àrees del prelitoral o de la costa. A prop del mar el que tindrem és molta humitat, per tant, xafogor immensa, amb alguns núvols que s'aniran arrossegant per la Costa Daurada, també al voltant del Cap de Creus i al llarg d'aquesta tarda alguna nuvolada més potent a l'Alt Pirineu, si de cas amb algun ruixat, però francament aïllat entre la Cerdanya i l'Alt Ripollès. Demà una situació molt semblant, núvols baixos al matí a la costa i al vespre del dijous alguna tempesta al Pirineu Lleidatà. N'estem pendents a la xarxa.
1: És dimecres 29 de juliol de 2026. Tenim més titulars. Nou feminicidi a Catalunya, el quart de l'any, Maite Polo.
5: Els Mossos d'Esquadra han detingut aquesta matinada un home relacionat amb la mort violenta d'una dona dimarts al vespre al districte de Sant Martí de Barcelona. Eva Menores, la consellera d'Igualtat.
6: Una condemna rotunda del quart feminicidi que ha tingut lloc aquí a Catalunya enguany, amb un missatge de condemna rotunda i de condol a l'entorn de la víctima i als dos infants orfes que ha deixat aquest darrer assassinat masclista.
1: Més coses, Salvador Illa aprova l'ajornament del Consell de Política Fiscal.
5: Des del Vietnam, on continua de viatge oficial, el president català ha considerat encertada la decisió del govern espanyol d'apostar pel diàleg i donar més marge per intentar arribar a un acord també amb el Partit Popular.
1: Atenció amb aquesta xifra, 486.000 hores extra no remunerades a la setmana.
5: Això és el que denuncia que fan els treballadors catalans, segons Comissions Obreres. El sindicat reclama l'aprovació del nou reglament de control horari després de l'estiu per controlar-ne l'ús abusiu.
1: Cultura, Modest Cuixart, a terra Sant Feliu de Guíxols.
5: La seva obra és el leitmotiv d'una mostra que es podrà veure a l'Espai Thyssen. S'hi estableixen vincles entre alguns dels seus treballs i pintures d'artistes com Casas, Graner, Grau Sala o Torres Garcia.
1: Esport, Jordi Cervantes, dia d'exàmens per als equips catalans de primera i segona divisió de futbol.
7: Continuant en la seva preparació, l'Espanyol disputarà el primer partit a Anglaterra davant el Burnley a partir de 9:15. El Girona se les veurà amb el Castelló a 7:15 a la Girona Academy, mentre que el Sabadell s'enfrontarà al Manresa Sant Oleguer a partir de 9:15 del vespre.
1: El control de so, Francesc Ávila, la coordinació José Gallardo i Regina González. Passen gairebé 4 minuts de 2:45.
2: Notícies en xarxa. Edició migdia.
1: És la nostra portada d'aquest dimecres, l'incendi que afecta des de fa una estona al Baix Penedès, a Masllorenç, i que ja mobilitza 30 mitjans aeris, mínim, entre aeris i terrestres. Protecció Civil ha ordenat el confinament tant de Masllorenç com també de Masarbonès, així com els veïns d'algunes urbanitzacions de la zona. Última hora, Ràdio Televisió del Vendrell, Lourdes Meronyo, bon dia.
8: Bon dia, doncs. Han pujat les dotacions, ara mateix són 34 terrestres, 7 dotacions aèries, les que estan intentant controlar aquest nou incendi que ha afectat les comarques del Cap d'en Tarragona en aquesta plena quarta onada de calor. El foc s'ha declarat al terme municipal de Masllorenç poc després de les 12 del migdia, segons han informat els bombers de la Generalitat a través de les xarxes socials. Les flames, segons han explicat el cos d'emergències, afecten vegetació forestal, llançant focus secundaris a 100 metres. Ara per ara, com bé comentaves, estan confinades diverses urbanitzacions. Entre elles està Masllorenç, està també el que seria a Massalburnès, està la de Font de Talló, la Pineda de Santa Cristina, la de Bisbal del Penedès, Torreforta de Santa Cristina i el Coll de la Rubiola. La mesura també afecta les carreteres TV24, 2041, 2042, C51, Esteta, entre els punts quilomètrics 17 i 20. Pel que fa al servei de bus urbà de la Bisbal del Penedès, també ha quedat anul·lat en diversos punts a causa d'aquest incendi. Pel que hem pogut saber a través de les xarxes socials i de bombers, aquest focus està llançant diversos focus secundaris i estan treballant per aturar el flanc esquerre. El cap hauria coronat i avança direcció a una zona de vinyes llaurades que podrien actuar com a eix de contenció.
1: Doncs gràcies, Lourdes, per aquesta última hora. Estarem pendents. Pel que fa a la resta d'Espanya, els focs més grans són els de Madrid i Ávila. La seva extinció, però, evoluciona bé. El president Pedro Sánchez ha comparegut per fer balanç, un nou balanç aquest matí, i ha demanat prudència perquè les pròximes hores, diu, seran decisives per l'arribada de la nova onada de calor. Mont Carvajal, bon dia.
9: Bon dia. El president del govern, Pedro Sánchez, ha comparegut al centre d'operacions de Navalcarnero, a Madrid, vestit amb armilla de comandament de protecció civil. Sánchez ha dit que les feines per controlar els focs de Madrid i Ávila van bé, però que les pròximes hores seran clau.
10: I que nostra principal prioritat és salvar vides, núcleos poblacionales y vencer al fuego. Hoy yo creo que estamos más cerca de ese último objetivo, pero todavía nos quedan horas muy importantes, decisivas, porque la EMET nos acaba de informar que estamos ya en una nueva ola de calor.
9: També ha demanat als afectats que tinguin paciència i confiïn en les autoritats i a tothom que no faci cas dels rumors i notícies falses i s'informi a través de vies oficials o mitjans de comunicació fefaents.
10: Yo puedo entender la ansiedad, la angustia, la necesidad de volver a sus hogares, pero también quiero pedir de nuevo a los ciudadanos que se informen por los vehículos oficiales, por los medios de comunicación contrastados.
9: A l'incendi de la Vall d'Uixó, a Castelló, s'ha reduït el balanç de la superfície cremada. De les més de les 10.000 hectàrees d'ahir, s'han passat a les 9.300 avui. El foc continua sense control per cinquè dia consecutiu.
1: I tot plegat, com dèiem, com Catalunya i bona part d'Espanya viuen de ple un nou episodi de calor extrema que s'allargarà com a mínim una setmana. Previsiblement serà la tercera onada de calor d'aquest estiu. A Catalunya s'esperen temperatures que podrien superar novament els 40 graus. Marc Pijoan, bon dia.
11: Bon dia, Jordi. Torna la calor intensa que, segons les previsions del Servei Meteorològic de Catalunya, s'allargarà una setmana. Sarai Sarroca n'és la directora.
3: Ja tenim avisos activats, especialment a la zona de Ponent, amb graus fins a 4 sobre 6, és a dir, tonalitats carbassa dels avisos de situació meteorològica de perill del Servei Meteorològic. Aquests avisos toquen sostre demà i divendres disminuiran una mica perquè ens arribarà pols sahariana, facilitarà que hi hagi que també més tèrbol, també més humit.
11: Sarroca ha avançat que la primera quinzena d'agost es preveu encara força càlida, però que a partir de la segona és probable que hi hagi més dinamisme. Això podria comportar l'arribada de pluges. Doncs bé, precisament aquestes anomalies climàtiques molts les atribueixen al fenomen del Niño. En aquest sentit, des del Servei Meteorològic de Catalunya han volgut aclarir que en el nostre territori les conseqüències d'aquest esdeveniment climàtic no són directes. Sarai Sarroca.
3: La temperatura molt alta d'aquest estiu no té relació amb el fenomen del Niño. Ara bé, sí que preveiem que aquest efecte dominó acabi arribant i se sumi ja al fet que hi hagi un escalfament global, el de que hi hagi uns efectes de més pluja o més sequera aquí a Catalunya a partir de la primavera de l'any que ve.
11: El Niño, de fet, és l'escalfament anormal del Pacífic tropical i és considerat el mecanisme de variabilitat climàtica natural més potent de tot el planeta. Es produeix quan els vents que han d'empènyer les aigües càlides del Pacífic oriental cap a l'occidental s'afauleixen. L'aigua escalfada s'acumula davant les costes d'Amèrica del Sud i això impedeix que aflori l'aigua freda de l'oceà.
1: Titular tràgic de la jornada, 6 minuts i 3 quarts de 3. Una dona ha estat assassinada a Barcelona ciutat en un nou crim masclista, el quart d'aquest any a Catalunya.
5: L'home s'ha entregat aquesta matinada a una comissaria dels Mossos després d'apunyalar la dona presumptament ahir al vespre davant dels dos fills de la parella, segons fonts policials. Va passar al districte de Sant Martí. Demà a les 12 del migdia es farà un minut de silenci a la plaça de Sant Jaume de Barcelona i són 153 les dones assassinades per la parella o l'exparella des del 2012 a Catalunya i 10 infants i adolescents. Més d'un centenar, a més, han quedat orfes la darrera dècada.
1: La consellera d'Igualtat, Eva Menor, ha condemnat el feminicidi durant una visita a Sala al Gironès, on ha presentat el desplegament del punt Lila Mòbil, que estarà actiu tot l'estiu arreu de Catalunya.
6: Una condemna rotunda del quart feminicidi que ha tingut lloc aquí a Catalunya enguany amb un missatge de condemna rotunda i de condol a l'entorn de la víctima i als dos infants orfes que ha deixat aquest darrer assassinat masclista.
1: Més coses. El president de la Generalitat, Salvador Illa, us ho dèiem en titulars, troba bé que el govern espanyol hagi ajornat fins al 4 de setembre el Consell de Política Fiscal i Financera que s'havia de celebrar aquest dimecres.
5: Des del Vietnam, on segueix de viatge oficial, el president Illa ha dit que al setembre el PP ja no tindrà excuses per dedicar 20.000 milions d'euros a favor de la sanitat i l'educació públiques.
12: L'ajornament de la Comissió de Política Fiscal i Financera de dir, mirin, menys excuses i més responsabilitat. Es tracta de posar 20.000 milions d'euros a favor de la sanitat i l'educació públiques. L'aposta del govern d'Espanya pel diàleg ens sembla encertada. El 4 de setembre s'acabarà ja el temps de les excuses i començarà el temps de les solucions.
5: El nou model ja tenia garantida l'aprovació al Consell de Política Fiscal i Financera perquè tenia el vot favorable del govern espanyol i Catalunya. I, a més, des d'abans d'ahir també comptava ja amb el sí del govern de les Canàries format per Coalició Canària i el PP.
1: I el grup de Junts al Congrés demana explicacions al govern espanyol pels problemes amb les proves PISA a Catalunya.
5: Ho fa l'endemà que el Ministeri d'Educació expliqués que va advertir ja fa més d'un any a la Conselleria del RAM que l'OCDE havia detectat una taxa d'exempció d'alumnes superior a la permesa en les proves. De la seva banda, el Sindicat de Professors de Secundària ha qualificat l'episodi d'irresponsabilitat i negligència i reclama depurar responsabilitats.
1: I el president de Castella-La Manxa, Emiliano García Page, socialista, creu que l'indult parcial a l'expresidenta del Parlament, Laura Borràs, aprovat ahir pel govern espanyol, és un xantatge a l'independentisme que danya la credibilitat en la lluita contra la corrupció.
5: En una entrevista a la SER, el dirigent ha criticat que el govern espanyol hagi decidit aplicar la mesura d'amagat i ha assegurat que va en contra d'un dels compromisos històrics del PSOE contra la corrupció.
1: 3 minuts i 3 quarts de 3. Catalunya és la segona comunitat on més hores extraordinàries es fan. Cada setmana els catalans fem 486.000 hores extra no pagades i no compensades de cap manera. Sumant les hores de més que sí que es remuneren, la xifra arriba gairebé al milió d'hores extra setmanals.
5: Tot plegat, segons Comissions Obreres, comporta que es deixi de contractar 26.000 persones a jornada completa.
1: Més detalls, Marc Dalmau, bon dia.
13: Bon dia. Des del 2019 s'ha detectat un increment del 45% de les hores extra, un fet que no afecta igual a tothom. Les dones fan ara un 183% més d'hores extraordinàries. En canvi, hi ha un augment molt més suau en homes, del 31%. Així, dones, joves i el sector serveis són els que més hores extra fan. Saida Eliluc és la secretària de Treball i Economia de Comissions Obreres de Catalunya.
14: És un frau laboral i, per tant, la Caixa de la Seguretat Social deixa de tenir ingressos molt importants. També es vulnera els drets dels treballadors i treballadores. És un problema de salut laboral i és una dificultat també per conciliar la vida personal i laboral i també és una oportunitat perduda per crear ocupació. L'informe calcula que el volum actual de les hores extras equivaldria a prop de 26.000 llocs de treball a jornada completa.
13: I una altra dada, si ho quantifiquem en diners, el sector empresarial deixa de pagar 11,6 milions d'euros setmanals en concepte de sous i cotitzacions. A l'any, això són més de 600 milions d'euros que es deixen de percebre.
1: I més coses, Barcelona es posiciona com a punta de llança internacional davant el repte global de l'habitatge amb una cimera entre tots els sectors per debatre el fenomen i passar a l'acció. Serà amb un congrés dins Smart City a principis de novembre. Aglutinarà més de 27.000 professionals d'un miler de ciutats de tots els continents.
5: Es dirà House Barcelona, es farà del 3 al 5 de novembre i obrirà debat sobre tots els aspectes de la crisi mundial de l'habitatge, des de possibles canvis de normatives fins a vies de finançament. L'impuls a l'Ajuntament barceloní hi aplegarà governants, constructors i promotors i també el tercer sector social, l'acadèmia i entitats. El director del Congrés i de la Smart City Expo World Congress és Hugo Valentí.
15: El nostre objectiu no és organitzar un congrés més, i és que Barcelona porta molts anys demostrant que és capaç de liderar els grans debats urbans internacionals, i és per això que vam fer l'Smart City Expo al Congrés. Ho fem reunint governs, empreses i organismes de tot el món. Però ara volem fer un pas més. Volem que Barcelona sigui també la capital mundial del debat sobre l'habitatge, i no només del debat, sinó també de les solucions.
5: El més rellevant per al director de House Barcelona serà una reunió internacional d'alcaldes i alcaldesses perquè vol que marxin del Congrés havent conegut noves experiències i havent fet nous socis per afrontar el problema de l'habitatge.
1: Doncs encara a Barcelona, els veïns d'un tercer bloc afectats per l'esvoranc de la línia 9 podran tornar a casa a partir d'aquest dimecres, segons que han indicat fonts del Departament de Territori.
5: Es tracta de l'edifici situat al número 6 del carrer Rubinstein. Els primers desallotjats que van poder tornar a casa ho van fer el 20 de juliol. L'incident va tenir lloc el 7 d'aquest mes i corresponien als números 56 i 58 del carrer Sant Gervasi de les Cassoles. Doncs bé, en total es van desallotjar 8 edificis i va haver uns 300 veïns afectats i el retorn s'està fent de forma gradual. El govern preveu que els veïns i veïnes del 60% dels habitatges evacuats hauran tornat a casa entre aquesta setmana i la vinent.
1: Un 3:15 de la tarda, els productors pesquers de Palamós col·laboren amb una escola del País Basc per fomentar la formació de joves que es vulguin incorporar al sector i combatre així la manca de relleu generacional. Ràdio Palamós, Jordi Rodríguez.
16: Els pescadors de Palamós s'han coordinat amb l'escola Blas de Lezo de Pasaia, al País Basc, que forma futurs patrons amb un sistema dual. Gràcies a això, un dels seus alumnes està fent pràctiques a la Nova Meda, una embarcació de la flota palamosina d'arrossegament. El noi té una ajuda econòmica, de manera que la seva incorporació no suposa un cost extra per l'armada del vaixell. L'objectiu que es proposa des de Palamós és desenvolupar la formació dual des de Catalunya mateix. Cristina Manyes és la gerent de la confraria de pescadors local.
17: Ens agradaria molt que això es pogués fer des de Catalunya, o sigui, des de l'escola nàutico-pesquera poguéssim fer formacions duals i d'aquesta manera doncs, l'organització de productors pesquers estaria obertament a poder-hi participar i creiem que és la fórmula per poder motivar els joves a que vinguin al sector pesquer i que vegin doncs, el bonic que és aquesta professió.
16: Amb la formació dual, els alumnes combinen les classes amb pràctiques reals a bord gràcies a convenis entre l'escola i les barques. Un cop acabat el cicle, l'alumne ha sumat 8 mesos de pràctiques que li permeten tramitar més ràpidament la targeta professional.
1: I per tant, encara del sector primari, la paeria de Lleida i la Generalitat ampliaran el dispositiu d'acollida per temporers amb 160 places més al pavelló 4 de Fira de Lleida. Es tracta d'una mesura puntual que s'allargarà durant 13 nits per tal de donar resposta a una situació excepcional davant l'allau de persones que s'han desplaçat a la ciutat aquest estiu. UAU Lleida Ràdio, Quim Gassó.
18: Aquesta decisió arriba després que el dispositiu d'acollida de la ciutat hagi sobrepassat el límit de la seva capacitat. Actualment Lleida ofereix un centenar de places al pavelló número 3 de la Fira i uns 130 més repartits entre diversos pisos municipals i el nou centre d'acollida de temporers de la Caparrella. Tanmateix, l'arribada massiva de treballadors per la campanya d'enguany a partir del 25 de juny s'ha traduït en el doble d'atencions per part dels serveis municipals, arribant gairebé les 2.000, i un elevat nombre de persones dormint al ras a l'entorn dels pavellons, que ha arribat a un màxim de 240, tot i que la paeria rebaixa la xifra actualment fins a les 180. El nou servei de pernoctació s'oferirà des de dilluns que ve fins al dilluns dia 17 d'agost i serà gestionat per Sant Joan de Déu Terres de Lleida. Amb aquesta entrada en servei del pavelló número 4, la paeria i la Generalitat esperen posar fi a les pernoctacions a l'aire lliure.
1: I el govern ha posat en marxa l'ampliació del rec de Vingalis a la Serra del Rovelló, un projecte que permet incorporar més de 90 hectàrees de regadiu entre la Torre de l'Espanyol, Flix i Vinebre. 21 Ràdio, Cinta Bonet.
19: El projecte, aturat des del 2010, es va reemprendre arran de l'incendi de la Ribera d'Ebre del 2019 i permet incorporar més de 90 hectàrees de regadiu entre els termes de la Torre, Flix i Vinebre. El conseller d'Agricultura ha destacat la importància de recuperar i modernitzar els regadius per al sector agrari, per ser competitius, però també per afrontar els reptes del canvi climàtic. Escoltem Òscar Ordeig.
20: Tenir aigua és el ser o no ser, ja ho hem vist, el canvi climàtic ha arribat per quedar-se, també aquest clima extrem i evidentment serà molt difícil mantenir l'agricultura, la viabilitat. Nosaltres el que hem de fer els propers anys és garantir la sobirania alimentària com una prioritat a Europa i a Catalunya i donar totes les facilitats en inversions, infraestructures, simplificació administrativa, però també, evidentment, de suport del conjunt dels consumidors i dels catalans i les catalanes als nostres productors. I també vol dir inversió.
19: El pressupost d'execució de les obres ha estat d'1,1 milions d'euros i forma part de l'estratègia de regadius 2025-2040.
1: 11 minuts i arribem a les 3. Guanyem Girona i Esquerra han presentat aquest matí la proposta del nou Cartipàs després de la sortida de Junts, una organització que busca l'eficiència per acabar tota la feina feta en el que queda de mandat, és a dir, un any. Girona FM, Pau Villafañe.
21: La nova estructura planteja 3 tinences d'alcaldia per sota de l'alcalde d'Uxalelles quan fins ara n'hi havia 6, però alhora es creen 2 noves regidories com són la de Ciutat Universitària, que recau en Adam Bertran, d'Esquerra, que també tindrà la de Llengua Catalana, i la de Centres Cívics, que durà Caral Vila, de Guanyem Girona. L'alcalde Salelles explica l'objectiu del nou Cartipàs.
22: El que hem fet és doncs, que aquelles competències que tenien els regidors de Junts, el que hem fet és més o menys repartir-les i reorganitzar amb aquestes 4 àrees, amb una voluntat també de simplificar, de ser eficients, de poder doncs, executar al màxim, que és un dels objectius que tenim nosaltres com a govern. és el que volem fer, és acabar la feina feta.
21: A destacar que l'alcalde Salelles agafa l'àrea de promoció econòmica, la regidora Robert assumeix contractació pública i patrimoni i Gemma Martínez també tindrà l'àrea de salut i serveis socials. Tant l'alcalde com el portaveu d'Esquerra, Quim Allats, han reconegut que estan en converses amb Junts i el PSC per aconseguir el màxim consens possible per aprovar l'organigrama per ple.
1: I un treballador mort aquest dimecres al matí en un accident a la mina de potassa de l'empresa ICL Iberia de Cabanasses, a Súria.
5: Segons explica el sindicat Comissions Obreres, tot indica que l'accident s'ha produït per un despreniment en una de les galeries de la mina.
1: 10 minuts, arribem a les 3. Moment per la cultura. I per començar, per Sant Feliu de Guíxols, que inaugura aquest vespre l'exposició Vincles a l'espai Thyssen del monestir, una proposta que combina les pintures de Modest Cuixart amb les d'altres artistes del passat, però també del present. Una oportunitat per veure com Cuixart encaixa a la perfecció amb obres anteriors i posteriors. A les seves, Televisió de la Costa Brava, Joan Parareda.
0: Vincles entre les obres de Modest Cuixart i el passat. Tota l'exposició a l'espai Thyssen de Sant Feliu de Guíxols gira al voltant d'aquesta temàtica. Cada sala de la mostra permet redescobrir l'artista en tots els seus sentits. Les obres de Cuixart conversen amb les de la col·lecció Carmen Thyssen, totes elles molt ben relacionades. L'objectiu és vincular els artistes de les diferents etapes, donant al passat una veu de present. Pilar Giró és la comissària de l'exposició.
4: Posar de relleu com es construeix un llenguatge d'avantguarda eclèctic i canviant en l'obra de Cuixart durant el segle XX i quin és aquest llegat de Cuixart quan tenim un artista del segle XXI en l'exposició que també dialoga amb Cuixart.
0: Reivindiquen l'esperit pedagògic de l'espai Carmen Thyssen. Han treballat amb artistes de present i en clau femenina, també per reivindicar un dels missatges de Cuixart. L'exposició conté algunes obres de l'artista que feien més de 30 anys que no es veien exposades. També dedica una sala als seus dibuixos, que il·lustren petites poesies. Des de demà fins al dia 2 d'agost, el públic la podrà gaudir de manera gratuïta.
7: Un dissabte convençut que el món no em podia sorprendre.
1: Escolteu, la Ludwig Band, també Detallets o Ginestà seran alguns dels artistes que participaran a la propera edició de les Festes del Tura d'Olot. Del 4 al 8 de setembre amb una cinquantena d'actuacions en total. Olot FM, Jan Bretxa.
23: L'Ajuntament d'Olot ha presentat aquest dimarts al vespre el cartell i un petit tast de la programació de les Festes d'Altura 2026. Del 4 al 8 de setembre s'han programat un total de 122 actes. Detallets, Dani Nelo, Teràpia de Xoc, la Ludwig Band, la Rodona, Cerco, Dan Peralbo i Diversiones són alguns dels grups i artistes que passaran per la ciutat.
24: Que és que segueixin fent el centre de la ciutat, que la cultura popular segueixi sent els gegants, els cercaviles, xarangues, cobles, sardanes, segueixi sent alguns dels pilars fonamentals d'aquestes festes i veure a quantes ciutats del país podem veure concerts al centre d'una ciutat, barraques i la vida que es dona, quan la majoria de ciutats del país han fet les festes a les afores i han anat marxant. Per tant, aquesta essència acompanyada de la participació crec que les fa absolutament úniques.
23: Un altre protagonista de la tarda d'ahir va ser el cartell. D'enguany, l'element indiscutible de les festes era triat a través d'un concurs popular. L'obra guanyadora ha estat dissenyada per la il·lustradora Montse Solanilla. Més enllà de la música, la resta de la programació de les Festes d'Altura es donarà a conèixer les pròximes setmanes. Les mateixes entitats i associacions que s'encarreguen d'organitzar actes i iniciatives donaran a conèixer el conjunt de la programació que arribarà a les cases a mitjans d'agost amb un format nou.
1: Doncs ara sí, temps pels esports. Porta el nostre company Jordi Cervantes. Jordi, bon dia. Dia de proves per als equips catalans de primera i segona divisió de futbol.
25: Bon dia, Jordi. Continuant en la seva preparació, l'Espanyol s'enfrontarà, per exemple, al Burnley a partir de 8:45 de vespre en el quart amistós de la pretemporada, el primer en terres britàniques. Els blanquiblaus, que recordem, estan realitzant una estada de 5 dies a Anglaterra, s'enfrontaran a un conjunt que el curs passat va descendir de la Premier League. Pel que fa als equips catalans de segona, el Girona disputarà el seu tercer amistós, ho farà davant el Castelló a partir de 7:15 a la Girona Academy, mentre que el Sabadell, que també jugarà el tercer partit d'aquest estiu, s'enfrontarà al Manresa Sant Oleguer a partir de 9:15. Un conjunt arlequinat que ja sap que jugarà la final de la Copa Catalunya contra el Barça Atlètic el pròxim 2 de setembre a la nova Creu Alta. Ràdio Sabadell, Pau Vituri.
26: L'estadi Creualtenc, per tant, acollirà 3 compromisos seguits, ja que el cap de setmana anterior i el posterior, l'equip de Ferran Costa rep a casa l'Almeria i el Córdoba, respectivament, en partits de Lliga. I a tot això, el Sabadell disputa avui el tercer compromís de la pretemporada, el primer dels 3 amistosos programats aquesta setmana. Després de perdre contra el Castelló i d'empatar dissabte passat davant l'Espanyol, el conjunt arlequinat rep a Sant Oleguer el Manresa, que acaba de pujar a segona federació i que és l'exequip de del tècnic Ferran Costa.
2: Van ser 3 anys de la meva vida on ho vaig deixar tot pel Manresa. Jo sempre tindré carinyo, a part visc a Manresa, o sigui, imagina't, i els hi desitjo el millor. A partir d'aquí, dimecres serà un dia gran, però perquè jugo al Sabadell.
26: Un compromís que es perdrà Javi López Pinto. L'extrem santcugatenc va patir a l'entrenament de dilluns un esquinç en el lligament lateral extern del genoll dret. A 9:15 arrencarà aquest Sabadell-Manresa en directe amb imatges al canal de Twitch de Ràdio Sabadell.
25: I pel que fa al Barça, Joan Laporta va anunciar a través de les xarxes socials que ha superat una arrítmia cardíaca. Mentrestant, el primer equip continua amb dobles sessions d'entrenament a Anglaterra, on ja ha arribat Rafinha després de disputar el Mundial i de gaudir de les seves vacances. Més amistosos, en aquest cas de la Primera Federació, el Sant Andreu ha perdut aquest matí en el partit que l'enfrontava el Mallorca B per 1-0. Nacho González és el tècnic quadribarrat.
3: Partidos de pretemporada que, bueno, con que llegas con cierto cansancio y bueno, tratar de ir acumulando minutos en la medida de lo posible y bueno, ir cogiendo tanto a nivel condicional como a nivel de técnico táctico, pues a nivel condicional ir cogiendo esa base para lo que nos viene, y a nivel técnico táctico, pues bueno, retomar un poco lo que hicimos el año pasado y a eso añadir un poquito la gente, las nuevas incorporaciones que se vayan a adaptar un poco.
25: Un Sant Andreu que ja anunciava que el dilluns començaran les obres per remodelar o per substituir la gespa al Narcís Sala. I en bàsquet, Darius Magí és el nou fitxatge de l'Ilerna Lleida per aquest curs 26-27. El bas americà arriba procedent del Burgan-Brenzès, on ha disputat 54 partits. Escoltem a Joaquim Prado, director del esportiu dels Lleidatans, on valorava positivament l'arribada d'aquest base nord-americà amb nacionalitat d'Armènia, i que aquest curs ha disputat un partit en les finestres classificatòries per l'Eurobàsquet, anotant 35 punts, 4 rebots, 7 assistències i 29 de valoració.
1: Gràcies, Jordi. Un dia més per l'última hora de la informació esportiva, una mica més de 3 minuts, i arribarem en punt a les 3 de la tarda. Nosaltres ho deixem aquí. Ens retrobarem demà, serà dijous. Fins aleshores, molt bona tarda.
6: Ràdio Montornès, 91.2 FM.
8: Els grups municipals parlen. Aquest dimecres a les 7 de la tarda, els grups polítics amb representació a l'Ajuntament debatran sobre l'actualitat municipal.
9: El debat a Ràdio Montornès, la ràdio d'aquí.

0: I'm sexy and I know it.
1: Ràdio Montornès, 91.2 de l'FM.
2: Mira, té canes, arrugues i 60 anys. Ella és autèntica. Té 22 i és més que una talla. Ser real és ser com ets. Ella és autèntica perquè és dona i no té cabell. Som com som, així que mira'ns lliure d'estereotips. Soc real, soc autèntica. Instituto de las Mujeres, Ministerio de Igualdad, Gobierno de España.
3: La Mare dels Ous, un programa de música i cultura popular. Amb Toni Cid i Ramon Altimira, cada dos divendres a les 7 de la tarda a Ràdio Montornès. La Mare dels Ous, notícies, entrevistes i molta música.
4: Estàs escoltant Ràdio Montornès, el 91.2 de la FM.

0: Ràdio Montornès, 91.2 de l'FM.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona tarda, són les 4, us parla Javier De Gea. El president de la Generalitat, Salvador Illa, troba bé que el govern espanyol hagi ajornat fins al 4 de setembre el Consell de Política Fiscal i Financera, que s'havia de celebrar avui. Des del Vietnam, on segueix de viatge oficial, el president Illa ha dit que al setembre el PP ja no tindrà excuses per dedicar 20.000 milions d'euros a favor de la sanitat i l'educació públiques.
3: Ajornament de la Comissió de Política Fiscal i Financera d'ahir, mirin, menys excuses i més responsabilitat. S'acta de posar 20.000 milions d'euros a favor de la sanitat i l'educació públiques. L'aposta del govern d'Espanya pel diàleg ens sembla encertada. El 4 de setembre s'acabarà ja el temps de les excuses i començarà el temps de les solucions.
2: El nou model ja tenia garantida l'aprovació del Consell, el Consell de Política Fiscal i Financera, perquè tenia el vot favorable del govern espanyol i Catalunya. A més, des d'abans d'ahir també comptava ja amb el sí del govern de les Canàries, format per Coalició Canària i el PP. I els bombers treballen en un incendi de vegetació forestal en una zona de difícil accés al pic de Salòria, al terme 2 de Civís, a l'Alt Urgell. Les flames es troben a més de 2.000 metres d'altitud i és impossible arribar-hi amb mitjans terrestres, per la qual cosa s'han mobilitzat 3 helicòpters dels bombers d'Andorra per traslladar-hi efectius i que puguin combatre les flames in situ. A més, hi ha 2 mitjans aeris combatent les flames i 7 dotacions terrestres mobilitzades a la zona. Tot això en un dia de molta activitat pel foc. A l'incendi forestal dels nuclis de Masllorenç i Massarbonès, entre el Baix Penedès i l'Alt Camp, els bombers informen que ha baixat la intensitat i que està pràcticament perimetrat, tot i que l'incendi es manté actiu. El treball dels més de 50 mitjans desplaçats, entre terrestres i aeris, s'ha centrat ara en ancorar el foc a una zona de vinyes i a controlar que no s'escapin els diversos focus secundaris que ha generat el flanc esquerre. Recordem que Protecció Civil manté prop de 500 persones confinades entre els municipis i urbanitzacions de la zona. La Guàrdia Civil de Tarragona ha desplegat un ampli operatiu contra una organització criminal presumptament dedicada al tràfic de drogues aquest dimecres i en diversos municipis del Camp de Tarragona i el Penedès. Els agents han fet entrades i escorcolls autoritzats judicialment a Reus, Riudoms, El Catllà, Calafell i Vilaseca, al Camp de Tarragona, així com a Vilafranca del Penedès i Cubelles. La causa està declarada secreta per decisió judicial i, de moment, no han transcendit detalls sobre el nombre de detinguts ni sobre el material intervingut. Els diputats Francesc de Dalmases, de Junts, Marbeses, d'RC, Andrés García Berrío, dels Comuns i Xavier Pellicer, de la CUP, han demanat aquest dimecres al govern que es posicioni sobre la proposta de l'Agència Espanyola de Protecció de Dades de multar el mitjà a la directa arran de les investigacions publicades sobre els policies nacionals infiltrats en moviments socials i independentistes. Berrío ha recalcat que es tracta d'uns fets que són d'extrema gravetat en una roda de premsa al Parlament. Això és tot de moment. Tornem en una hora amb més notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa.

0: Ràdio Montornès.
1: Silenci, sisplau.
2: Per una convivència pacífica i solidària i un dia a dia de qualitat, respecta el descans del teu veïnat. Cuida l'entorn i mantén-lo net. Fes un bon ús dels espais públics. Passeja el teu animal amb cura. Fem net. Montornès actua amb el civisme. Ajuntament de Montornès del Vallès.
3: 33, un tercio.
4: ¿Es un programa musical?
3: No.
4: ¿Es un programa de libros?
3: Pues no.
4: ¿Es un programa de cine, de series?
3: Pues tampoco.
4: ¿Entonces qué es?
3: Pues un programa de radio, un programa como los de antes.
4: ¿Y bien?
3: Pues escúchalo, 33 un tercio, todos los lunes y jueves en Radio Montornès.

0: Ràdio Montornès, 91.2 de la FM.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona tarda, són les 5, us parla Javier De Gea. Els Mossos han investigat 36 casos de tràfic d'éssers humans l'últim any, on han identificat 24 víctimes i han detingut 32 persones. Els investigadors alerten de l'augment de l'explotació sexual en pisos i habitatges, augmentant la clandestinitat i també de la consolidació de xarxes d'explotació laboral, especialment en supermercats i plantacions de marihuana. Ho explica el sotinspector Luis Moreno.
3: Un local que està obert moltes hores, tots els dies de la setmana, i que sempre que hi anem hi ha la mateixa persona, i segurament amb la mateixa roba, però no són capaços de pensar que aquesta persona està fent un horari laboral que no és normal, perquè si nosaltres marxem a treballar i veiem aquesta persona, tornem de treballar, tornem a veure la mateixa persona, ens hauríem de plantejar que alguna cosa passa.
2: Per fer-hi front, el COS ha anunciat la posada en marxa de dos nous canals de contacte directe amb la ciutadania. Es tracten del correu electrònic, d'un correu electrònic i d'un codi QR que deriva un formulari. Aquests seran completament anònims i serviran per promoure la col·laboració ciutadana en la detecció de possibles víctimes i situacions d'explotació. La Direcció General d'Indústria havia fet la darrera inspecció a la mina de Cabanasses de Súria el dijous passat, segons ha explicat el conseller de la Presidència, Albert Dalmau. El conseller s'ha desplaçat fins a la mina, on un treballador de 26 anys ha mort aquest dimecres. El conseller ha traslladat el condol a la família i companys, al mateix temps que ha volgut expressar un missatge de tolerància zero amb l'accidentalitat laboral. Dalmau ha afirmat que l'accident s'hauria produït a una profunditat d'entre 750 i 900 metres, on s'estan recollint informació per determinar la causa de l'accident i determinar les mesures que s'hagin de prendre. El 48,8% de les empreses catalanes asseguren que s'ha vist afectades o preveuen veure's afectades pel conflicte a l'Orient Mitjà, segons una enquesta de l'IDESCAT i la Cambra de Comerç de Barcelona. La indústria és el sector més perjudicat, amb un 68,4% de negocis afectats, seguida del comerç amb un 56,1% i la resta de serveis amb un 48,4%. Entre els negocis que han patit conseqüències, més del 86% assegura que han augmentat els preus de les compres de matèries primeres o subministraments. I el Servei Meteorològic de Catalunya ha confirmat aquest dimecres que Catalunya entra avui en la tercera onada de calor d'aquest estiu i que l'episodi s'allargarà tota una setmana, almenys fins dimecres vinent. La directora del Meteocat, Sarai Sarroca, ha dit que els avisos per calor tocaran sostre dijous i que divendres les temperatures baixaran una mica per l'entrada de pols subsahariana. A partir de diumenge la temperatura es tornarà a enfilar. Davant les previsions d'altes temperatures, Protecció Civil reitera la crida a la prudència i manté activat en alerta el Pla Territorial de Protecció Civil de Catalunya per les altes temperatures que es preveuen fins mitjans de la setmana vinent. Això és tot de moment. Tornem en una hora amb més notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa.

0: Ràdio Montornès. Els grups municipals parlen. Aquest dimecres a les 7 de la tarda, els grups polítics amb representació a l'Ajuntament debatran sobre l'actualitat municipal.
1: El debat a Ràdio Montornès, la ràdio d'aquí.
0: Estàs escoltant Ràdio Montornès, el 91.2 de la FM.

0: Ràdio Montornès, 91.2 FM.
1: Bones, Edgar.
2: Hola, Edgar.
3: Hola.
2: Quin hola més sec.
3: Hola? Ja, ja.
2: O sigui, l'altre dia et vas emprenyar perquè no et vam contemplar a la intro i ara només dius hola.
3: Bueno, és que em deixeu només aquest espai per mi.
2: Ah, bueno, no, ja crearem una secció de l'Edgar, no pateixis.
3: La segona millor secció.
2: La segona millor secció, la primera ja saps quina és.
3: Sí, és la teva.
4: Podríem compartir els casos de merda, David, amb l'Edgar.
2: Home, com a becari.
1: El podem enviar, vols dir? Sí. Que faci doble treball.
4: Sí.
1: Va, vinga, que hem d'anar començant.
0: Sense puces, amb l'Àlimes Riera, David González i Víctor Reyes.

0: Avui parlarem una vegada més de gossos de treball, l'importància d'una bona selecció i el significat de ser pràctics amb l'Albert Garriga.
1: També abordarem temes polèmics, tendències i tot allò que va de capa caiguda. Anecdotari, moments històrics del món del gos i casos que són millor oblidar.
0: Un cop més, obrint la secció amb Víctor, un heroi sense capa que es mou a l'ombra. Dels pocs educadors que conec que és capaç d'empassar-se els casos més esgarrifosos del panorama. Famílies desestructurades i gossos per sobre de les seves possibilitats s'ajunten a cada programa per donar pas als casos de merda. Et trobes bé, Víctor?
2: Em trobo molt bé.
0: Segur?
2: Sí, sí. Ja m'estic acostumant a les desgràcies.
1: Les desgràcies que t'envia el David, no que et trobes, que t'envia el David.
2: Bueno, suposo que jo i la majoria.
0: Què t'imaginaves quan vas començar amb el sòrdid món de l'educació canina?
1: Cobrar.
0: Quins casos t'imagines?
2: No, cobrar sabia que hi hauríem... Que no, però m'imaginava... No sé, jo vinc de gossos que són més o menys...
0: Tenim aquí l'Elsa, l'Elsa Polo sí, i l'Albert Garriga avui. Em fa molta gràcia perquè me'ls conec molt bé i la cara que posen és com entre recordar, no?, aquells anys passats i pena i llàstima quan t'escolten.
1: Però és perquè saben que treballa amb tu. Per això els hi fa pena.
0: No treballa amb mi.
2: Té uns gossos que ja dic, no, eren més o menys guai i quan et vas trobant de penquer dius, hòstia...
1: Per què
2: m'hi vaig ficar? Sí. O per què vaig agafar el primer cas? Quan li vaig dir al David, David, jo vull aprendre.
1: Això és la pregunta que li fas al teu psicòleg, no? Li dius per què li vaig ficar
2: a mi mateix,
1: David.
2: Me la faig...
3: És un símptoma de que t'estima, en David. Això ho fem sempre els educadors. Quan t'estimes algú, li envies els teus casos de merda per tal de que els disfruti i progressi.
2: Que els disfruti jo o el David
3: A qui li envies? No, que t'he enviat un client i penses, merda... Segur que és la morralla.
1: Sí que estimeu
3: que no
1: raro,
0: què ens portes avui?
2: Bé, jo aprofitant que avui està aquí l'Albert Garriga i Elsa, porto una adorable família, en Joan i l'Helena.
1: Adorable família.
0: Noms random.
2: Sí, sí, sí, sí, totalment.
0: No cal especificar que són els de veritat i on viuen. No,
2: si vols
0: perdó,
2: ho dic.
0: Perdó, endavant.
2: Els quals, fruit del seu amor, van decidir tindre no un, sinó tres fills. Dels quants sí que no direm noms, però 3, 5 i 8 anys.
0: Ja no anem bé. Segueix, segueix.
2: Espera, jo havia ficat, no? Fins aquí tot bé, o no.
1: O no.
2: Ja veurem. Es veu que els nens volien un gos, perquè la vida no era prou complicada. Llavors,
1: per ells, no?
2: No, per ells, però els pares volien... Bueno, i van decidir adoptar un border collie.
1: Ja que
2: Albert,
1: sí, hombre.
2: En Plutó. 9 mesos.
3: Bueno, normal, si tens un ramat de nens, doncs necessites un gos.
2: Aquí anem.
3: Jo també ho faria.
2: Aquí anem.
3: Total,
2: que els problemes arriben precisament no quan arriben els nens, sinó quan arriba el Pluto amb els nens. El conjunt,
1: quan s'ajunten.
2: Quan s'ajunta tot. Vale? Es troben amb un gos que es tira tot el que es mou pel carrer. Bicicletes, motos, cotxes...
0: Gent gran.
2: Corredors...
3: Però... Es tira o es llença?
0: Sí.
2: Es llença.
3: Uns són conductes sexuals i l'altre
2: no,
3: són...
2: No, vale, es llença. Es llença. Reactiu amb gossos i pastoreja els nens.
1: Bueno, això és l'única cosa que no veiem que sigui un problema, no?
3: Exacte.
2: Evidentment.
1: Si els pastoreja bé?
2: Bueno, però es queixen perquè...
1: no
0: els hi ha de fotre picotassos, no?
2: Sí, els turmells. Llavors... el quart i el més important per mi de tots és que és una família que no té temps. Llavors el gos surt 3 cops al dia per fer
1: pipi,
2: les seves necessitats.
4: Bueno, 5... Ja surt 3 cops, que ja és molt...
1: Bueno, però depèn del que sigui la sortida, vol dir
2: sí,
1: fes pipi l'arbre i torna
2: minuts,
1: a entrar.
2: No tenen temps. I em pregunten què poden fer per solucionar el problema.
3: Home, d'entrada treure un nen.
1: Com a mínim.
3: Un nen.
2: Un?
0: Jo em trauria.
2: Jo
3: soc
2: dels...
3: I que valorin.
1: O valorar posar un dels nens a treballar, que els pares, un dels dos, deixi de treballar i tingui temps.
2: Aquí està, no? Que si
4: tenim
2: no,
4: pasta
2: si...
4: o no?
2: Jo crec que sí. Que teníem pasta.
3: Ja està.
2: Jo crec que sí. De fet, un dels temes va ser, oye, mira, vosaltres no teniu temps, agafeu algú que us passegi, que us tregui el gos, que us ajudi una miqueta, no? Si no, no haver-vos ficat en el marrón. Però no... No volien, no ho veien bé tampoc.
1: I perquè un gat no ho van pensar?
2: No, no vaig preguntar.
1: Has de donar aquesta opció, perquè un gatito...
2: Ja, però ja tenen el gos.
0: Ja és l'habitual, fixa't que és un cas de merda habitual. El coli, eh?
2: El coli.
1: Sobretot un coli.
0: I el nen. Sí. És el cas de merda.
1: Bueno, coli, nen i sense temps.
0: I sense temps.
1: Per treballar el coli.
2: Clar, de fet, quan preguntes per què vas agafar el coli, no s'informen.
1: No, ja m'ho suposo.
0: Però clar, diners per portar, anem a dir-li, a la Caral, al logopeda sí que tenen.
2: Sí, i perquè el Kevin faci futbol també.
0: Va parir. Bueno, llavors... Víctor, intenta no queixar-te tant, perquè la veritat
2: no
0: és que últimament...
1: No s'ha queixat.
2: No m'he queixat, de fet explicant... he dit que estic bé, però estic explicant el que m'envies.
1: Clar, que quedi clar el que li envies.
0: En fi, em fa l'efecte que acceptes els problemes com qui accepta un nou dia i que negues el fet de que hi ha casos molt interessants que també ens omplen d'alegria. Aviam si algun dia ens deleites amb alguna d'aquestes coses. Hauries d'entendre que la teva ment utilitza la negació com a escut temporal per processar l'impacte que els clients exerceixen sobre tu mateix. D'acord? Llavors intenta estar una miqueta més relaxat i veure les coses d'una manera més positiva, perquè al final és agradable treballar.
1: El David és la típica persona que et veu estressat i diu no t'estressis, i aquesta és la seva solució.
2: Ell és el que més estressat.
0: No, però, silenci,
1: ja està.
0: Accepta això. Abraça-ho, relaxa't, no parlis.
2: Sí? Te l'has ficat per anar a Madrid o no?
0: No sempre.
1: La va escoltar en bucle durant 5 hores.
0: Cor. Vinga, tirem milles, que tenim un convidat per entrevistar i no ens agrada sentir més desgràcies. Que és per tot.
5: Sense puces. Un programa de gossos per sobre de les nostres possibilitats.
0: Avui tenim amb nosaltres l'Albert Garriga, un clàssic d'aquells que mai passarà de moda, ja que cada any es reinventa i s'actualitza per donar unes formacions excepcionals a nivell mundial. El poder del joc, Premac, Freedom, exercici de connexió i eficiència i un munt de workshops que han fet que els seus seminaris siguin dels més sol·licitats del país. L'alma mater de Pastors d'Asfalt ens acompanya a l'entrevista de la setmana. Benvingut.
1: Benvingut. M'acabes de robar? Tota la meva frase, sí. Que ho sàpiguis, sí. Que això cada vegada que m'ho facis em deus 5 euros.
0: Bon dia, sempre em passa el
1: avui
0: mateix.
1: Avui ja sóc 5 euros més rica.
3: Fa any de protagonisme.
1: Fico, o sigui, hi ha els noms en colorins, però es veu que és del tònic.
0: Tira tu.
1: Amb l'Albert hem après la importància del joc, del on i de l'off i del control com a eina del benestar. La paraula control ens deixa una connotació negativa? Albert?
3: Pot deixar, no hauria, però pot deixar. I a més en els temps que corren. No, que es fa servir molt... És una paraula que es fa servir molt l'anti-marketing.
1: Sí, no ven, al
3: no,
1: contrari.
3: No ven.
1: Ven aquesta gent de deixar la corretja,
3: deixa'l fer, deixa'l
1: sigui lliure
3: gos,
1: i...
0: Però a mi sí que em fa la idea, una mica, on dona la sensació de que sí que sembla que estem agafant bastanta consciència, ja no ens sàpiga tan greu parlar d'obediència, parlar de control, com a una forma de benestar, no? Bueno, o sigui, perquè... estàvem una mica cohibits fa un temps, sí. I ara sembla que podem parlar lliurement d'això.
1: Bueno, perquè la gent ha arribat a tenir problemes arrel de seguir la llibertat absoluta i llavors han d'anar a buscar una solució real.
3: Sí, ara diguéssim que els temps han canviat una mica. Ja podem parlar una
0: això
3: mica
0: més. Això
3: ho
0: deia més. Bob Dylan, no?
3: Exacte. I com vaig començar, que el vaig conèixer?
0: En Dylan.
3: Era de la meva època.
0: Sí. Li vas treballar al seu coli, sí. No? Allà a Minnesota.
3: No, però és veritat que fa un temps érem... L'auge del positivisme va crear, no?, molta controvèrsia, molts conflictes, i havies de vigilar una mica com deies les coses, però clar, al final el temps posa les coses al seu lloc i ara ja s'estan veient no?, els fallos, les llacunes de tot aquest sistema o aquesta filosofia.
0: També crec que a vegades, lo típic, no? Sí, m'he llegit el llibre i no has passat de la portada, no? I hi havia autors, me'n recordo, No le mates, enséñale, per exemple, que és com un... És com una declaració de principis amb aquest títol, però després l'estàs llegint i realment tampoc estem parlant de positivisme, no. Com pròpiament es va entendre probablement els 2000.
3: No, no, i a més hi ha llibres, Choque de Cultures, primeres edicions, les últimes no, però No la mates ensenyar. Karen Pryor parla de que ella, per solucionar un tema d'un gos que remena les escombraries, se fa servir aversius. Llavors la gent no se'n recorda d'això. O quan Turit Rogàs deia que a la falta d'estimulació en un gos de treball provoca estrès. La gent és com que llegeix aquest llibre i no volen no? Com que la,
0: jo és que penso que no l'han llegit.
3: Jo penso que sí, el que passa que això ho fem les persones, no? Quan alguna cosa no ens interessa, ho obviem. No ho he vist. Ah, doncs no ho he vist, aquesta part del llibre.
1: És ja, que això no ven en TikTok.
3: No ven, i per això es deia el xoque de cultures primeres edicions, perquè a les següents edicions ho van treure,
1: que no...
3: I jo em vaig emprenyar bastant, perquè per mi era un llibre molt realista i molt progós, i clar, el moment en què treus la part que té més xitxa és perquè en el fons t'estàs venent a un tipus de públic.
0: Sí. Albert, quan comença el projecte Pastors d'Asfalt?
3: Pastors d'Asfalt, com a tal, comença a les primeres formacions que vaig fer de pastoreig, que anàvem a França, perquè aquí a lo que és Península no, pràcticament no hi havia monitors, i els pastors que feien els cursos a França se'ns enreien de nosaltres, no? Perquè allà era molt ramader tot, llavors per ells era com molt insòlid que gent de fora del país, i a més que no eren ramaders, anéssim a fer cursos, i ens deien el mal nom de Macadam Verge, Macadam és asfalt, però ens ho deien amb burla, ens ho deien així per...
1: Era despectiu.
3: Sí, era despectiu. I a mi em fotia molt...
0: Macadam em pensava que era un gelat.
3: Sí.
1: Les noms sí, de macadàmia.
3: Hòstia, si et cardes una nou de macadam i no de macadàmia, les passaràs putes.
1: Malament.
3: No, però el tema era aquest, que jo em vaig com rebotar una mica, em dir, no entenc que anant allà omplint en cursos ens s'hagin d'enriure de nosaltres per la condició de que no érem ramaders. I jo sempre vaig dir, si mai tinc un projecte personal, es dirà Pastors d'Asfalt en honor a aquests monitors.
1: Aquest mal nom
3: que ens van posar a França.
0: Actualment, l'educació canina o el significat que tu tens de l'educació canina l'expliques gairebé cada cap de setmana en distintes formacions, val? Per arreu del país, ara crec que vas a Colòmbia una altra vegada. O sigui, la teva manera de predicar és una manera que portes realitzant durant molts anys i que has anat adaptant a diferents sectors. Amb què creus que et veus amb l'obligació de que la gent entengui unes determinades coses? Vull dir, quin és el teu missatge? Què vols que li quedi gravada a la gent que va a una formació teva?
3: Doncs que les coses no són ni blanques ni negres, de que el ser dogmàtic no ens portarà mai a trobar la recepta per a aquell gos, no? Que hem de tenir aquesta sensibilitat per llegir i abandonar les nostres necessitats com a persones, no? De pertànyer a un grup, a un col·lectiu, i abandonar-ho per sobre de fer el que el gos necessita. Llavors, jo vas dic, no? Dic, jo baixo la gent de l'unicorni i els pujo al burrito Sancho Panza, que no és tan romàntic, però és real. I és una feina difícil, treure el vel, no? Dels ulls de la gent, però convèncer-los de que val la pena, perquè és que en el fons l'altre no existeix.
1: Bueno, suposo que bé, algunes de les persones ja venen havent vist que l'altre no funcionava.
3: Sí, hi ha gent que ve molt predisposada, molt cremada, també, perquè s'ha sentit com, bueno, decepcionat, estafat, o enfadats amb ells mateixos per haver cregut. I llavors hi ha gent que no, hi ha gent que els veus que estan allà tenint una crisi...
1: Que no és el que esperaven.
3: Una crisi brutal, i els t'entenen i els agrada el que els hi dius, però és un xoc tan bèstia que els hi costa.
0: Hem de saber conduir un gos?
3: Sí, clar que hem de saber conduir un gos, perquè vivim una societat humana. Llavors, si no el sabem conduir, i la paraula conduir, no, hi ha gent que sentirà que cosifiquem el gos, però és una manera d'explicar-ho. És ajudar-lo, és gestionar-lo, és integrar-lo en un context que no està pensat per ell. Ell no l'entén, el context humà. El pot arribar a entendre si li expliquem, si el conduïm, si no, no.
0: Explica'ns una mica què és el pastoreig esportiu.
3: Bueno, el pastoreig esportiu vindria a ser... Bàsicament és el mateix pastoreig que seria el professional, no? El que es fa servir a les granges, però amb un tipus de concursos, amb unes normes, amb uns objectius una mica diferents, però l'essència és la mateixa. És entrenar gossos per conduir ovelles i llavors tens una sèrie de proves on hi ha un jutge que et va puntuant segons com ho fas.
0: A vegades hem escoltat allò de que en el teu gos li aniria molt bé fer pastoreig perquè si el teu gos fa pastoreig s'acaben els problemes. Sí. Què opines d'aquesta frase? Perquè això també...
1: Depèn, mira, dels problemes.
0: Vam tindre en el primer programa, vam tindre la Mireia, no? I li parlàvem també, una de les preguntes que li vam fer va ser que què opinava de, anem a dir un plata, d'aquests pijos que venen a provar aquest... Anem a veure què passa, no? Perquè

0: quin instint té i pot ser interessant. I és cert que molta gent va buscant al pastoreig la panacea d'altres problemes que no, com parlava abans el Víctor, no? D'aquest gos que es tira, que es llença a tothom pel carrer.
1: Que no el pillarà.
0: Llavors aquesta gent s'emporta una decepció. Jo de fet els primers anys del meu projecte personal vaig viure de modificacions de conducta que m'enviaven molts ensinistradors que es trobaven amb aquest tipus de gos i els hi deia, no, això és d'anar a fer pastoreig a un noi que fa pastoreig i com que el teu gos és molt pastor, aquests problemes són perquè no pot
2: perquè no fa la feina, no?
0: I tornaves allà i dius, no, perdona, aquests problemes els tindràs igual, facis o no facis pastoreig, és la convivència, però ja que estàs aquí, si vols t'ajudo.
1: Crec que durant molt de temps a les teves formacions no només hem après una manera bastant correcta, això ho hem parlat molts cops amb el Víctor, no? A vegades fem broma quan anem a les teves formacions perquè diem, ostres, què presenta, no, l'Albert? No, presenta el de sempre amb un altre nom, però a sobre té els nassos de que ha actualitzat alguna cosa, no? És un tio que sempre es reinventa. Aquest any fas una formació que trobo superinteressant, que a més a vegades surten així de la nada, no? Parlem tu i jo i diem, ostres, què pot ser interessant en un millor aquest any, no? A dins de tot el que és el món de l'Albert Garriga. I vas presentar una idea que és el Driving Instincts, que trobo que és algo que pot ser molt interessant, que és poder fer una aproximació a la gent amb el que hi ha en els gossos de pastors, en els gossos de treball, i que entenguin una miqueta aquests instints. Explica'ns una miqueta millor això. Com ho enfoques, aquesta formació? És una barreja de lo que coneixem, del poder del joc, del premac, del freedom, o és una cosa una miqueta més folclòrica?
0: Folclòrica.
1: Clar, és que m'imagino...
0: No és una barreja perquè... No és una barreja, però la gent que hagi fet les altres formacions entendrà. Jo al final tinc una manera de treballar. I a cada formació pots entendre, no, el sentit de les altres. O sigui, hi ha una mica de tot a totes.
1: Sí, és que és un puzzle una miqueta, no? Són aquestes peces del Lego.
0: Són diverses peces. El tema de fer aquesta formació per parlar dels instints no és per separar-nos una mica del que seria una formació de pastoreig habitual, que és vas allà, poses el gos i fas quatre voltes, i quatre fotos, Instagram i hi hi ha ha. Doncs intentar explicar una mica més, fer més pedagogia, no? Perquè la part pràctica donarà pel que donarà, però en canvi la part teòrica pots aprofitar i tecnificar una mica la gent, explicar-li què és l'instint, com es treballa, diferents tipus d'instints, perquè sàpiguen el gos que tingui, que no s'enganyin. Llavors aquesta serà l'enfoc, que no només serà treballar pastorets, sinó que la gent també que vingui, per exemple, d'oient, que s'obriran places, pugui entendre, no, els diferents tipus d'instints, diferencial que és una inseguretat, una depredació, una agressivitat depredadora o un instint real, que tingui més informació i que serveixi sobretot també perquè la gent millori el seu maneig d'aquest tipus de gos.
1: Albert, la genètica és important?
0: La genètica és determinant en dos sentits, en la part instintiva, què vol fer el gos, en aquest cas amb l'ovella, i l'altra part amb el temperament, no? De quina manera ho farà. És un gos més impulsiu, és més reflexiu, és més tímid, és més obert, és més col·laborador, i tot això és genètic i innat. Llavors, evidentment, no és determinant en el sentit de que neixes i et quedes allà, sinó que pots espatllar un bon gos i pots fer que un gos més normal acabi sent un bon gos amb moltes hores d'entrenament.
1: Creus que la genètica té més pes que l'educació? O pot tindre més pes,
0: sí,
1: que l'educació?
0: Sí, per mi sí.
1: Sí, més ens val educar el gos. Crec que això és una cosa que al final hem de posar cap i que
2: també
1: entenem,
2: depèn,
1: no?
2: Si són races on la genètica està buscada.
1: La Lale, per exemple, ha nascut així. Vull dir que no hi ha...
2: No necessita cap arreglo, com tu vols dir.
1: Vull dir que ja no hi ha res a fer, saps?
2: No,
1: vegades...
2: exacte, ja estic a tope. Estic ja tocant sostre.
0: Però l'exemple és en David, l'haguéssiu conegut fa uns anys i el veus ara i dius, hòstia, pues, l'educació ha fet bastant.
2: Sembla normal i tot, bueno... Sí, de lluny.
3: Jo crec que està fent un paper de l'hòstia el David.
0: Bueno, s'està aguantant. Però a nivell social ja funciona, ja està integrat.
2: Sí, dona pego.
1: Estem parlant de gossos, estem
2: escolta
1: parlant...
2: Escolta un moment,
1: de...
2: jo, que m'has tallat. M'has tallat.
4: Dic que un perro atao.
2: Depèn del tipus de gos, és a dir, gossos que són de races de treball amb una genètica que busca una cosa molt concreta, per mi no tenen res a veure amb un gos, no? Que no saps, que ha sigut barreja de moltes coses,

0: cosa sí que poder l'instint o aquell objectiu d'aquell animal pues, està més diluït. Diguem. No és el mateix, no? Un border collie fill de pastors, pastors, pastors, pastors, que un perrinxi que no saps...
1: Sí,
0: que
1: ha
0: sigut molta, molta,
1: però
0: molta,
1: final,
0: molta barreja.
1: Al final és genètica, no? I,
0: sí, però que hi ha un que està concentrat en un punt, en una cosa, sí, pràcticament, i un altre que està molt diluïda i podes...
1: Sí,
0: veure què és el que més
1: que
0: li tira.
1: La gent segurament generalitza, a vegades tinc un border collie, té un instint molt fort de pastoreig, quan a lo millor, parlant en plata, és una castanya de collie que ve de no sé on, no? I
2: sí,
1: que no té
2: sí,
1: instint
2: sí,
1: ni té res. Collies de bellesa.
2: Sí, sí, sí.
0: És bueno, clar, és que un collie de bellesa i un collie de treball... Anava a dir que s'assemblen per fora i poca cosa més.
2: I amb el nom i ja està.
1: Si parléssim d'un percentatge...
2: De què?
1: De la, el que seria el caràcter, no? Del que seria aquest còctel... De,
2: quan influeix?
1: De, sí. Ja. És complicat, eh? Sé que és complicat.
2: Jo
1: i sé que em diràs una mica més de... Anem a ficar tres percentatges. Anem a ficar la incidència de la socialització, anem a ficar la importància de la genètica i anem a ficar factors adquirits o associacions. Si parlem de socialització, dóna'ns un número.
2: 40.
1: Val, si parlem de genètica...
2: 80.
1: I si parlem de factors adquirits, associacions?
2: Clar, això hauria de sumar 100.
0: T'anava a dir, jo estic sumant i ja m'he passat de 100.
1: No, està bé.
0: Quan
1: està
0: ha dit 40,
1: bé.
0: Dic, ostres,
1: ara
0: no ha de ser
1: estem,
0: de 60,
1: estem
0: 59.
1: Estem parlant
0: bueno,
1: de 200.
0: S'ha de veure l'importància.
2: M'hem recordat a l'IGB que aquell dia, quan explicaven, vaig anar al lavabo ja, allò de les sumes.
0: 30,
1: dic, jo soc 40,
0: molt mal
1: 30.
0: Mates, però això no.
2: No, aviam, si fem sobre 100, no? Clar, és que
0: sí,
2: no, sí. No ho expliques.
0: No has especificat.
2: No ho expliques bé. No, aviam, socialització, pues, posaria un... Va, anem a ser generosos, un 30, que a la gent li agrada molt la socialització. Llavors posaríem un 20% d'educació i un 50% de genètica. M'han sortit els números o no?
1: Sí, sí.
0: Ah, sí, sí, jo no estava sumant ara ja.
1: Déu-n'hi-do,
0: abans sí, perquè
1: Déu-n'hi-do,
0: era molt fàcil.
1: Albert, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos. Espero que vinguis amb més programes. Sé que no, que ja després d'això ja no tornaràs mai més. Et desitgem molt d'èxit.
0: T'esquivarà pel carrer.
1: I bé, que sapigueu que podeu anar seguint les formacions que va fent arreu del país l'Albert, que són superinteressants i que és un tio que això, que es va actualitzant constantment. Merci, Albert. Doncs
2: pues moltes gràcies a vosaltres.
1: Apa.
2: Fins la propera.
3: Curiós, però cert.
1: M'encanta.
0: És que el David ho necessita així, a poc a poc.
4: Sí, piano, piano.
0: A veure, centra't, posa'ns el vídeo,
4: sisplau. He de posar el vídeo, no?
0: Bueno, us vaig avançant, que és un invent de 2021, i si encara no està disponible, spoiler, serà perquè em sembla que no funciona molt bé.
1: Va, brutal.
0: Tu ho necessitaries, per les caques de gag, segurament.
1: Però això és com aquella talla gespa automàtica
0: mira,
1: que
0: mira.
1: Es carrega, no?
0: Sí, sí, ja veuràs.
1: Aviam, anem a veure...
0: És com una rumba.
1: Aviam,
0: també diré que aquesta caca és molt perfecta.
1: Veiem un coprolit, veus? Sí, sí, és com una talla gespa d'aquelles automatitzades que tenen un punt de càrrega.
0: Però la caca aquesta és molt bona. És a dir,
1: bona.
0: Quan la caca no és tan bona...
1: Un coprolit bé, que indica un bon estat de... Veiem com passa per sobre.
0: És com un ovni.
1: Ui, però va com
0: abdueix
1: molt lent.
0: La caca.
1: Sí, exacte. Abdueix la caca amb una mena de plataforma, baixa, agafa el coprolit...
0: Sí, sí, cap amunt.
1: I cap, el que no entenc és com localitza la caca.
5: Com diferència.
0: Que té una càmera, ell sí, va fent sí. Pel jardí.
1: Ja, bueno, tiqui, tiqui, però al jardí hi ha moltes coses.
0: Bueno, avui, si l'inventessin avui amb intel·ligència artificial, et diria, està tan
4: analitzaria
0: la caca.
4: Però s'ha agafat la gespa també una miqueta.
0: Bueno, clar, a veure, agafa la caca
1: però, clar,
0: i...
1: Jo tinc una gossa que fa caques del tamany d'un gat. Què passa si això abdueix un gat?
0: Pues, no,
2: hi ha,
0: pues...
2: Hi ha la versió 4x4 i
0: clar.
2: Puja per sobre.
0: Podria amb mides, no?
2: I treu motosserra i la fa trossos.
0: Però això és una caca superbona,
1: això
0: estela, molt compacta, molt bona.
1: Aquí t'has currat, eh?
0: Ho vols per Reis, també? Igual que el collar aquell que diu paraulotes?
1: Allò m'encanta, allò ho necessito.
2: Ara,
1: allò
2: si tens un tekel, has de vigilar, no?
0: Has de vigilar que no se t'agafi el
2: no
0: tekel. Home, si és una mida petita.
3: Un caniche.
0: Bueno, fins aquí.
1: El programa
0: us deixem
1: de...
0: amb la millor secció del programa.
1: Fins aquí un programa de gossos per sobre de les nostres possibilitats. Gràcies.
0: Adéu, adéu.
1: Adéu.

0: No, sisplau, quin fàstic.
1: Si tens un animal de companyia, pel seu benestar i pel nostre, recull els seus excrements i neteja amb aigua la zona bruta. Porta'l sensat i identificat amb tatuatge o microxip a la pell. Deslliga'l només a les zones habilitades, com les àrees d'esbarjo i els pipicans. Cuida'l, alimenta'l degudament i no el deixis mai tancat sense ventilació. Femnet. Montornès actua amb el civisme. Ajuntament de Montornès del Vallès.
2: 1, 2, 3, 4, 1, 2. No dejes para mañana el viaje que puedas hacer hoy. Todos los jueves a partir de las 6 de la tarde, viaja con nosotros en el viaje a ninguna parte.
3: El viaje a ninguna parte. Con Nuria Cachán.

0: Tornès, 91.2 de l'FM.
1: Tradicionarius.
2: Punt i seguit.
3: Folk.
4: Avui dediquem un espai de Tradicionarius punt i seguit a un grup d'olotins que l'any 1981 van fer una feina de recerca i difusió a la ciutat d'Olot. El col·lectiu Gra de Fajol, que editava una revista, es va proposar fer un disc. Van recopilar i enregistrar l'àlbum Reputricanticus, cançons d'amor i de gresca recollides a Olot.
5: El Reputricanticum, sí, home, és el cant... És el cant dels olotins, diguéssim, el cant de taverna dels olotins. Ben bé, la història no se sap ben bé de què va, perquè explica que com si hi hagués algú que estigués enfadat amb els de la Moixina i no sé què de Montserrat, una mica és agafar les lletanies i agafar el llatí i donar-li una mica la volta i fer-ho, fotre-se'n una mica, vaja.

0: Sí.
1: Jaume, aquest programa Punt i a Part, quan el fan?
0: Punt i seguit. És Punt i seguit. I l'estan fent ara, ara mateix. Engega la ràdio.
1: Però a quina emissora?
0: La que tinguis més a prop. Corre, abans que s'acabi.
1: Mil gràcies, Jaume.
0: Punt i seguit. No te'l perdis.
2: Aquest disc conté un recull de cançons molt variat que va de caramelles tradicionals fins a cançons anticlericals i força irreverents que parodien unes absoltes. Qui canta són els membres de la rondalla de la llar del jubilat. En Rafael Sala, a qui escoltàvem abans, és un dels que va col·laborar en la realització de Reputricanticus i ens explica com va sorgir la idea de fer aquest treball.
3: Va sorgir que estàvem una gent amb el grup del SAC d'aquí a Barcelona. Llavors n'hi havia érem uns que érem d'Olot. Llavors vam dir, ostres, per què no fem una mica de recull per allà a Olot, ja que hi ha moltes cançons? I així ho vam fer, vam anar buscant gent que cantava, gent sobretot que van a passar les estones als hostals, també gent de la llar del pensionista que fan un cor i que canten cançons d'allà. I així anar treballant amb això, doncs va sortir la cosa del disc. Més que res va ser, bueno, ja ho diu aquí el disc, el grup del Gra de Fajol, que és un grup que editava almenys una revista, en principi era mensual, després ha anat sent més a llarg termini, i bueno, hi ha algunes col·laboracions de l'Ajuntament i el Teatre Principal i així. Però la iniciativa va ser d'un grup de gent d'allà, diguéssim. La pretensió era plasmar una mica en disc totes aquestes cançons que com que tota aquesta gent que les canta ja són grans, doncs pel jovent que tenia ganes d'aprendre'ls i que sempre que les cantava sempre vas a fer un sopar i intentes cantar una cançó i sempre et falta l'estrofa última. I doncs això era una mica la pretensió. A Olot hi ha un fotimer d'hostals, hi ha Canxa Alegre, hi ha Cala Basca, a Cal Ferrer, el Mas, a l'Hostal del Mig, hi ha molts i molts hostals. Llavors la gent sortint de treballar, sobretot la gent o del camp o de les fàbriques, doncs van allà a fer el xato, el dissabte es van allà a jugar a la botifarra. Ara potser no es canta tant, abans es devia cantar molt més, sobretot, no sé, per exemple, en Pere Pelut, que ja en sentirem alguna cançó, doncs s'inventaven cançons i allà les cantaven i es divertien així.
4: Sortiu, noies hermoses, sortiu amb serenitat. Hem arribat a la Pasqua i la vam de celebrar. Mal del balcó hi trobareu una hermosa cistelleta, tota molt ben guarnideta, que Déu ja l'omplirem. Dalt del balcó hi trobareu una hermosa cistelleta, tota molt ben guarnideta.

0: perché in vosaltres sempre hi pensarem,
1: i amb alegria una altra en tornarem,
0: perquè en vosaltres sempre hi pensarem, i amb alegria una altra en tornarem, sí, tornarem.
2: Hem escoltat una caramella tradicional. Ens diu el text explicatiu del disc que, entre el ventall de possibles temes que toca el repertori, no hi podia faltar el tan anomenat xovinisme olotí. Verifiquem-ho escoltant la cançó més representativa d'aquest sentiment, la cançó titulada Des de Batet o Les glòries del nostre poble.
3: Tradicionarius.
4: Punt i seguit.

0: Punt i seguit, amb la música que ens importa.
1: Diuen els musicòlegs que les cançons tradicionals encaixen gairebé sempre en un determinat estrat social o una feina concreta, la que configura la sensibilitat i la manera de ser dels qui canten. En aquest cas, preguntem a Rafael Sala a qui correspon.
2: Sí, Olot, de fet, esclar, representa una mica el centre de tota la Garrotxa i no són cançons estrictament de camp perquè la gent d'Olot sempre hi ha hagut moltes fàbriques, doncs llavors en aquests hostals doncs, hi anava sobretot gent de fàbriques, treballadors, no era gent del camp. La gent del camp potser, no sé, estaven en els seus poblets, a Beget, a Sant Privat, no anaven a Olot, sinó era al mercat, per exemple.
3: Som tres xicots i espaterran, que no en fem peça a ningú. N'estem buscant entusiasmat, una xicota per cada u, però com que no en trobem mai cap, patim, però com que no en trobem mai cap, patim del cap. Si la xicota ens volgués, encara que fos un fregall, ja ho veuríeu com tot tres, baixaríem ser avall i ser avall, però com que no en trobem.

0: tradicionarios punt i seguit. Tot el folk ben a prop.
1: El tema que presideix Reputricanticus és el vi i la taverna. Les lletres que inventaven les posaven damunt de tonades tradicionals o de músiques manllevades. En el cas de Des de Batet, originalment era un balset molt conegut pels músics del Pirineu de principis del segle XX. També la que escoltarem ara, El carro del vi, aprofita la popularitat del Batallón de Modistillas, de la Lilian de Celis i copletistes anteriors. La lletra parodia també el text original.

0: canción. Ya estoy organizando mi batallón. Batallón de mofistillas, de lo más rete bonito y lo más caracandoso que pasea por Madrid. Y ya estamos aprendiendo la instrucción con entusiasmo, deseando que se aprecie nuestro garbo por ahí. Un, dos, tres, ahora va bien. Un, dos, tres, ahora va bien.
1: En nombre governació Nulot, la gent del trago. En nombre coronel i abanderado. En nombre coronel i oficial. Les seves oficines són els hostals. Tenen un cot de beguda que els hi toca la corneta, com en té la boca seca, la remull amb aiguardent. Com el capità li mana, tu calla, mana la tropa. Tu calla, xuga la boca, l'home sempre està veguent. Un, dos, tres, salta pagès. Tres, sis, nou, ja n'hi ha prou. Dilluns, dimarts, dimecres surt la brigada amb la seva tropa disciplinada. Se'n van a la taverna i a discutir i a veure l'un per l'altre qui veu més vi. I al tornar la matinada pel carrer es fan tercer dia, me'ls hi cau una cerilla i ells s'ho agafen tot riguent. Un, dos, tres, salta pagès. Tres, sis, nou, ja n'hi ha prou. N'han nombrat governador i aquell governa. No es mou ni nit i dia de la taverna. Ell sempre vigila i està al seu dret perquè cap individu pateixi set. Tenen una cantinela que allà sola veu per cent. Surt més vi de les botelles, caiguen al sol del cellent. Un, dos, tres, salta pagès. 3, 6, 9, ja n'hi ha prou.
2: Tot el folk ben a prop. Tradicionarios punt i seguit.
3: A més de les cançons gravades en directe pels integrants de la rondalla de la Llar del Jubilat, el disc hi van voler incloure una cançó cantada per l'Emília, una cantadora que va morir als anys 70. Per sort, havia gravat en un casset algunes cançons. Es va incloure La Gitana, un tema ple de paraules en calé i argot xava.
4: Soc del rango que el pare i la mare, gitaneta i orgull del calés. Soc de manya, parella, bordanya, i la mare portava els neulers. Pel que ja per rato ja sé com vaig néixer, soc de la bordeta, vaig veure la llum, la, la, la, la, la, la. Soc velleta, soc gitana, soc de l'oreta i orgull de la caravana. Pel meu rango i les sants morenes, com ben entrafats me'ls tiro a l'esquena. L'altre dia vaig dir amb un garenyo, m'estivat i escurat com quinquer. Tinc gitano per net tan moreno, que si lluço s'englaça el pedrer. Jo vaig passar-lo de faixa amb un rato i de cara a cara vaig dir-li en calor, en calor. Si no cantes d'arenyo pel plato, el que és pel retrato ni cinc de caixó. Soc velleta, soc gitana, soc de rodeta i orgull de la caravana. Pel meu rango tinc les sants morenes, on ben entrafats me'ls tiro a l'esquena. L'altre dia vaig dir amb un garenyo, m'he estivat i escurat com quinquer. Tinc gitano un panet tan moreno, que si lluço s'englaça el pedrer. Jo vaig repassar-lo de faixa amb un rato, i de cara a cara vaig dir-li en calor, en calor. Si no cantes garenyo pel plato, el que és pel retrato ni cinc de caixó. Soc velleta, soc gitana, soc l'oreta i orgull de la caravana. El meu rango i les sants morenes, com ben entrafes me'ls tiro a l'esquena.
5: Tradicionarios.
2: Punt i seguit.
3: L'únic autor que s'esmenta al disc és en Pere Jovinyà, conegut popularment com en Pere Pelut. Aquest home era flabiolaire i acompanyava els gegants d'Olot. Escrivia cançons i també les aventures que li passaven, com la que ara escoltarem. Pere, sac i cordes.

0: Ràdio Montornès.
1: Continguts en xarxa.
2: Propostes en xarxa.
3: Prepareu-vos per viatjar per diversos països, des de l'Antic Orient fins a les nostres terres, passant pels Balcans, des de l'edat mitjana fins a l'actualitat, i malauradament, passant també per alguns episodis molt foscos. El Museu d'Història de Catalunya recorre la història del poble gitano català amb una exposició única. La mostra en repassa l'origen geogràfic, la llengua, els costums i valors i també la idiosincràsia, tot plegat amb l'objectiu de reconèixer i fer visible el poble rom. A través del temps descobrireu que va ser una de les primeres cultures globalitzadores del món i que ha aportat trets culturals, artístics i lingüístics a tots els territoris on s'ha arrelat al llarg dels segles. Però més enllà de la història i d'episodis foscos que passen per l'expulsió i l'extermini, també podreu escoltar la veu de membres de les diverses comunitats gitanes de Catalunya. Per anar escalfant motors, podeu respondre al test sobre història del poble gitano català que trobareu al web del museu. Fins al 2 d'agost, exposició El poble gitano de Catalunya, història i cultura, al Museu d'Història de Catalunya. Més informació a mhcat.cat.
4: Ràdio Montornès, 91.2 de l'FM.
5: Notícies en xarxa.
6: Bona tarda, són les 6, us parla Javier De Gea. Tenim novetats a l'incendi forestal que des d'aquest migdia crema entre les comarques del Baix Penedès i l'Alt Camp, a la zona de Mas Llorenç. Ens amplia la informació la nostra companya Lourdes Meronyo, de Ràdio El Vendrell.
7: Bona tarda, així és, el Centre de Coordinació Operativa de Catalunya ha informat de l'aixecament del confinament de la Pineda de Santa Cristina, així com els nuclis de Mas Llorenç, Mas Arbonès i de les urbanitzacions de la Font d'Antalló, Torreforta de Santa Cristina i el Coll de la Rubiola. També s'han aixecat les restriccions a les carreteres TD-2041, TD-2042 i la C-51Z entre els punts quilomètrics 17 i 20. Segons han informat els bombers, pels vols de les 17 de la tarda, a través del seu canal de X, l'incendi de Mas Llorenç ha quedat estabilitzat i perimetrat i els efectius han iniciat les tasques de ramat. Pel que fa al total de foc que ha cremat, ha estat una superfície aproximada d'11,5 hectàrees, i estan treballant al voltant de 50 dotacions entre les terrestres i pel que fa a les aèries. Així mateix, Protecció Civil ha informat que per aquest incendi a Mas Llorenç, el telèfon d'emergència 112 ha rebut 280 trucades.
6: Moltes gràcies, Lourdes. Seguirem pendents de l'evolució de l'incendi. Seguim amb més notícies. Amb la presidenta del grup parlamentari de Junts, Mònica Sales, ha anunciat que Junts registrarà una sol·licitud per crear una comissió d'investigació al Parlament per intentar aclarir la polèmica generada al voltant de les proves PISA i les mostres que impediran la comparativa dels resultats. Junts considera en una nota que la investigació interna del govern ha perdut tota credibilitat després d'haver amagat aquests fets durant 4 mesos i que el president de la Generalitat, Salvador Illa, s'hagi negat a comparèixer de forma urgent al Parlament aquesta mateixa setmana. Els veïns d'un tercer bloc afectat per l'esvoranc de l'L9 podran tornar a casa a partir d'aquest dimecres, segons han indicat fonts del Departament de Territori. Es tracta de l'edifici situat al número 6 del carrer Rubinstein. En total es van desallotjar 8 edificis i hi va haver un total de 300 veïns afectats. El retorn s'està fent de forma gradual i el govern preveu que els veïns del 60% dels habitatges evacuats hauran tornat a casa entre aquesta setmana i la vinent. Els treballadors d'atenció al visitant de preses externes a la Sagrada Família ens mantenen de vaga aquest dimecres per denunciar les condicions laborals i climatològiques extremes. Es tracta dels empleats de l'empresa subcontractada Audioguiar TSL, organitzats en el sindicat SUT. En un comunicat han denunciat sobreexplotació en jornades d'11 hores sense poder seure's i que acaben periòdicament al dispensari mèdic per colps de calor, mareig i deshidratació. Des de la Sagrada Família s'ha garantit que es vetlla per la seguretat i salut del personal propi i extern i que s'han pres de mesures d'acord amb el Servei de Prevenció de Riscos Laborals. Això és tot de moment. Tornem en una hora amb més notícies en xarxa.

0: Els grups municipals parlen. Aquest dimecres a les 7 de la tarda, els grups polítics amb representació a l'Ajuntament debatran sobre l'actualitat municipal.
1: El debat a Ràdio Montornès, la ràdio d'aquí. Ràdio Montornès, 24 hores amb tu.
2: Ara estic fent neteja de casa la iaia i he fotut a la brossa una bossa plena de tapets.
3: Però tu saps, la d'or és suor, llàgrimes, esforços i paciència que hi ha en aquesta bossa.
0: Museu particular. Capítol 4. Els tapets.
4: Ei, Anna.
5: Hola.
4: Què? Parlem dels tapets?
5: 100%.
0: Museu particular.
4: Sobre la tauleta de centre del televisor, abans de que passessin pel cirurgià estètic i s'aprimessin, sobre el moble del rebedor i fins i tot al lavabo on t'espera un rotllo de paper de vàter abrigat amb un elegant vestit fet de ganxet. I és que en moltes cases aquest era, i és encara avui, el panorama. Tapets per tot arreu. En castellà, tapetes. Però com que som catalans, tapets. Però abans definim-los, ens referim a aquestes catifetes o draps més aviat petits, normalment, fets de ganxet, amb dissenys més o menys elaborats, i generalment de color blanc, tot i que, evidentment, pots fer servir el fil que et doni la gana, però normalment no sé per què els fent de color blanc. La majoria de vegades, al final, acaben sent autèntiques obres d'art o homenatge a la paciència i fruit d'hores i hores nuant el fil amb l'ajuda de l'agulla de ganxo, sobretot i pràcticament en exclusiva per mans femenines. Per la seva simplicitat, la tècnica del ganxet, perquè al final és això, és, jo dic simplicitat, però jo no tinc ni idea i no m'hi posaré, però dins de les d'altres tècniques, no, de costura o de, no, de crear amb fil, és una tècnica aparentment senzilla, només es necessita aquesta agulla amb ganxo i fil.
5: T'està cancel·lant mig país ara mateix, però tira endavant, després ja ho arreglaré, no passa res.
4: No, però és a dir...
5: No, però perquè és fàcil logísticament. És
4: exacte,
5: a dir,
4: exacte,
5: només necessites l'agulla. En canvi, per exemple, un punt de creu necessites un catxarro molt gran.
4: És exacte el que volia dir, no? Que finalment, entenent això, que només amb aquests pocs materials pots arribar a fer aquesta tècnica, es creu que és una tècnica que hauria de ser una tècnica antiquíssima. Estem parlant, doncs, de prehistòria com a mínim, però el cert és que no és fins al segle XIX que trobem les primeres referències documentals a aquest ganxet com a tal, no? Més concretament al llibre Memòries d'una dona de les Highland, d'Escòcia, que va ser escrita per l'escocesa Elizabeth Grant, que un cop morta, ella parlava de principis del segle XIX, i un cop morta ella ja parla o anomena aquesta tècnica, i per exemple, no és fins al 1824 que apareixen els primers patrons de ganxet, en aquest cas a la revista alemana Penélope.
5: Penélope, m'encanta.
4: Bueno, clar, evidentment, clar. Era una revista dedicada a la costura, doncs evidentment aquest nom també vinculat en aquest cas, no? amb aquell famós tapís que feia i desfeia, no? En aquest primer moment es pren com a substitut, és a dir, la classe mitjana o les classes populars l'adopten aquesta tècnica com a substitut precisament del que deies abans, de les puntes. Que requereixen una elaboració major, una infraestructura més gran i que, per tant, estaven destinades, no? També perquè, doncs, evidentment, es triguen més hores a fer determinats dissenys i demés, estaven destinades o tenien un preu més alt i, per tant, qui les comprava eren les classes altes, no? Totes les classes populars, i això és interessant, però pràcticament des del seu inici aquests objectes han estat ja lligats en aquestes classes populars, en aquesta classe mitjana, i això després veureu per què ho diu. per què ho dic? Aquestes classes el que fan és utilitzar aquests tapets en qualsevol espai, és a dir, com a part de la roba, també, no? És a dir, allà on potser ho guarníem amb puntes de coixí els aristòcrates o la gent de la classe alta, les classes mitges ho fan amb aquest ganxet, però també ho fan amb una utilitat pràctica perquè posant-ho damunt dels mobles els protegeixen de ratllades, els protegeixen de marques, i alhora també el fet de que, com que estan fetes de fibra, el que fan és acabar, en part, absorbeixen la pols que hi ha a l'ambient, no? Aleshores es segueix veient net, però no es veu la pols que està, i això simplement s'ha de fer, i sense rentadora també deu ser una fanyada, però s'ha de rentar, i aleshores d'aquesta manera es pot anar mantenint l'entorn domèstic més net, no? I això, per exemple, a mi em recordava quan ara que he fet un petit viatge a Àfrica, que em sorprenia molt perquè tots les parts del cotxe, del mostrador on hi ha el volant i de més, tot allò, tot ho tenen moquetat amb una tela com de peluix, que a mi, o sigui, em semblava com a molt marrano. I vaig preguntar, no sé què fan. No, perquè d'aquesta manera, a veure, és la teoria, però no sé si és compartida o no, però que ho feien precisament per això, per la pols, perquè allà si queda tota la pols, agafen allò, foten a la rentadora i després tornen a posar aquella estora allà, i no han de... Jo pensava, bueno, doncs potser passant un plomero cada matí, no? Un plomall acabes abans, però bueno, en tot cas, una miqueta seria aquesta el sistema. I el sobretot, la història que més em fascina és la de casa nostra, perquè ens parla aquests objectes que els tenim per tot arreu, ens parla del naixement de la classe mitjana espanyola. A casa nostra tot això té el seu auge després de la Guerra Civil espanyola, durant la dècada dels 50 i els 60. Els 60 són és una dècada que a mi em fascina perquè tot canvia. Bàsicament la nostra societat actual és hereva d'aquesta dècada dels 60 dins de la política econòmica de la dictadura. Els diversos plans econòmics del desenvolupisme comencen a donar fruit gràcies a la industrialització i al trinxament de mig país, no? Des del cinturó de Barcelona, en el cas del Camp de Tarragona, la instal·lació de la petroquímica i de més, és aquesta obertura, després de l'autarquia que la precedeix, aquesta obertura una miqueta del franquisme al món, i el tret de sortida també de la marca Espanya amb aquest Spain is different, amb aquest turisme de sol i platja, és el que s'ha anomenat, no?, com el miracle econòmic espanyol, i això es tradueix en una certa bonança econòmica i en la construcció de la classe mitjana, entesa com aquella persona que tenia un treball estable, ingressos suficients com per mantenir una família, comprar un habitatge, i per primera vegada doncs gaudir d'un cotxe o gaudir d'un període de vacances en un determinat moment de l'any. Això es tradueix doncs en aquestes grans promocions de construcció d'habitatges, aquests grans blocs, que canviava una miqueta el model tradicional també que hi havia fins al moment. Alhora, aquesta mateixa obertura també va derivada amb el disseny. També comencen a entrar influències estrangeres en el tema del disseny. El mobiliari o la casa deix de tenir determinades connotacions, és a dir, al principi, no? Bueno, els llits havien de ser, no calia que fossin còmodes, els llits havien de ser pràctics i prou, perquè potser un llit còmode propicia que facis coses.
5: Ah,
4: d'acord? Carai. Estem en aquest punt, no?
5: Vale.
4: O un sofà al llit es podia veure malament. Perquè, bé, el sofà és el sofà, que es converteixi en llit.
5: Ja.
4: Bueno, doncs, ja. Saps? L'ocasió fa el lladre. Aleshores, totes aquestes connotacions comencen a canviar, hi ha una certa apertura. Aleshores es millora aquest entorn, aquestes cases, perquè doncs hi ha millores evidents, com és l'entrada de l'aigua corrent, la invenció o l'entrada de nous electrodomèstics, la rentadora, el televisor, és a dir, que tot plegat també presta que sigui decorat, d'acord? I el tapet el que fa és unir aquests dos mons, uneix aquella tradició d'abans amb aquella modernitat d'ara, és a dir, aquells tapets antics acaben decorant aquests nous mobles o aquests no, aquestes noves, aquests nous electrodomèstics, perquè al final, clar, has de pensar que, ostres, si t'has gastat uns cèntims en comprar una consola o una calaixera, que a més has hagut de pagar terminis de fusta lacada o de fòrmica, doncs l'últim que vols és que se't ratlli i ha de durar per tota la vida, doncs la protegim bé amb un tapet. A més, també és un moment en què les cases es comencen a obrir en determinats aspectes, no? És, per exemple, l'època dels 60 és l'època de les reunions de tàpers, en el cas d'aquestes reunions, sobretot de dones, perquè sempre estem parlant de l'entorn domèstic associat, en aquest cas, a la dona, doncs també presta a que vulguis tenir la teva casa, doncs, bé...
5: Maca,
4: decorada i de més, no? I, de fet, tota aquesta cultura kitsch espanyola neix precisament d'aquest mateix moment on veiem, doncs, això, des d'aquest tapet, però també aquesta sevillana que hi havia damunt de la tele, o el quadre, no?, el quadre de cavalls, o el quadre de gossos caçant, que estava sempre darrere del no?, damunt del sofà i davant de la tele, doncs tot això acaba sorgint també d'aquesta època i acaba conformant aquesta estètica kitsch d'Espanya, on el tapet és un dels seus màxims protagonistes.
5: M'ha agradat molt que parlis de les reunions dels Tupperwares, perquè eren reunions principalment protagonitzades per dones, perquè evidentment eren les que cuinaven, i també avui és un dia un capi molt de dones, perquè qui cosia i cus els tapetis?
4: Les dones. Lunes antes de almorzar.

0: Martes antes de almorzar.
1: Si parlem de cultura d'aquest país, doncs també podem introduir aquesta cançó del Miliki, que segur que molta gent a partir de certa edat la recorda, los dies de la setmana, no?, que parla d'aquesta nena que volia sortir a jugar però que no ho podia fer perquè cada dia de la setmana tenia una tasca per fer, planxar, cosir, netejar... Clar, tenia tantes coses per fer que arribava el diumenge i la pobra xavala doncs, no havia pogut sortir a jugar. I curiosament totes aquestes tasques que fa la pobra noia doncs, no estan massa valorades socialment parlant. Una d'aquestes tasques és el tèxtil, no? En aquesta secció que hem parlat molt d'art i cultura està bé que introduïm també les diferències que hi ha hagut entre les arts. No sempre hem considerat totes les arts igual d'importants. Durant molts anys, fins gairebé el segle XX, existeix una distinció entre arts majors i arts menors. Llavors, les arts majors poden ser la música, l'escultura, la pintura, l'arquitectura, la literatura, coses que semblen més serioses i que acostumen a fer senyors. I després s'ha catalogat com a menors la ceràmica, l'ebenisteria, l'orfebreria, els vitralls, el tèxtil, és a dir, coses que sembla que siguin més manuals i menys intel·lectuals. Coses que precisament acostumen a fer dones. Per exemple, hi ha moltes jubilades que fan tema de vitralls, moltíssimes dones que saben cosir, ceràmica també, ara que s'ha tornat a posar de moda, és una cosa que fan més les dones. Aquesta distinció, com et dic, es feia pensant en que les arts menors no necessitaven intel·lecte, sinó que el que necessitaven era destresa manual. A tota aquesta gent que deia això, jo els animaria a fer un tapeti, m'explico. Jo dic tapeti, ara me n'adono, perquè, clar, a casa meva la padrina devia fer el castellanisme tapetes, però com que parla amb xipella diu tapetis.
2: No, està bé, sí, mira, em sembla bonic i tot.
1: M'he fet gran i me n'adono que jo dic tapeti.
2: Però ja està bé.
1: Està bé, una mica de reivindicació xipella està bé. En qualsevol cas, aquests tapetis estan fets majoritàriament per dones i que a ningú se li acudeixi dir que és senzill de fer, per això abans t'he renyat una mica, perquè és que realment és molt complicat. És un món desconegut per molts, complex, que necessites paciència i creativitat, perquè no és només fer tapetis, el tèxtil és brodar, és fer ganxet, fer mitja, fer punta de coixí, punt de creu, fer patronatge. Són moltíssims de coneixements que s'han de fer no només amb destresa, sinó amb intel·lecte i amb creativitat, vull dir, és ben bé una base artística. Al llarg del segle XX ja hi ha hagut artistes que això ho han reivindicat, des de Louis Bourgeois, la més coneguda, passant per Aurelia Muñoz, la Tracy Emin, la Teresa Lanceta, que fa poc ha tingut una exposició al MACBA, l'Annie Albers, que va fer On Weaving, com una mena de bíblia del tèxtil, una peça meravellosa escrita, la Sonia Deloné també, la Violeta Parra, és a dir, hi ha hagut artistes que han reivindicat des del gènere el tèxtil, no? És més, hi ha una historiadora mexicana que es diu Margo Glantz, que té una frase que a mi m'agrada molt, que diu que si la història l'haguessin escrit les dones, es registraria el descobriment del fil i l'agulla com l'inici de l'era moderna, no? Perquè agafar una tela o una pell i vestir-te és revolucionari en tant que et protegeix i et fa tirar endavant, no? I això quan ho explicava al museu, concretament aquest punt, no?, tan revolucionari de la roba, sempre proposava als infants que penséssim on haguéssim arribat si no ens haguéssim pogut abrigar. Vull dir, que potser estaríem tots morts de fred, no? I a dia d'avui exactament el mateix. Llavors, com et deia, al segle XX hi ha moltes artistes que se'n van adonar d'això i van començar a fer obra molt reivindicativa a través del tèxtil. A nivell més contemporani n'he portat un parell. Una és la Mireia Coromina, que ella té una peça que tu saps que a mi m'agrada molt, que es diu Tessendo la Terra, Teixint la Terra. És una peça que va fer a Itàlia, amb les dones d'Itàlia, i el que fa és, amb aquestes dones, fer un tapeti molt gran que resguarda tot el que cau d'un oliver, no? És a dir, fa com una mena de paraigua al revés amb el tapeti, i llavors és preciós, és una peça molt bonica, molt, bueno, clar, és que clar, abraça l'arbre, llavors, clar, totes les olives que cauen es van guardant en el tapeti. Per dir-ho així fàcil, el que fa és com una borrassa de tapeti, la borrassa que és tan dura, no? És aquesta aquesta tela tan, tan vasta la transforma en tapet i en aquest fil finíssim. A casa meva sempre n'he vist d'aquest fil, és un fil molt delicat, molt, molt bonic, que fins i tot té un punt que brilla, i clar, en el moment està dignificant moltíssim aquest fet de recollir, de plegar olives, no? I també el que està dient és que això també és una tasca que fan les dones, perquè sempre diem que el tros hi van els homes, però és que resulta que potser les dones també hi van i no ens ho havia explicat ningú, no? La Mònica, perdó, la Mireia Coromina fa aquesta peça tessent de la terra amb tapetis, fent ganxet, i també porto un altre artista que li tinc molta estima, que ella treballa en brodat, no treballa amb ganxet, tot i que crec que també en sap fer, que és la Mònica Galera, que a més com que és així quilòmetre zero, doncs també aprofito i la poso aquí,

femení, no? I impregnar tot un arxiu fotogràfic d'aquesta creativitat tèxtil. Com també sap tothom, després amb Tros de Dona, Expo, que vaig comissariar i tu vas fer tot el projecte museogràfic al Museu Terra, ella va fer el cartell, que també va ser un cartell que va agradar molt a través d'una fotografia de l'arxiu. I aquesta, pues ara ens tirarem una mica de floretes. A tot aquest moviment que hi va haver a l'Espluga de Francolí amb Tros de Dona també, en certa manera, va generar que els espais vius d'art d'aquell any, del 2024, els espais vius d'art és aquesta cosa en la qual s'obren les botigues de l'Espluga que ja no es fan servir i s'hi fan espais expositius durant uns dies i tot és, i cada espai viu d'art, cada EBART, cada any hi ha una temàtica diferent. L'any que Tros de Dona estava a l'Espluga, l'EBART va tenir com a temàtica Les dones posen fil a l'agulla i va haver unes exposicions brutals a l'Espluga de tapetis, vestits, llençols brodats. Va ser una cosa espectacular. Bueno, i recordo les dones que jo les vaig visitar totes, no?, i que t'explicaven amb una efusivitat tot el que havien cosit, i havien cosit les seves mares, i padrines, i besàvies, que penses, és que en quin moment això no ho hem valorat, no?, i ens interessa més un quadre que un brodat, quan segurament és exactament igual de difícil. En qualsevol cas, una de les coses que em va flipar també d'aquests EBART és que en molt poc temps, en menys de 3 mesos, es van organitzar els Dones de l'Espluga per fer alerta més de 1.000 mandales de ganxet. És que és molt fort, més de 1.000 mandales de ganxet, i van omplir tot el poble de mandales. Això ho van fer a través de la Cati Vergara i la Rocío Pérez, que van organitzar tot aquest tinglado, i va ser tan brutal que es va quedar molt de tancat molts mesos les mandales penjades a l'Espluga, i tant ha funcionat aquest projecte que les dones jubilades de Blancafort van anar a l'Espluga a demanar que, sisplau, si podien fer el mateix projecte a Blancafort, que també hi havia moltes dones i ja que saben cosir. A mi el que em fa pensar això, Àlex, és que les dones, si ens ho proposem, és com podem fer qualsevol cosa, perquè fer 1.000 mandales en 3 mesos a mi em sembla una barbaritat, i no ho han fet una vegada, ho han fet 2 vegades sense cap dificultat. És ben bé com una mena de batalló, una mena d'exèrcit.

0: emoción, ya estoy organizando mi batallón. Batallón de mopistillas, de lo más rete bonito y lo más caracandoso que pasea por Madrid. Y ya estamos aprendiendo...
1: Amb aquesta cançó magnífica de Lilian de Celis de l'any 69, m'agradaria reivindicar totes aquestes dones que sempre han cosit moltíssim, que no se n'ha fet ni cas i que ara ens estem adonant que no eren les padrines només que cosien quan tenien temps lliure. No, és que gràcies a aquestes padrines, totes i tots, ens hem abrigat, ens hem vestit i us acabo també fent una recomanació literària. La Letícia García va fer, és una periodista de moda, va fer un llibre amb el mateix nom d'aquesta cançó, fa poquet, que es diu Batallón de Modistillas, editorial Carpe Noctem, i el subtítol és Les mujeres olvidades que construyeron la moda. Perquè alerta, perquè som un país ple de dissenyadors i marques que tots són homes, però qui hi ha cosint, ja saps qui és, Àlex.
2: Les dones.
1: Efectivament.
0: Como estamos aprendiendo la instrucción con entusiasmo, deseando que se aprecie nuestro garrebo por ahí.
3: Estic baixant el contenidor. Com hagi passat ja el camió, em moro.
4: Museu particular. Guió i locució Anna Maria Endevert i Àlex Rebollo.

0: Bona tarda, salutacions cordials de la Marga Gené amb nom de la redacció de Ràdio Montornès. Com cada trimestre, obrim l'espai de debat perquè els grups municipals expliquin la seva visió sobre temes d'interès que estan relacionats amb l'activitat municipal. Per posar-nos en context, recordem que el govern municipal està format pels 7 regidors i regidores de Montornès en Comú. A l'oposició hi ha un representant d'Esquerra Republicana, 2 del Partit Popular, 3 de Fem Montornès i 4 del PSC. Donem la benvinguda per ordre de menor a major representació a l'Ajuntament a Sergi Martínez, regidor d'Esquerra Republicana de Catalunya. Bona tarda.
1: Bona tarda.
0: A Miguel Alvarado, regidor del Partit Popular. Bona tarda.
2: Bona tarda.
0: A Fran Sánchez, regidor de Fem Montornès. Bona tarda.
3: Bona tarda, Marga.
0: A Eva Díaz, regidora del PSC. Bona tarda.
4: Bona tarda.
0: I a José Montero, regidor de Montornès en Comú i alcalde. Bona tarda.
5: Bona tarda.
0: Aquest debat és en directe i es retransmet des de la sala 1 de Can Saurina. Com en cites anteriors, l'espai s'estructura en tres blocs temàtics. El primer el dedicarem a parlar sobre la Festa Major, sobre el model de Festa Major de Montornès. En el segon bloc pararem atenció a les futures actuacions municipals per continuar amb la promoció d'habitatge públic. I en el tercer es debatrà sobre el paper de l'Ajuntament en la rehabilitació energètica, com ha d'actuar el consistori en la transició energètica dels habitatges. Recordem que cada bloc comença amb un torn inicial que servirà per obrir el debat i donar pas a l'intercanvi de punts de vista. Les intervencions no tenen un temps estrictament limitat, però els demanem, com sempre, concisió per facilitar una conversa àgil i entenedora. Comencem. Aquest mes de setembre arriba la Festa Major, amb canvis significatius respecte a edicions anteriors. El festiu local passa de dilluns a divendres, el pregó canvia de dia i d'ubicació i la cremada de l'Ajuntament es desvincula del pregó. Malgrat aquestes novetats de dates i d'ubicacions, la Festa Major d'enguany segueix bàsicament la línia dels darrers anys. Aquest model té continuïtat en el temps o és caduc? Hi ha activitats o propostes que sota el parer dels grups municipals han d'evolucionar cap a noves formes de celebració? Té la paraula el Sergi Martínez, regidor d'Esquerra Republicana de Catalunya.
1: Bé, bona tarda de nou. Jo crec que el model de Festa Major a Montornès està més que consolidat. Tenim una xarxa d'entitats culturals i festives que jo crec que cadascuna ja té el seu espai en el qual es sent còmode, té espai a poder crear noves activitats, a manifestar-se com bé creuen, i crec que això s'ha anat desenvolupant al llarg dels anys. Hi ha una part important del nostre municipi que forma part d'aquestes entitats i, per tant, aquesta part jo crec que Montornès la tenim més que assumida perquè ens la fem nostra i jo crec que és un model que ens agrada. Dit això, amb el canvi de festiu, jo crec que tenim una oportunitat, és un canvi que jo com a regidor he defensat, perquè tenim l'oportunitat d'aquest dilluns que quedava coix, que quedava amb poca activitat, amb poca gent al carrer, tenim l'oportunitat de passar-lo a dijous i per tant guanyar espai perquè puguem fer més actes, espaiar una mica els grans actes que tenim i per tant doncs, per crear oportunitats, forats, en els quals noves entitats, com per exemple les Bruixes o altres, doncs, puguin trobar el seu espai també, o entitats que ja tenim, com per Antons, Bartomeus, Diables, el Centre d'Estudis o altres, doncs, puguin també crear noves activitats més enllà de les que fan. I també és un bon moment, no? Si creem espais on podem fer més coses, per tant necessitem més finançament, doncs per poder parlar de també com finançar la Festa Major, ja que cada vegada creix més, el pressupost sí o sí requereix de més recursos econòmics i, per tant, d'obrir noves vies de finançament per poder-la fer sostenible.
0: És el torn ara del Miguel Ángel Alvarado, del Partit Popular. Segons la seva formació, aquest és el model que ha de tenir continuïtat, model de Festa Major?
2: Nos parece una buena idea el tema de que siempre hemos tenido las entidades funcionando en este sentido, ¿no? la participación ciudadana en este caso es la, bueno, la número uno en muchos pueblos y en muchos sitios. Aquí en Montornés, por ejemplo, el tema de la fiesta mayor, para nosotros creemos que tiene que innovar más. Hay cosas que ya son demasiado, bueno, la reincidencia, ¿no?, en muchos de los temas, es posible que a lo mejor lo podamos llamar incluso caduco, ¿no? Pero la verdad es que hay que poner un poco en énfasis todo lo que se hace por parte de las entidades y sobre todo por la participación de todos los ciudadanos, que cada vez es mayor. Lo que pasa que creemos que innovar no significa cambiar cosas, sino ponerlas un poquito más en un contexto diferente. La verdad es que uno de los problemas más importantes que tenemos en Fiesta Mayor es la solapación de actos. Cuando se solapan tantos actos, es lógico que no se pueda disfrutar de toda la fiesta. Es una cosa que tendríamos que empezar a pensar, que a lo mejor, dicho por Sergi, lo del tema de la financiación, con la misma financiación, diversando un poco lo que son los temas, seguramente tendríamos bueno, más aceptación por parte del público. La realidad es la que es y, bueno, hasta ahora nadie ha puesto encima de la mesa una innovación nueva de cosas y seguimos con una parte, bueno, bastante importante de cosas que no es que estén obsoletas, porque la verdad es que todo el mundo disfruta de todo lo que hay porque la fiesta mayor se vive, sino el hecho de que a lo mejor innovando cosas seguramente tendremos más aceptación.
0: Ara escoltem a Fran Sánchez, de FEM Montornès. Des de FEM, com es veu?
3: Sí, nosaltres som crítics amb el model de Festa Major de Montornès. Sí que és veritat que tenim molta participació en entitats, a les quals li agraïm que duguin a terme les seves activitats per poder tenir una Festa Major rica, però sí que és veritat que és un model tutelat. Això contrasta amb altres models de Festa Major, sense anar més lluny, amb el model de Festa Major de Granollers, on tenim dues entitats absolutament empoderades que fan i desfan la Festa Major i que l'Ajuntament acompanya, no? O altres models de Festa Major on conviuen, no? Un model de Festa Major més institucional, organitzat per l'Ajuntament i per la Comissió de Festes i per les entitats, i models de Festa Major alternatives que conviuen en les dates i que tenen espais diferenciats. I posem per cas, Cardedeu, La Garriga, Argentona, Manresa, vull dir, múltiples, moltíssimes ciutats de Catalunya, no?, tenen aquests models diferenciats, no? Per tant, nosaltres veiem que hi ha aquestes diverses maneres d'organitzar la festa, les festivitats, i que Montornès té aquest model tutelat a partir de la Comissió Municipal de Festes, no? Per tant, jo crec que sí que estem perdent l'oportunitat, doncs, d'empoderar les entitats i de reduir aquest control que es fa des de la institució de la festa, de la Festa Major.
0: Des del PSC, quina és la visió sobre la Festa Major, sobre el model?
4: Bé, nosaltres el primer que volem fer és dir que ens encanta la Festa Major de Montornès, que agraïm a totes les entitats que fan possible aquesta Festa Major, perquè al final són elles i són les persones que formen part de les entitats que fan possible aquesta Festa Major, perquè són al final qui fa les activitats. És veritat que el model tutelat, que ha dit el Fran, nosaltres compartim que podria ser més autònom. I més enllà d'això, per no repetir el que ja s'ha dit, jo crec que una de les coses que, un dels reptes al que ens trobem és que ja nosaltres tenim un municipi molt divers i és veritat que sense oblidar la tradició hauríem d'obrir la nostra Festa Major també a la participació de col·lectius que ara mateix estan al marge, perquè no se senten interpel·lats per aquesta festa. Per tant, hem d'intentar i hem de treballar des de l'Ajuntament per incloure en aquest o en un altre model la participació d'aquests col·lectius i d'aquestes persones que ara mateix no se senten interpel·lats per la nostra Festa Major. A banda d'això, reitero, la Festa Major és fantàstica, són uns dies que estan superbé, que estan molt ben organitzats i que, a més, les entitats fan una feina impagable.
0: Des de Montornès en Comú?
5: efectivament tenim un model, que crec que això s'ha de destacar. No és només un continu d'activitats, una llista en la que van succeint coses, sinó que és un model que té una sèrie de components, de fortaleses, que s'han anat consolidant al llarg dels anys i que ofereixen la possibilitat de gaudir al màxim de persones a Montornès. Per tant, generacionalment, la infància, els joves, la gent gran, la gent de mitjana edat, troba el seu espai en diferents horaris i una diversitat. Jo també comparteixo la fortalesa i la importància de les entitats. A mi em sorprèn que es parli de tutelatge i de control. Jo crec que això demostra un ànim de fer una crítica i un desconeixement absolut de com funciona la Festa Major de Montornès i les entitats, que no acceptarien si això succeís. Per tant, les entitats des de sempre tenen el marge de creativitat, de proposta, d'autonomia, de disseny de la Festa Major, no només perquè hi ha la comissió, sinó perquè cadascuna de les entitats assumeix una responsabilitat, les penyes, evidentment, amb aquella fórmula que tenen, però les més destacades, Diables, Gegants, gràcies a elles hem composat una programació que combina cultura popular, ben arrelada, que s'ha hagut d'anar defensant i perquè hi ha hagut persones que han volgut que això tiri endavant, no? amb el suport de tothom, i també actes massius on s'han consolidat esdeveniments importantíssims. Destaquen esdeveniments que són coneguts arreu del territori, que són valoradíssims, no? La cremada de l'Ajuntament, la dansa de la batalla dels gegants, els correfocs i el sarau, que ja canviant de nom ja es comença a consolidar. Per tant, en aquest model hi té cabuda tothom que hi vulgui participar de manera lliure i sobretot es comparteix que anem avançant cap a garantir que la festa és per tothom i per tant que es garanteixen la diversitat, que es garanteix el respecte als drets i per tant que no hi ha homofòbia, que no hi ha violència, que no hi ha racisme, i això ens ho hem guanyat també gràcies a la implicació dels professionals de l'Ajuntament, que des del primer a l'últim, la brigada, Protecció Civil, la policia local, els tècnics de festes, la joventut, totes que participen per generar dispositius que garanteixin aquests drets i aquest gaudi de la Festa Major. Entenent també que amb el temps hem hagut d'anar millorant aspectes de seguretat, en majúscules, per tant, mesures de seguretat, mesures de planificació de les activitats, aforaments, tot això s'ha d'anar regulant perquè això és garantia de la seguretat. Sí, comparteixo el criteri que deia l'Eva, que la nostra diversitat com a comunitat, doncs hi ha una sèrie de persones de diferents orígens que no s'estan expressant, que no participen avui de la festa, que estan puntualment en algunes activitats i que tenim aquest repte no només com a festa, sinó com a societat, que aquestes persones que formen part del que som doncs participin molt més, no només d'estar integrades i participar de les activitats ordinàries i de totes les colles, sinó que facin impulsar activitats de les seves propostes que puguin incorporar a la programació. Per tant, satisfacció, si dona temps parlem després del canvi de dia, que jo crec que és un bon repte que respon a demandes d'entitats, que respon també al canvi d'hàbits de la ciutadania, no? La gent li agrada començar el juernes, no? Pues aquesta idea de prèvia, perquè el dilluns efectivament estava perdut ja i era molt difícil mantenir-ho, i crec que és una bona idea que evidentment hem de treballar perquè surti bé.
0: Obrim l'espai de debat a algun... Fran Sánchez, de fem Montornès.
3: Sí, jo respecte a aquesta valoració sobre el tutelatge o no tutelatge, nosaltres aquest tutelatge l'ubiquem a la Comissió Municipal de Festes i és propi de la manera rígida d'organització que té aquesta comissió i d'aquesta manera de donar representativitat a tothom, no? Jo m'agradaria saber per què va canviar de nom la Fonta perquè ara es diu Sarau. Qui va deixar de participar i per què? Perquè els concerts de divendres i dissabte que abans organitzaven les penyes van deixar de ser organitzats per les penyes? Jo crec que són preguntes que fan referència al model de festa major que tenim en aquest municipi. I parlant de model de festa major en aquest municipi, s'està instaurant a Montornès, jo crec, un abús de les bandes de versions. La programació de festa major de l'any passat no va tenir cap autor amb cançons pròpies, cap artista amb cançons pròpies. En l'activitat en el programa de 2023-2024 va haver-hi un, que era la Santa Salut, que estava organitzat a partir d'una activitat de pressupostos participatius, als joves del Gielo. A la Festa Major de 2023 va haver-hi un dia, divendres, que van haver-hi artistes amb cançons pròpies, Maruja Limón i Pony Pisador. Però de l'any passat no va haver-hi cap. Aquest any vam preguntar a Junta i ens van dir que de moment no n'hi havia cap, sinó que hi havia grups de versions. Per tant, nosaltres creiem que l'Ajuntament té una funció de dinamització i d'aposta per generar cultura, i aquesta generar cultura implica també contractació d'artistes amb cançons pròpies. Recordem que a la Festa Major de Montornès han vingut grups com Marea, Ciudad Jara, Ocas Grasas, Celtas Cortos, Exceso, han vingut grups locals. Hem tingut grups locals que fa anys que ja no actuen grups locals en la nostra festa major. Per tant, són coses que s'estan consolidant i jo crec que hauríem de recuperar.
0: Continuem amb el Sergi Martínez, d'Esquerra Republicana de Catalunya.
1: Sí, jo discrepo del que ha dit el regidor del Partit Popular sobre que el model està caduc. El model jo crec que agrada, el model jo crec que funciona. Sí que és cert que hi ha coses que s'han de canviar. El Fran apuntava a la comissió de festes. La comissió de festes no ha funcionat mai des de la seva creació. Hi ha anys on pràcticament era escollir el color de la samarreta i hi havia entitats que on es frustraven perquè el debat era extremadament simple i realment la comissió de festes és un òrgan que és important, però s'ha de potenciar i s'ha de treballar perquè no funciona ni ha funcionat mai i ens l'hem de creure. Jo crec que al final la comissió de festes és delegar una part de la gestió de la festa major. Jo crec que en aquest sistema les entitats s'hi trobarien còmodes perquè ja ho fan de manera natural en els seus espais, creant aquelles activitats que els agraden, com els agraden i on els agraden, i per tant jo crec que s'hi sentirien còmodes. Jo crec que l'Ajuntament també s'hi sentiria còmode perquè crec que cedir aquest espai a les entitats és empoderar-les i per tant potenciar a que creixin i cada vegada doncs tinguin més pes en el municipi. I no ens hem d'oblidar, les entitats també s'han de cuidar. Les entitats no passen per un bon moment, moltes d'elles, no només perquè a la gent li costa fer el pas a formar part de les juntes, sinó perquè cada vegada, doncs, pel motiu que sigui, a la gent li costa més produir aquestes activitats i li agrada més consumir-les, però si ningú les produeix, doncs no es consumeixen. I per tant, també l'Ajuntament té aquest pes, aquesta eina, que en part ja es fa des del Departament de Cultura i Festes, però que és importantíssim no abandonar i potenciar-ho fins on calgui, perquè el nostre model del teixit associatiu depèn bàsicament de les entitats.
0: Escoltem ara el Miguel Ángel Alvarado, del Partit Popular.
2: La caducidad no depende de las actividades, que conste. La caducidad depende de cómo se trata a las personas. Bueno, yo hay una cosa que la realidad, desde hace unos 26 años, vamos a poner, para hacerlo más joven, resulta que el tema de la fiesta mayor se planteaba desde un punto de vista que en una mesa nos sentábamos pues como unas 18 o 20 personas y se hacía un programa, que llegaba a todos los sitios, ¿no? Ahora mismo no sé cómo está planteado, puesto que nosotros como entidad tampoco vamos, no por nada, simplemente porque cuando el primer año de la Fontapa famosa, nosotros teníamos precisamente la actividad misma en la Asociación de Vecinos de la Bóvila y resultó que nos montaron la Fontapa el mismo día haciendo la misma actividad. Más que nada porque como ya teníamos el dinero concedido por el anterior equipo de gobierno, pues como no nos lo pudieron quitar, nos hicieron la puñeta de esa manera. Y fue muy fácil para ellos. ¿Por qué? Pues porque la Fontapa, pues bueno, tenía su público y tenía mucha gente. Nosotros, por ejemplo, en ese sentido, pues no hemos visto una mejora sustancial, ¿no? En el tema de un cambio radical. Quitando las cuatro actividades masivas, ¿no?, que es donde la gente va, como bien ha dicho el alcalde, pues tenemos el baile de Diablas, tenemos la batalla de Gigants, tenemos la cremada del Ayuntamiento y varias cositas que la gente va. Nosotros en aquella época teníamos un modelo colectivo de personas no vingudas y hacíamos actividades para ellos. Es más, participaban de tal manera que es que, era una de las actividades que la gente esperaba y se llenaba el teatro y se llenaba muchas de las cosas. Todo eso no es que se haya perdido, es que, bueno, lo que dice Sergi, las peñas han cambiado las juntas, no todo el mundo hace la diversidad de funcionar de esa manera, bien por lo que sea, bueno, pues porque no tienen suficiente personal, porque las cosas van de otra manera y la gente se cansa. Yo creo que el modelo no es que esté caduco, no es una palabra a lo mejor idónea para el tema, pero sí que es un modelo que hay que darle un par de vueltas para ponerlo otra vez en funcionamiento mejor.
0: José Montero.
5: Sí, jo de nou subratllar la fortalesa de les entitats, que totes tenen dificultats. A tot arreu hi ha hagut una davallada i la pandèmia va ser clau, i nosaltres tenim la sort com a municipi que moltes d'elles continuen, que han fet projectes de desenvolupament de fons, no? Com les colles infantils de Gegants i Diables, que garanteixen la presència de famílies que a la vegada s'incorporen, i per tant aquesta fortalesa és la que jo crec que és la clau de la Festa Major. I la seva feina, si triem qualsevol activitat, parteix d'una iniciativa d'un grup de persones, una entitat o no, i a partir d'aquí s'ha desenvolupat i s'ha d'anar consolidant o no. Quan parleu de la Fontapa, per exemple, precisament la Fontapa va ser una petició, una proposta que fa la Unió de Botiguers amb l'ànim de que la festa ajudés a la dinamització comercial, i l'Ajuntament es va volcar. Ens va costar una fortuna les 5, 6, 7 primeres edicions. Va ser una passada.

0: cosa que vulgui fer qualsevol entitat, si tenen la capacitat i la voluntat de fer-ho, es tira endavant. Poseu qualsevol exemple de la Festa Major. I per què decau? Decau perquè varien les energies i comparteixo que la comissió de festes no compleix la funció que té. No la compleix, perquè precisament, i dieu que està tutelada, iniciatives que pot fer un moment donat al govern de dir, ei, sobretot, cançons d'autor, i va i decauen en la comissió de festes, sense assenyalar ningú, però aquesta és la realitat. Per tant, cada Festa Major hi ha hagut, Fran, sempre hi ha hagut, perquè aquest sí que és un criteri que nosaltres defensem com a govern, però ha de ser el model compartit que la sostingui o no. Per tant, sí que és veritat que és un repte, a part del que dèiem d'incorporar la diversitat, que la comissió de festes esdevingui certament un espai de decisió i de corresponsabilitat, que això és una dificultat. Per tant, és un òrgan de certa coordinació, fluixa, però no és un òrgan avui de disseny i de responsabilitat com ens agradaria. Per tant, per aquí jo crec que podem treballar. Però això el que farà és millorar el que tenim, no canviar el model, perquè el model és sòlid i les entitats són molt lliures i gràcies a que tenen el compromís de fer-ho, qualsevol activitat, i ho dic amb boca plena, que proposa una entitat que hi ha condicions de fer-se, es fa. I es ve fent des d'aquests anys. I és així.
1: És el torn ara de l'Eva Díaz, que ha demanat la paraula, del sí. Partit dels Socialistes.
2: Sí, jo volia també, per canviar una mica, jo crec que la festa està molt bé, combina tradició, i crec que la tradició no s'ha d'oblidar. Crec que les colles que fan aquestes activitats culturals de molta tradició s'han de mantenir, però per també incorporar un altre element, el de la sostenibilitat. Jo crec que tenim també un repte i tenim un problema amb aquesta Festa Major, i sí que s'han fet avenços, però són molt tímids i hem de començar a fer una Festa Major més sostenible i més accessible. Hem fet algunes coses i hem fet algunes iniciatives, algunes d'elles a proposta del Partit Socialista, com aquesta possibilitat d'entrar a la fira de persones amb discapacitat. Però en principi hem d'avançar més cap aquí, hem d'avançar més, i nosaltres ara, per exemple, hem llançat ja una proposta de fer algun castell de focs. Entenem que no es pot substituir tot el foc de la Festa Major, perquè no tindria sentit la Festa Major i la tradició sense foc, però sí una part, el castell, per exemple, sí que es podria fer amb algunes iniciatives que s'han fet a altres municipis que són més sostenibles i que, bueno, fan drons i que no molesten o no distorsionen la vida de tant de mascotes com de persones que tenen problemes amb el soroll o d'aquest tipus. I crec que això també és un repte que tenim pel davant. Jo valoro molt positivament la festa, però crec que tenim coses a fer, i un altre també és l'enfortiment d'aquesta comissió de festes, que té aquesta sensació d'estar tutelada, i crec que tots tenim aquesta sensació, segurament per aquesta feblesa que indica l'Ajuntament, però també és cert que això és una realitat i que hem de treballar per superar-la.
1: Deixem en aquest punt el debat sobre el model.
3: Una sola cosa.
1: Miguel Ángel.
3: Nosotros en el 2015 presentamos un escrito al Ayuntamiento en la mesa de plenos para que se hiciera lo que se está haciendo hace dos años sobre el tema de la discapacidad, ¿vale? Para los nenes autistas, para que pudieran participar y tal. Lo hicimos nosotros en el 2015. ¿Vale? Gracias.
1: Pues deixant... Queda dit això del Miguel Ángel Alvarado del Partit Popular. Com deia, deixem la Festa Major per passar a un altre fet destacable les darreres setmanes. El ple municipal ha ratificat les bases per l'adjudicació dels 40 habitatges públics de lloguer assequible promoguts per l'Ajuntament i la Fundació Privada Sales per l'accessibilitat al carrer de Vallromanes. Podem dir que aquest és el projecte més important que té l'Ajuntament en relació a la promoció d'habitatge públic. Quines han de ser les actuacions municipals per continuar amb el creixement del parc públic d'habitatge? Senyor José Montero, regidor de Montornès en Comú i alcalde, quines han de ser les actuacions municipals, segons la seva formació, per continuar amb el creixement del parc públic d'habitatge a partir d'ara?
0: Segurament no és una única acció, no? I els ajuntaments tenim una part de la capacitat i la responsabilitat d'impulsar l'accés a l'habitatge, però evidentment ens hi hem de posar amb la resta d'administracions. Per tant, haurem de fer un programa de diferents activitats. Jo crec que l'accés a l'habitatge de lloguer assequible, doncs aquesta experiència dels pisos del carrer Vallromanes, fantàstica, és un èxit, i ara hem de culminar-ho amb el procés d'adjudicació d'aquests pisos, amb els sortejos que volem fer amb els diferents contingents, no? Però hem de continuar per aquí. Hi ha altres possibilitats, no? Nosaltres participem de

0: de l'estratègia de la Generalitat, que planteja el pla 50.000. Nosaltres hem ofert dues finques també de Montornès perquè es puguin planificar en aquest desplegament en el que hi haurà recursos per invertir i, per tant, s'implicarà també el sector tant públic com privat i, per tant, aquesta és una gran oportunitat i nosaltres com a Ajuntament també hi serem i pensem que és molt important. Singularment, aquí hi ha una experiència que és la que nosaltres hem impulsat dins del Consorci de Salut i Social de Catalunya. Serem un dels ajuntaments que hem presentat una proposta singular respecte a l'habitatge amb servei per gent gran. Aquesta mesura i també tindrà recursos específics, per tant també serà una bona notícia que en els pròxims mesos podrem explicar i per nosaltres a Montornès s'emmarca amb aquesta estratègia de millora de l'atenció a la gent gran amb el centre de dia, la perspectiva de la residència i per tant una gran estratègia global d'atenció a la gent gran. Per tant aquesta és una bona línia de treball. Haurem de continuar recuperant habitatge buit, ja? Tota una estratègia de programes de cessió de locals i habitatges de cara a convertir-los en habitatge públic de lloguer, sobretot, i això també hi ha una aposta decidida de la Generalitat, i nosaltres també tenim recursos, tenim una llista de locals i també tenim una part d'aquells diners que es van aconseguir amb les sancions al BBVA de cara a invertir en habitatge. Per últim, nosaltres estem en l'elaboració del nou pla d'habitatge, ja fa molts anys que ha quedat ja obsolet, però també pels canvis. Per tant, amb el suport de Diputació ja s'està treballant per fer la diagnosi en el que queda demandat per entendre'ns i la idea seria que es treballi de cara a la posta en marxa de les accions a partir del mandat que ve i que es pugui desenvolupar, com deia, aquestes mesures diverses que hem d'implementar tant els ajuntaments com altres administracions. Nosaltres hem contribuït també a la compra d'habitatge per part de l'Agència de l'Habitatge de Catalunya, no només els que nosaltres hem comprat aquí per gestionar nosaltres, sinó també l'agència, i també estem dotant de col·laborant amb pisos per la mesa d'emergència, que vull recordar que és un sector que atén de vulnerabilitat i que hi ha molta limitació per part de l'agència i que els ajuntaments també hem contribuït i també a Montornès ho hem fet.
1: És el torn de la Eva Díaz, regidora del PSC. Quines haurien de ser les actuacions municipals a partir d'ara, després de la promoció d'habitatge de lloguer assequible?
2: Doncs, de fet, jo crec que continuen aquesta línia. Nosaltres, la participació en el Pla 50.000 i veure aquests habitatges que va formalitzar també la Generalitat de Montornès i complir aquests objectius del 15%. Crec que en això ens hem de posar les piles i, sobretot, jo agraeixo que en aquest bloc hagi començat l'alcalde, perquè la informació sobre els terrenys cedits i sobre els plans que es tenen per aquests terrenys, de fet, nosaltres la teníem, però la tenim a la pàgina de la Generalitat, no pas a la pàgina de l'Ajuntament de Montornès. Per tant, ens agradaria tenir més participació en aquest àmbit i nosaltres valorem positivament el que s'ha fet fins ara, però hem de ser més àgils. Hem de ser més àgils i hem d'intentar, perquè cada any destinem una partida gran pel tanteig i retracte, però ja fa anys que no es fa. Cada vegada que s'ha de fer una reforma en un habitatge es demora 2, 3 i els anys que sigui necessari, per tant això hauria de ser força més àgil. L'única crítica, jo crec que la línia està bé, és per aquí, però hem d'anar una mica més amb més agilitat.
1: Ara és el torn del Fran Sánchez de Fem Montornès. Quines serien les actuacions que s'haurien de fer ja?
3: Nosaltres considerem, jo crec que igual que tota la mesa, que l'accés a l'habitatge és un dels principals reptes que tenim les administracions i nosaltres ja ho dèiem al principi de mandat, que en funció de que sapiguem atendre aquest repte i donar solucions, dependrà en bona part la salut democràtica del nostre país i la representativitat de les institucions. Per tant, jo crec que és un element central, l'habitatge i l'accés a l'habitatge, no? En habitatge tenim competències compartides, l'Estat, la Generalitat i també els ens locals, en la seva... Som responsables de la promoció i de la gestió de l'habitatge de protecció. Per tant, tenim responsabilitats. sí que jo diria que confiar que resoldre el preu de l'habitatge, que es pot resoldre el preu de l'habitatge, el problema d'accés a l'habitatge només amb nova construcció, jo crec que és una bajanada, no? I han d'acompanyar totes les administracions amb regulacions molt més estrictes, doncs, com les que s'estan veient, no? Últimament, que sonen, no? Respecte a la construcció de nous habitatges, a la compra d'habitatges destinats a fer d'aquest habitatge de residència i no pas especulació, etc. No? Per tant, jo crec que hem de col·laborar totes les administracions. Ara, l'Ajuntament també té un paper, no? I jo crec que és important que valorem quin ha sigut el paper de l'Ajuntament de Montornès en aquests anys, no? I fins a la promoció del carrer Vallromanes, l'Ajuntament de Montornès ha aconseguit en aquests últims anys 13 habitatges. No? I aquest és el balanç d'aquests últims 16 anys, 13 habitatges, que 12, si no m'equivoco, són els que estan a disposició de la ciutadania, perquè un encara està pendent de ser rehabilitat des de fa uns anys. Ara tenim l'oportunitat del Pla 50.000 del Govern de la Generalitat. Jo, com diu l'Eva, també, a partir de notícies, a partir de documents de la Generalitat, et vas entrant una miqueta, no? Però sí que m'agradaria saber, doncs, quines són les parcel·les que ha posat l'Ajuntament a disposició de la Generalitat, quants habitatges estan projectats que puguin encabir-se aquí, no? Sí que m'agradaria saber. I després l'altre element que situava l'alcalde, no? El pla local d'habitatge. El pla local d'habitatge que tenim a la pàgina web és del 2009. Per tant, és un element molt caducat, no? I per tant que ens hem de posar les piles, si ens ho creiem.
1: Miguel Ángel Alvarado, del Partit Popular.
4: Bueno, la misma línea, más que nada el saber realmente cómo se van a hacer, los pisos que se van a hacer, dónde se van a hacer, qué es lo que tenemos entregado ya. Y uno de los temas es que esta parte del tema que se quiere poner como que es novedoso, no lo es, o sea... En el 2010 se entregaron 30 pisos que eran de protección oficial con la ayuda del ayuntamiento y con préstamos de bajo tal aquí en donde está la oficina, enfrente del Viñas Bellas.
1: ¿Dónde está el archivo?
4: Correcto.
1: El archivo histórico.
4: Y ese edificio... Pues,
1: en
4: bueno,
1: el carrer de la Pau.
4: Exacto. Ese edificio fue construido gracias a la entrega por parte del ayuntamiento de los terrenos. Pero aparte de eso, o sea, se hizo un sorteo, hubo varias personas que no pudieron entrar porque, bueno, porque el tema era bastante caro para algunos. Y es lo que realmente quiero poner un poco en énfasis, ¿no? Sobre el tema de las inmobiliarias públicas. Las inmobiliarias públicas realmente nos ahorran algo, porque es que yo no he visto todavía un ahorro concreto con algo público. Entonces, porque además cuando se habla de cosas públicas, todo el mundo dice, es que lo público no tiene que rendir. No, pero vamos a ver, si estamos hablando de inmobiliarias, tenemos que hablar de inmobiliarias públicas o privadas. Porque la realidad es que quien construye son los privados. Los privados son los que ponen su dinero, ponen su garantía y lo ponen todo. Las públicas, pues bueno, les puede salir bien, nos puede salir mal, pero la realidad es la que es, ¿no? Luego, por desgracia, tenemos un problema con el tema de la masificación. Cuando se está masificando lo que es el tema de los ciudadanos, claro, si no ponemos... Estamos hablando de crear muchos edificios, 50.000 y tal... Pero nadie habla de que esos edificios van a traer familias que van a necesitar servicios. Y los servicios cada vez son peores. No lo entiendo. Aquí hay cosas que a mí se me escapan, ¿no? Sobre el tema del habitacha, sobre todo cuando es habitacha pública. Pues yo, es una de las cosas que me tienen un poco, pues bueno, fuera de control en ese sentido, porque aparte de que es bastante opaco en esos términos, yo lo que no entiendo es que queramos construir 50.000 viviendas, 100.000, 180 y pico mil, bueno, lo que sea, y no mejoramos los servicios. No tenemos 24 horas de urgencia, tenemos unos autobuses que ahora parece que empiezan a funcionar un poquito mejor, porque nos hemos tenido que poner de acuerdo con otras cosas. Yo lo que digo es que masificar los pueblos, sin dar los servicios que tenemos que dar, no lo entenderé nunca.
1: És el torn del Sergi Martínez, d'Esquerra Republicana de Catalunya. Els demanaria a tots intervencions més curtes per poder parlar.
5: Bé, aquest tema
1: ja
5: n'hem parlat més vegades. Jo crec que com a municipi tenim una responsabilitat. Jo crec que fins ara l'Ajuntament ha disposat de poc habitatge públic. Aquesta promoció del carrer Vallromanes fa créixer molt el parc públic de l'Ajuntament, però no és suficient, i jo crec que amb els recursos que tenim, el que hem de seguir fent és adquirint el màxim possible dels quals puguem per solucionar les problemàtiques locals. Però aquest, ja s'ha dit, és un problema que va més enllà. Cal planificació, cal gestió, i cal que la Generalitat i l'Estat hi posin els recursos necessaris per solucionar-ho. Perquè aquí hi ha diversos temes. Primer, cada vegada som més gent. Hem passat dels 7 milions i mig de catalans a més de 8 milions i, per tant, la gent viu en llocs. Té aquesta necessitat de viure en llocs i, per tant, hem de construir habitatges per la gent que no en té. Segon, la ciutadania es mou. A l'Hospitalet viu tanta gent com a la província de Lleida. Per tant, la gent està despoblant els municipis d'una gran part de Catalunya, i la realitat és que entre l'AP7 i el mar viu el 75% de Catalunya. 6 milions de catalans vivim concentrats en un petit tros, sobretot a l'àrea metropolitana de Barcelona. Per tant, requereix aquesta gestió, que és superior a nosaltres, i per tant nosaltres hi podem dir la nostra, nosaltres com a municipi hem de poder dir la nostra, i sobretot com volem que gestioni dins del nostre municipi, però requereix aquests recursos necessaris, requereix aquesta planificació amb visió de país, i per tant és important fer aquest esforç, perquè si no solucionarem l'accés a l'habitatge. És a dir, un ajuntament com el nostre no pot solucionar la problemàtica de l'accés a l'habitatge en el nostre municipi, perquè ens supera.
1: Obrim el debat, en aquest cas, amb l'Eva Díaz, del Partit dels Socialistes de Catalunya, que ha demanat la paraula ràpidament.
2: Bueno, pues, jo dic que la planificació s'està fent. El pla 50.000 parla d'això, és en tota Catalunya, no és només a Montornès, és tota Catalunya, i per tant, i de fet ja s'han començat a fer algunes coses, i hi ha uns marges del 15% d'augment d'habitatge accessible, i a Montornès es va fer una promoció per part que gestiona l'Incasòl de 19 habitatges. Vull dir que al final s'estan movent coses i s'està intentant fer. Jo crec que quan parlem de lo públic i que no rendeix, no podem valorar els serveis públics. Jo crec que no els podem valorar sempre en termes econòmics. Hauríem de començar a intentar valorar els serveis públics en un tema de satisfacció, en un tema de qualitat dels serveis, i de no distinció, i que no són només per aquells que els poden pagar, sinó que són per tothom els serveis públics, i això els diferencia d'altres serveis. Per tant, no, sí que rendeixen, no és cert que no tinguin rendiment, el que passa és que el rendiment potser no és econòmic, a vegades no és econòmic, però rendiment en tenen. I crec que el que s'intenta quan s'intenta fer els habitatges assequibles no és massificar el poble, sinó el que s'intenta és que la gent pugui fer el seu projecte de vida allà on es cull, per exemple, a Montornès. Jo crec que, a més, jo mateixa, que no he nascut aquí, he decidit i he adoptat aquest poble i que m'encanta viure a Montornès, em sentiria expulsada si ara em diguessin que jo no puc viure a Montornès perquè està massificat. Per tant, crec que Montornès, que és un poble d'acollida, ha de tenir molt clar que qui vulgui fer aquí el seu projecte de vida ha de tenir aquestes facilitats. Respecte a l'habitatge, això, jo crec que s'està fent feina. És veritat que s'hauria de ser més àgil, i ens falta aquest aclariment sobre quins són els terrenys exactes que s'han cedit i quina és la capacitat d'habitatge que tenen aquests terrenys.
1: José Montero, de Montornès en Comú.
0: si estem d'acord que ara el repte de l'accés a l'habitatge és el repte principal, que ningú pot defugir, i que s'han de coordinar totes les administracions, Estat, Generalitat i Ajuntaments, això abans no passava. Vull recordar, des del canvi de govern el 2010 a la Generalitat, els ajuntaments ens hem quedat sols fent això. Per tant, Montornès ha fet poc o molt. Ha fet el que ha pogut i hem sigut referència a adquisició d'habitatges, no 13, Fran, 17. I, evidentment, podríem haver sigut 200, però és la capacitat i l'escala del nostre ajuntament. Hem col·laborat amb l'Agència de l'Habitatge per aconseguir més pisos. 60 s'han comprat a Montornès en aquests anys per part de l'agència que han posat a disposició de la ciutadania. Plans de rehabilitació, ho vull recordar, som exemple amb el Pla d'Integral d'Intervenció a Montornès Nord de rehabilitació dels edificis. Es van rehabilitar pràcticament la totalitat de l'edifici. I això ens va servir bona experiència per a la convocatòria dels fons europeus. I tenim diverses comunitats de Montornès, diverses centenars de milers d'euros destinats a això i ja algunes actuacions ja estan en marxa. I el reglament que vam fer d'inspecció i conservació dels habitatges, no ho oblideu. Nosaltres vam ser capaços d'innovar amb aquesta mesura legal, ens va permetre expulsar aquells ocupes delinqüents que teníem al voltant de la Sagrera, recordeu que van generar 3 anys de problemes a Montornès, van ser valents, en la vam jugar a la pell i van ser referència. I això ens va permetre intervenir amb aquests habitatges i aconseguir les sancions, nada menys que el BBVA, de 1.200.000 euros. Per tant, això és el que hem fet els ajuntaments com Montornès en aquests anys tan durs. I ara tothom està d'acord, benvingut sigui el Pla 50.000 del govern de la Generalitat, les mesures que planteja l'Estat amb el govern d'Esquerres i les mesures legals, benvingut sigui. Els ajuntaments estàvem esperant feia temps aquestes mesures, per tant, ara naturalment que continuem participant. Estic d'acord amb l'agilitat dels expedients, és horrorós això. Les mesures que s'han de prendre pels canvis legislatius, de fet la Generalitat ja s'ho està plantejant, una nova modificació, simplificació de l'administració perquè ens tornem bojos amb les exigències legals i maregem a la ciutadania. És així, per tant, això s'ha de millorar. Respecte a l'accés a la informació, m'esteu sorprenent, però jo crec que aquesta informació està disponible amb els tràmits que s'hagin fet, però vaja, que no hi ha hagut voluntat d'ocultar res, ho comentem i ho podreu consultar, només faltaria.
1: Aquesta informació és sobre els pisos o sobre el pla 50.000, aquesta, quins són els terrenys que l'Ajuntament ha inscrit en aquest llistat de la Generalitat.
2: I el número d'habitatges previstos. Això està disponible a la web de la Generalitat.
0: Però això ho hem aprovat i ho hem publicat en els nostres mitjans. Em sorprèn, però bueno, ho mirem i és la finca de Marolina Campmany i la finca que on s'està construint el centre de dia, però vaja, això sí, s'ha aprovat, però bueno.
1: Ara ha demanat la paraula al Fran Sánchez.
3: Sí, jo crec que és important entendre que no tot ha de ser nova construcció i només construir i entendre que no tot prové de que hi hagi més persones habitant en el nostre país i que per tant tinguin aquesta necessitat. Segons dades de l'any passat estàvem parlant de més de 25.000 pisos buits, la gran majoria d'ells en mans de grans tenidors, una part d'ells també a Montornès. L'estudi del 2025 parlava de 60 pisos buits en mans de grans tenidors. Per tant, aquí hi ha marge també de les administracions. Aquesta setmana passada va haver-hi un anunci al Parlament per part dels grups de Catalunya en Comú i per part del govern de la Generalitat, del grup del PSC, sobre unes noves mesures per tal de poder ampliar el número de pisos d'habitatge de protecció oficial. Una la citava l'Eva, no?, amb aquesta ampliació de l'edificabilitat per tal de poder generar. Hi havia d'altres com divisions de pisos en funció dels metres quadrats per tal de que hi puguin sortir més d'un, habilitació d'oficines com habitatges de protecció oficial o habilitació de locals. Nosaltres amb això sí que som molt cautelosos. Molt cautelosos, i crec que s'ha d'estudiar i s'ha d'estudiar bé i amb tranquil·litat i aviam quins reuneixen les condicions d'habitabilitat dignes i mínimes. Per tant, no crec que pot ser que hagi de ser una mesura generalitzable a tot arreu, no? I sí que veiem que és una manera, no?, de per una banda intentar pal·liar aquest problema, aquest repte que tenim d'accés a l'habitatge sense confrontar amb aquells sectors econòmics que en lloc d'invertir en sectors productius decideixen especular i decideixen comprar habitatges amb l'únic objectiu de tenir un rendiment econòmic, no? Llavors jo crec que s'ha de confrontar també el model que el president de la Generalitat diu que tota pedra fa paret. jo estic d'acord, tota pedra fa paret, però no s'ha d'evitar el conflicte amb aquells que fan un negoci amb les nostres vides.
1: Miguel Ángel Alvarado, del Partit Popular.
4: Bueno, yo entiendo que si una promotora compra pisos y edifica pisos es para ganar dinero. Eso lo hace incluso el tema de una fundación como la que hemos permitido entrar en el pueblo. Yo el tema este de la masificación no quiero que se tome por donde se va a tomar seguramente al hablarlo la derecha, porque la izquierda, para ellos todo lo público es lo más correcto. Yo lo que no entiendo es que aquí en Montornés se estuvo peleando durante mucho tiempo, antes de que entraran Montornés en Común, o ya no me acuerdo cómo se llamaban cuando entraron, a gobernar, sobre el tema de los servicios que no teníamos en el pueblo. Pues solamente hay que ir a preguntar a los ciudadanos cómo ven los servicios que tienen en el pueblo, cómo están de masificados y de falta de personal. Por ejemplo, sin ir más lejos, Montornés es un pueblo que, bueno, que por desgracia pues nos hacemos mayores y necesitamos más necesidad de pues medicina, médicos y gente que nos atienda, y no los tenemos. Y entonces, cuando hablamos de masificar pueblos, no se trata de masificar pueblos. Y está claro que se necesita vivienda, sobre todo para la gente joven. La gente joven tiene que emanciparse tarde o temprano. El problema no es ese, el problema es que cuando se emancipan no les damos los servicios necesarios como para que luego estén a gusto en donde tienen que estar. Solo tienes que preguntar a la gente qué es lo que falta en Montornés. Te faltan médicos, la tema de los críos cada vez peor. No sé, es que hay cosas que la verdad no la entiendo, el cómo podemos llegar a plantear cosas como es el tema de la edificación masiva cuando 50.000 viviendas, un 15%, un no sé qué, cuando la realidad es que en 8 años de gobiernos socialistas no se ha construido nada más que lo que los ayuntamientos, y suerte tenemos de que tenemos un ayuntamiento muy saneado en ese sentido, se ha puesto las pilas y ha podido comprar, pero no porque haya sido que los gobiernos nos hayan ayudado, nadie nos ha ayudado, lo ha hecho el pueblo con el gasto que eso conlleva. Yo hay cosas que, de verdad, habitacha, sí, pero con control.
1: Vistes les moltes aportacions que han fet en les seves intervencions, que cadascú de vostès ha fet o ha posat o ha destacat aspectes diferents, jo els proposo continuar perquè veig que tenen que poden continuar amb el debat, i deixaríem el tercer bloc, que estava dedicada a la rehabilitació energètica, el deixaríem per un altre moment, d'acord? Perquè veig a més això, no? Que tenen aportacions i que falta per parlar el Sergi Martínez, que no ha fet la seva segona intervenció, i aleshores jo els proposo això, si els grups municipals no tenen cap inconvenient de continuar parlant d'habitatge, perquè a més, vostès ho han dit, és un dels grans, o és el gran repte de la nostra societat, el dret a l'habitatge. Si els sí. Sembla bé.
3: Nosaltres, sí, ara, la transició ecològica.
2: L'altre no l'oblidem pas.
1: Sí, també és un repte. Tenen
2: també raó. És un repte.
1: I si volen els podem fusionar, els
3: fusionem,
1: dos temes.
3: Sí. Vinga, va. Parlem, vale? Del que fusionem.
1: Vale? Si els sembla. És que em sap greu perquè el Sergi Martínez, el pobre, no ha pogut intervenir per segona vegada i per equilibrar forces. I com que ens hem menjat una mica el temps, pues fem aquesta nova distribució. Fusionem el tema, o sigui que si volen fer aportacions sobre el segon, pues sobre el tercer tema ho fem. Sergi Martínez, d'Esquerra Republicana de Catalunya. Continuem amb el tema de l'habitatge, la promoció d'habitatge públic.
5: Sí, Fran, jo estic totalment d'acord. De fet, a la meva intervenció no deia que només es solucionaria així. De fet, no es solucionarà només així, i si algú interpreta o vol fer-ho així, fracassarà. Perquè hi ha molts factors. Un és el que deies. Bueno, és que un tema que no ha sortit, també penalitzar, com deies, els que tenen molts i facilitar l'accés al primer habitatge. Segurament no és prou fàcil, sobretot per la gent jove, estalviar l'entrada a una hipoteca. i per tant aquí hi ha marge també. Per tant, hi ha moltíssimes coses que podem fer, algunes més senzilles, altres molt més complicades, però que és evident que cal, com, no, com dèiem, aquesta planificació més general, perquè és que si no, no solucionem aquest problema. Aquest problema és important perquè és una necessitat bàsica. És a dir, si algú no té un habitatge on s'hi senti còmode, on s'hi senti segur, una persona de 40 anys no té per què estar vivint amb els seus pares si no és per decisió pròpia. Per tant, és important fer-ho, però no només per això, sinó perquè la gent ha de poder viure a prop de la seva feina, la gent ha de poder viure a prop de les seves famílies, la gent ha de poder decidir amb certa llibertat o amb total llibertat doncs, on vol viure. I per tant, crec que la nostra obligació doncs, és parlar-ne i fer moure les peces doncs, perquè això vagi en aquest sentit. I insisteixo, a nivell local, doncs, intentar solucionar les problemàtiques locals que en tenim, que en tindrem, algunes d'emergència, altres que tindran a veure amb la violència de gènere, altres que tindran a veure amb gent jove que no es pot emancipar i, per tant, com a Ajuntament, doncs, també haurem d'abordar-les per intentar trobar solució a aquests drames particulars que en realitat ens afecten com a comunitat.
1: Eva?
2: Bueno, jo crec que realment ja s'està fent això. Ja hi ha diferents estratègies, ja hi ha diferents aspectes i, de fet, hi ha alguns acords molt importants dels governs amb grans tenidors per cessió de pisos o digue-li com vulguis, no sé si ho han fet de molt bon grat, però vull dir que sí que hi ha aquesta confrontació amb determinats... Amb determinats grans tenidors. Per tant, jo crec que és cert, s'ha d'actuar des de molts fronts, però jo crec que per fi sí que s'està fent i que sí que s'està posant al centre aquest problema d'accés a l'habitatge. I crec que no és només la construcció, sinó que va molt més enllà i sobretot va també en aquest punt de la rehabilitació que parlàvem,
1: sí.
2: Que també va en aquest punt, també va en el sentit de que els habitatges que ja tenim no poden ser infrahabitatges ni es poden mantenir d'aquesta manera i, per tant, els hem de fer còmodes perquè la gent ha de viure en llocs dignes, en vivendes dignes i, per tant, també s'ataca des d'aquest front. Jo crec que, per fi, sí que s'està posant fil a l'agulla i és veritat que hauria de ser més àgil i és veritat que es modificaran alguns tràmits o estamos en ello perquè sigui més fàcil, però crec que ja és urgent.
1: Fran Sánchez, de Fem un tornés.
3: Sí, jo també enllaçant els dos temes, dret a l'habitatge, sí. Dret a l'habitatge digne i en condicions, habitatges habitables, que vol dir eficiència energèticament, no? Hi havia un article, ara que estem en plenes onades de calor, hi havia un article de l'Ara aquesta setmana que alertava, amb un estudi que alertava de la mortalitat causada per les onades de calor i vinculat a les temperatures mínimes, vull dir que són les que registren per la nit, no? I la veritat és que posava l'alerta i jo crec que ens ha de posar alerta a totes les administracions, no? I relacionat amb això, veiem propostes, ara que estem en una època en què la campanya electoral no queda tan lluny, uh-huh. Veiem propostes com, per exemple, la de Barcelona en Comú i Esquerra Republicana de Barcelona d'establir línies d'ajut a la instal·lació d'aparells d'aire condicionat també als habitatges de les cases. Vull dir, sobretot a les persones més vulnerables, que són les persones que pateixen aquestes onades de calor i que pateixen per la seva salut, no? Per tant, ja no només rehabilitació amb els grans blocs, amb els grans projectes, amb subvencions europees, sinó també línies d'ajut que puguin beneficiar a veïns i veïnes d'aquest municipi que tenen una situació més vulnerable i que hem de defensar que la refrigeració dels seus habitatges també és un dret, no? Per tant, jo crec que és una mesura que han proposat aquests dos grups municipals i que jo crec que s'ha d'estudiar perquè té recorregut. I després, a nivell urbanístic, prenem-nos en sèrio l'urbanisme, perquè l'efecte illa de calor és terrorífic per a la vida en el municipi. Per tant, tendem a renaturalitzar una miqueta els nostres carrers, les nostres places, a ampliar el verd urbà, per tant, perquè això ens ajudarà doncs, a fer unes ciutats molt més resilients al canvi climàtic i a les onades de calor que venen.
1: José Montero, regidor de Montornès en Comú.
0: Subratllar alguna preocupació respecte a l'efecte que té la dificultat d'accedir a l'habitatge. Això complica altres polítiques públiques que es fan. Gràcies a les mesures que s'està prenent el govern de l'Estat, s'ha millorat les condicions laborals, els sous, però això fa que l'augment de la despesa en habitatge fa que moltes famílies que podien estar millor estan pitjor o molt pitjor. I joves que es podien emancipar ara no poden per això. Ja no parlem de la complicació del cistell de la compra per les crisis mundials. Per tant, aquesta és la transcendència de la necessitat de les polítiques d'habitatge, perquè afecten a la resta. Podem fer molt bones polítiques, però si aquesta no la resolem, molt important. Respecte a la rehabilitació, molt d'acord de la importància de l'eix aquest de la transició energètica i de les millores ambientals, perquè a més aquí certament afloren recursos, no? La Unió Europea ha posat la prioritat i això condiciona les polítiques de l'Estat i la Generalitat, però compta amb la percepció de la ciutadania. En el procés participatiu de l'elaboració de la petició de Pla de Barris, els veïns i veïnes prefereixen l'accessibilitat a la millora energètica. Això no hem d'oblidar-ho i, evidentment, hem de fer-ho. El canvi climàtic ens ho indica. Però hi ha un problema d'accessibilitat en habitatge envellit sense ascensor que condiciona la vida, sobretot, de la gent gran, però també de la gent amb dificultats de mobilitat. Per tant, compte. I jo crec que políticament hem d'exigir amb dues coses. Per tant, molt bé, Europa diu aquests recursos, nosaltres els hem de filtrar, per entendre's, per convertir també en oportunitats d'accessibilitat. Si no, fracassarem. Perquè la gent, evidentment, si li donen una subvenció, farà un esforç. De fet, jo crec que Montornès està sent un bon exemple. Si passeges, hi ha molts edificis que ja tenen doncs, les bastides i les cobertes, estan fent un esforç que és molt important pels habitatges, no? Perquè a partir dels 25 anys, i jo crec que la gent ha pres consciència i sap que ha d'invertir, però si només tenen recursos per invertir en l'aïllament i en el SATE i en aquestes coses, deixarem una tasca pendent, que és aquesta accessibilitat. Per això ho hem prioritzat també en Pla de Barris, i jo crec que la Generalitat amb això s'ha de posar les piles. Intentar fer amb dues coses. Millorar els habitatges envellits per la sostenibilitat i la transició energètica, però sobretot per l'accessibilitat, si no generarem autèntics drames amb els veïns i veïnes que no poden sortir de casa seva.
1: Tancarem aquest espai de debat amb les intervencions del Miguel Ángel Alvarado, del Partit Popular, i amb la Eva Díaz, del Partit dels Socialistes de Catalunya, perquè són les dues persones que han demanat parlar. D'acord?
4: Miguel Ángel. Voy a ser conciso. Dos cosas.
1: Sisplau.
4: Sí, una. El tema de lo que Montornès durante muchos años, no de ahora, sino de 30 años a esta parte, ha estado haciendo muchas personas, que ha sido invertir en comprar locales, en comprar pisos, en cosas que a lo mejor a nosotros pues nos parecería lo normal, ¿no? Con tu dinero haces lo que quieres, ¿no? Y estas personas pues lo han puesto al alquiler, lo han vendido, lo que les haya interesado. Y por último, lo del tema de la rehabilitación, yo es una de las cosas que la verdad, visto cómo está el parque de habitatge de Montornès, es muy necesario. No solo Montornès Norte, es todo el pueblo, ¿no? Hay viviendas que tienen, parecen nuevas, pero ya tienen sus años y tienen que empezarse también a mejorar, ¿no? Pero hay un problema que muchas de las cosas, por ejemplo, lo del tema de la temperatura, si tú pones aire acondicionado, estás obligando a pagar un recibo extra eléctrico, cuando no hay todavía ninguna normativa, ni ordenanza, ni nada que mejore eso. Es una de las cosas que también habría que pelear. No solo la mejora en el tema de la temperatura o la mejora en el tema del llegar a los sitios, como poner ascensor y tal, porque luego cuando llega el recibo de la luz, muchos tienen incluso hasta que tenerlo parado, porque no pueden ponerlo. Yo por ese lado estoy de acuerdo en que hay que buscar la manera de que tengamos viviendas. No estoy de acuerdo en cómo se quiere hacer, a lo mejor por parte de toda la izquierda, ¿no? En sí, pero sí que estoy de acuerdo en que se tendría que empezar a prepararla. Gracias.
1: Eva Díaz, tanca aquest bloc. Que...
2: Bueno, jo crec que en aquest tema de la transició energètica jo coincideixo i, de fet, nosaltres hem fet una proposta a l'Ajuntament de Montornès per fer una comunitat energètica i un excedent que hi ha d'energia que es pugui derivar a una comunitat per mantenir precisament ascensors i elements comunitaris perquè puguin garantir que allò que invertim i aquella rehabilitació que fem funciona. En qualsevol cas, jo crec que la rehabilitació és molt important. Crec que hem de recuperar habitatges que tenim en molt males condicions i també coincideixo amb l'alcalde que amb això hem d'anar una mica amb compte, perquè no podem deixar fora la gent que no pot fer una inversió inicial o que no pot tenir un acompanyament tècnic. Llavors hem de tenir molta cura també en com es fan aquestes rehabilitacions i que al final arribin a tothom i que tothom hi pugui accedir. I crec que aquí ens hem de posar i hem d'acordar que aquesta accessibilitat sigui per tothom.
1: I amb aquestes darreres reflexions tanquem el debat d'aquest trimestre. Ha estat una hora de conversa per posar sobre la taula diferents mirades sobre el model de Festa Major, sobre les futures actuacions municipals en la promoció d'habitatge públic i, com hem pogut, hem parlat de la transició energètica. Agraïm l'assistència del Sergi Martínez, regidor d'Esquerra Republicana de Catalunya, del Miguel Alvarado, regidor del Partit Popular, Fran Sánchez, regidor de FEM Montornès, Eva Díaz, regidora del PSC i de José Montero, regidor de Montornès en Comú i alcalde. Moltes gràcies per acompanyar-nos. I a la nostra audiència, gràcies per la confiança, que passeu un bon estiu i fins a la propera.

0: three, ah!
1: Hello, Jazz It audience.
2: Welcome to Jazz It.
3: Jazz It.
4: Jazz It, jazz universal. Totes les tendències, tots els ritmes. Per a tots els públics. Amb Jaume Tauler.
5: Comencem programa, però acabem temporada. I perquè aquest comiat tingui tota la seva pompa i circumstància, ho farem recordant que el jazz és una música minoritària, que només interessa a quatre intel·lectuals i persones de gustos peculiars. Per exemple, la cançó What a Wonderful World de Louis Armstrong només té 814 milions de reproduccions a Spotify. Però va, tampoc cal abusar. Per poder tenir a Armstrong i a Ella Fitzgerald en una mateixa cançó, aquí teniu Dream, A Little Dream of Me, que només en té 418 milions. Així que minoritaris, eh?

Louis Armstrong i Ella Fitzgerald, una parella artística irrepetible. Irrepetible? Sí, perquè eren home i dona. Si voleu dos homes, us podem proposar a Frank Sinatra i a Count Basie, però això sí, amb tota l'orquestra i amb una altra clàssica, Fly Me to the Moon, 862 milions de reproduccions.

You. Frank Sinatra, amb l'acompanyament de l'orquestra de Count Basie, va gravar tres discos, dos en estudi, un l'any 1962 i l'altre el 1964, i el tercer és el que es titula Sinatra de Sants, que es va gravar en directe l'any 1966. Sinatra era un ídol de masses en aquell moment, com a cantant i també com a actor, i la de Count Basie era l'orquestra amb més swing de la història i havia assolit la categoria de clàssica intemporal. Però atenció, perquè ens falta Duke Ellington, el gran director i especialment compositor. I us el portem en format petit, un quartet, i a més amb un músic que no seria precisament ni de la seva generació ni del seu estil, John Coltrane. Però aquesta barreja, amb tots els seus contrastos, va funcionar a la perfecció i la seva versió de In a Sentimental Mood, una de les balades més conegudes de Duke Ellington, ja té 223 milions de reproduccions.

0: Hi, this is Eddie Henderson. You're listening to Jazz It Radio. It's always a pleasure for me to be in Barcelona with such an attentive, receptive audience. Can't wait to come back again. Tell all your friends.
1: Seguim endavant a Jazz It. El jazz és música per a minories, però deuen ser minories molt ben organitzades perquè només així s'explica l'èxit d'algunes cançons. Entrem en territori jazz modern i comencem amb un pianista que, efectivament, va dirigir els seus esforços cap a un públic, en el seu moment, jove i amb un nivell cultural alt. Va tocar molt en universitats a l'inici de la seva carrera. És Dave Brubeck. Però quan el seu saxofonista Paul Desmond va compondre la melodia de Take Five, una cançó que va tenir un èxit tan gran com inesperat, van poder tocar en teatres de tota mena i de tot el món. Take Five, aquí la teniu, 328 milions de reproduccions.

Era el quartet de Dave Brubeck i la inoblidable Take 5. Agafen 5, en referència al seu compàs, que és un compàs de 5x4. El següent protagonista d'aquest hit parell jazzístic que estem fent avui és Miles Davis, autor del disc de jazz considerat el més venut de la història, Kind of Blue. Un disc que s'obre amb la cèlebre So What, però com que avui anem a fets consumats i a reproduccions de Spotify, us posem la cançó número 3 d'aquest disc. Es titula Blue in Green, és una balada i, segons la plataforma, té 202 milions de reproduccions, una mica més que So What.

Blue in Green, Miles Davis, de qui hem celebrat el centenari del naixement, aquest any 2026. Temps ara per Thelonious Monk, un dels músics més polèmics de la història del jazz, genial com a compositor, però sorprenent com a intèrpret, perquè tenia una tècnica, podríem dir que una mica rudimentària. Hi ha qui diu que no era tècnica rudimentària, sinó estil poc convencional. Sigui com sigui, la seva melodia Round Midnight és una de les peces lentes més famoses que hi ha. Aquí teniu la versió que va gravar per a Blue Note el novembre de 1947 amb George Tate a la trompeta, Sahib Shihab en el saxo alt i Art Blakey a la bateria. Round Midnight, 50 milions de reproduccions.

0: Soc el Jordi Rossi i envio una abraçada molt forta a tots els fans de Yacid per escoltar la música i per gaudir de la música, que és el que ens uneix a tots.
1: A continuació recuperem el bateria de la gravació anterior, Art Blakey, el músic que va dirigir durant 35 anys aproximadament el grup Jazz Messengers. Aquest grup va ser una escola de grans figures de jazz, una mena de Masia del Barça, però per a músics joves que destacaven i que al costat d'Art Blakey es feien famosos per començar posteriorment la seva carrera com a líders. Va ser el pianista Bobby Timmons el que va compondre el seu gran èxit Morning, que es va convertir en un estàndard, i la va escriure, a més, a l'època en què en el grup hi havia també el saxofonista Benny Golson, autor d'una colla d'estàndards. Aquí teniu Morning, que té 78 milions de reproduccions en aquest moment a Spotify.

Art Blakey i els seus Jazz Messengers ens han portat Moanin. Un altre autor que va signar diferents composicions que es van fer famoses és Herbie Hancock. A més, al llarg de la seva carrera, i a mesura que evolucionava i explorava sonoritats diferents, Herbie va recuperar els seus èxits per recrear-los i presentar-los en àmbits musicals diferents. Podem citar Cantaloupe Island, Watermelon Man i Chameleon com les tres cançons més conegudes. I ens hem decantat, ja us ho podeu imaginar, per la primera, una cançó, Cantaloupe Island, que ja ha tingut 103 milions d'escoltes.

Acabem d'escoltar a Herbie Hancock amb Cantaloupe Island, la versió original, inoblidable i, per tant, immortal. I arribem a un personatge que el podríem posar com a exemple del que es coneix com a sonoritat Blue Note dels anys 60, el trompetista Lee Morgan. També va tenir un èxit que va sorprendre a tothom, començant per ell mateix i seguint pels directius de la discogràfica, de Blue Note. És la cançó The Sidewinder, que es podria considerar una de les que van donar forma al hard bop o al soul jazz, que encara no ens hem acabat de posar d'acord en si són dues tendències diferents o si són la mateixa. La qüestió és que aquesta cançó es va gravar a finals de 1963 i es va editar el 1964, moment en què Morgan va ingressar per segona vegada a la seva vida en els Jazz Messengers d'Art Blakey. Diuen algunes biografies que ho va fer buscant l'estabilitat i la disciplina que li permetessin sortir de la drogoaddicció que patia. The Sidewinder, 25 milions de reproduccions.

0: This is Wallace Roney Jr., and please tune in to Jazz It.
1: Arribem a la recta final del Jazz It, i com us hem dit al començament, també arribem al final de la temporada 2025-2026. Recordeu que podeu recuperar els programes de l'any anant al cercador Google i posant-hi algo així com Jazz It, programa de ràdio. Acabarem sense moure'ns de l'estil hardbop, i això ho diem de manera indiscutible. Primer us portem Work Song, una composició del trompetista Nat Adderley, que era el germà del saxofonista Cannonball Adderley, i era també membre del seu grup. Nat va gravar aquesta cançó per primera vegada el gener de 1960 per a un disc a nom propi i un disc homònim. Però just dos mesos més tard la van tornar a gravar amb el quintet de Cannonball i va ser la cançó d'obertura del disc Them Dirty Blues. Aquesta versió només té 3 milions de reproduccions, però hauríem de sumar-hi les de les diferents versions fetes pels dos germans per saber l'abast real d'aquesta cançó. I després, si tenim temps, escoltarem ni que sigui un fragment de Song for My Father, cançó pel meu pare, del pianista Horace Silver, que va ser també fundador dels Jazz Messengers, juntament amb Art Blakey, però que, un temps després, va preferir seguir com a líder d'un grup a nom seu, un grup que també va ser una escola i va formar a molts músics joves. Amb Song for My Father i els seus 48 milions de reproduccions, us direm adeu l'equip habitual de Jazz It. Jordi Bartomeus, tècnic, Lali Ferrando, productora, i qui us parla, Jaume Tauler. Entre tots tres no arribem al milió de reproduccions, però ho intentem. Fins al proper setembre, bon estiu i bon jazz.

0: 3, 91.2 de l'FM.
1: Ràdio Montornès.
2: Connecta't amb el nostre entorn. A Facebook, a Twitter, a l'APP i al web radio.montornès.cat. Hi trobaràs tots els nostres continguts diaris.
1: Ràdio Montornès.
2: La ràdio d'aquí.
3: 1, 2, 3, 4, 1, 2. No dejes para mañana el viaje que puedas hacer hoy. Todos los jueves a partir de las 6 de la tarde, viaja con nosotros en el viaje a ninguna parte.
4: El viaje a ninguna parte. Con Nuria Cachán.

0: Bones, Edgar.
1: Hola, Edgar.
2: Hola.
1: Quin hola més sec.
3: Hola? Ja, ja.
1: O sigui, l'altre dia et vas emprenyar perquè no et vam contemplar a la intro i ara només dius hola.
2: Bueno, és que em deixeu només aquest espai per mi.
1: Ah, bueno, no, no, ja crearem una secció de l'Edgar, no pateixis.
2: La segona millor secció.
1: La segona millor secció, la primera ja saps quina és.
2: Sí, és la teva.
3: Podríem compartir els casos de merda, David, amb l'Edgar.
1: Home, com a becari.
0: El podem enviar, vols dir? Sí. Que faci doble treball.
3: Sí.
0: Va, vinga, que hem d'anar començant.
4: Sense puces, amb l'Àlimes Riera, David González i Víctor Reis.

0: Avui parlarem una vegada més de gossos de treball, l'importància d'una bona selecció i el significat de ser pràctics amb l'Albert Garriga.
1: També abordarem temes polèmics, tendències i tot allò que va de capa caiguda. Anecdotari, moments històrics del món del gos i casos que són millor oblidar.
0: Un cop més, obrint la secció amb Víctor, un heroi sense capa que es mou a l'ombra. Dels pocs educadors que conec que és capaç d'empassar-se els casos més esgarrifosos del panorama. Famílies desestructurades i gossos per sobre de les seves possibilitats s'ajunten a cada programa per donar pas als casos de merda. Et trobes bé, Víctor?
2: Em trobo molt bé.
0: Segur?
2: Sí, sí. Ja m'estic acostumant a les desgràcies que
1: em vaig trobant. Les desgràcies que t'envia el David, no que et trobes, que t'envia el David.
2: Bueno, suposo que jo i la majoria.
0: Què t'imaginaves quan vas començar amb el sòrdid món de l'educació canina?
1: Cobrar.
0: Quins casos t'imagines?
2: No, cobrar sabia que hi hauríem... Que no, però m'imaginava... No sé, jo vinc de gossos que són més o menys...
0: Tenim aquí l'Elsa, l'Elsa Polo sí, i l'Albert Garriga avui. Em fa molta gràcia perquè me'ls conec molt bé i la cara que posen és com entre recordar, no?, aquells anys passats i pena i llàstima quan t'escolten.
1: Però és perquè saben que treballa amb tu. Per això els hi fa pena.
2: No treballa amb mi. Té uns gossos que ja dic, no, eren més o menys guai i quan et vas trobant de penquer dius, hòstia...
1: Per què
2: m'hi vaig ficar? Sí. O per què vaig agafar el primer cas? Quan li vaig dir al David, David, jo vull aprendre.
1: Això és la pregunta que li fas al teu psicòleg, no? Li dius, per què li vaig ficar
2: a mi mateix,
1: David?
2: Me la faig...
3: És un símptoma de que t'estima, en David. Això ho fem sempre els educadors. Quan t'estimes algú, li envies els teus casos de merda per tal de que els disfruti i progressi.
2: Que els disfruti jo o el David anant a...
3: A qui li envies? No, que t'he enviat un client i penses, merda... Segur que és la morralla.
1: Sí que estimeu raro els educadors.
0: Què ens portes avui?
2: Bé, jo aprofitant que avui està aquí l'Albert Garriga i Elsa, porto una adorable família, en Joan i l'Helena.
1: Una adorable família.
0: Noms random.
2: Sí, sí, sí, sí, totalment.
0: No cal especificar que són els de veritat i on viuen. No,
2: si vols
0: perdó,
2: ho dic.
0: Perdó, perdó, endavant.
2: Els quals, fruit del seu amor, van decidir tindre no un, sinó tres fills. Dels quants sí que no direm noms, però 3, 5 i 8 anys.
0: Ja no anem bé. Segueix, segueix.
2: Espera, jo havia ficat, no? Fins aquí tot bé, o no?
1: O no.
2: Ja veurem. Es veu que els nens volien un gos, perquè la vida no era prou complicada. Llavors,
1: per ells, no?
2: No, per ells, però els pares volien... Bueno, i van decidir adoptar un border collie.
1: Ja que
2: Albert,
1: sí, hombre.
2: En Plutó. 9 mesos.
3: Bueno, normal, si tens un ramat de nens, doncs necessites un gos.
2: Ah, aquí anem.
3: Jo també ho faria.
2: Aquí anem.
3: Total,
2: que els problemes arriben precisament no quan arriben els nens, sinó quan arriba el Pluto amb els nens. El conjunt,
1: quan s'ajunten.
2: Quan s'ajunta tot. Vale? Es troben amb un gos que es tira tot el que es mou pel carrer. Bicicletes, motos, cotxes,
0: gent gran,
2: corredors...
3: Però es tira o es llença?
0: Sí.
2: Es llença.
3: Uns són conductes sexuals i l'altre
2: no,
3: són...
2: No, vale, es llença. Es llença. Reactiu amb gossos i pastoreja els nens.
1: Bueno, això és l'única cosa que no veiem que sigui un problema, no?
3: Exacte.
2: Evidentment.
1: Si els pastoreja bé?
2: Bueno, però es queixen perquè...
1: No
0: els hi ha de fotre picotassos,
2: sí,
0: no?
2: Els turmells. Llavors, el quart i el més important per mi de tots és que és una família que no té temps.
1: Ah.
2: Llavors el gos surt 3 cops al dia per fer
1: pipi,
2: les seves necessitats.
4: Bueno, 5... Ja surt 3 cops, que ja és molt...
1: Bueno, però depèn del que sigui,
2: sí,
1: la sortida vol dir
2: sí,
1: fes pipi l'arbre i torna a entrar.
2: No tenen temps. I em pregunten què poden fer per solucionar el problema.
3: Home, d'entrada treure un nen.
1: Com a mínim.
3: Un nen.
2: Un?
0: Jo em trauria.
2: Jo sóc dels...
3: I que valorin.
1: O posar un dels nens a treballar, que els pares, un dels dos, deixi de treballar i tingui temps.
2: Aquí està, no? Que si
4: tenim
2: no,
4: pasta
2: si...
4: o no?
2: Jo crec que sí. Pues, que teníem pasta.
3: Ja està.
2: Jo crec que sí. De fet, un dels temes va ser, oye, mira, vosaltres no teniu temps, agafeu algú que us passegi, que us tregui el gos, que us ajudi una miqueta... No, si no haver-vos ficat en el marrón. Però no volien, no ho veien bé tampoc.
1: I perquè un gat no ho van pensar?
2: No ho vaig preguntar.
1: Has de donar aquesta opció, perquè un gatito...
2: Ja, però ja tenen el gos.
0: Ja és l'habitual, fixa't que és un cas de merda habitual. El coli, eh?
2: El coli.
1: Sobretot un coli.
0: I el nen. Sí. És el cas de merda.
1: Bueno, coli, nen i sense temps.
0: I sense temps.
1: Per treballar el coli.
2: Clar, de fet, quan preguntes per què vas agafar el coli, no s'informen.
1: No, ja m'ho suposo.
0: Però clar, diners per portar, anem a dir-li, a la Caral, al logopeda sí que tenen.
2: Sí, i perquè el Kevin faci futbol també.
0: Va parir. Bueno, llavors... Víctor, intenta no queixar-te tant, perquè la veritat
2: no
0: és que últimament...
1: No s'ha queixat?
2: No m'he queixat. De fet, explicant... he dit que estic bé, però estic explicant el que m'envies.
1: Clar, que quedi clar el que li envies.
0: En fi, em fa l'efecte que acceptes els problemes com qui accepta un nou dia i que negues el fet de que hi ha casos molt interessants que també ens omplen d'alegria. Aviam si algun dia ens deleites amb alguna d'aquestes coses. Hauries d'entendre que la teva ment utilitza la negació com a escut temporal per processar l'impacte que els clients exerceixen sobre tu mateix. D'acord? Llavors intenta estar una miqueta més relaxat i veure les coses d'una manera més positiva, perquè al final és agradable treballar.
1: El David és la típica persona que et veu estressat i diu: no t'estressis, i aquesta és la seva solució.
2: Però ell és el que més estressat.
1: No, però...
0: silenci,
1: ja està.
0: Accepta això. Abraça-ho, relaxa't, no parlis.
2: Sí? Te l'has ficat per anar a Madrid o no?
0: No sempre.
1: La va escoltar en bucle durant 5 hores.
0: Cor. Vinga, tirem milles, que tenim un convidat per entrevistar i no ens agrada sentir més desgràcies. Que és per tot.
5: Sense puces. Un programa de gossos per sobre de les nostres possibilitats.
0: Avui tenim amb nosaltres l'Albert Garriga, un clàssic d'aquells que mai passarà de moda, ja que cada any es reinventa i s'actualitza per donar unes formacions excepcionals a nivell mundial. El poder del joc, Premac, Freedom, exercicis de connexió i eficiència i un munt de workshops que han fet que els seus seminaris siguin dels més sol·licitats del país. L'Alma Mater de Pastors d'Asfalt ens acompanya a l'entrevista de la setmana. Benvingut.
1: Benvingut. M'acabes de robar? Tota la meva frase, sí. Que ho sàpiguis, sí, sí. Que això cada vegada que m'ho facis em deus 5 euros.
0: Bon dia, sempre em passa el
1: avui
0: mateix.
1: Avui ja sóc 5 euros més rica.
3: Fa any de protagonisme.
1: Fico, o sigui, hi ha els noms en colorins, però es veu que és del tònic.
0: Tira tu.
1: Amb l'Albert hem après l'importància del joc, del on i de l'off i del control com a eina del benestar. La paraula control ens deixa una connotació negativa? Albert?
3: Pot deixar, no hauria, però pot deixar. I a més en els temps que corren. No, que es fa servir molt és una paraula que es fa servir molt l'anti-marketing.
1: Sí, no ven el control.
3: No ven.
1: Ven aquesta gent de deixar la corretja,
3: deixa el fer, deixa el
1: sigui lliure
3: gos,
1: i...
0: Però a mi sí que em fa la idea, una mica de, em dona la sensació de que sí que sembla que estem agafant bastanta consciència, ja no ens sàpiga tan greu parlar d'obediència, parlar de control com a una forma de benestar, no? Bueno, o sigui, perquè... estàvem una mica cohibits fa un temps, sí. I ara sembla que podem parlar lliurement d'això.
1: Bueno, perquè la gent ha arribat a tenir problemes arrel de seguir la llibertat absoluta i llavors han d'anar a buscar una solució real.
3: Sí, ara diguéssim que els temps han canviat una mica. Ja podem parlar una
0: això
3: mica
0: més. Això ho deia
3: més.
0: Bob Dylan, no?
3: Exacte. I com vaig començar, que el vaig conèixer?
0: En Dylan.
3: Era de la meva època.
0: Sí. I vas treballar al seu col·li, sí. No? Allà a Minnesota.
3: No, però és veritat que fa un temps érem... L'auge del positivisme va crear, no?, molta controvèrsia, molts conflictes, i havies de vigilar una mica com deies les coses, però clar, al final el temps posa les coses al seu lloc, i ara ja s'estan veient no?, els fallos, les llacunes de tot aquest sistema o aquesta filosofia.
0: També crec que a vegades, lo típic, no? Sí, m'he llegit el llibre i només no has passat de la portada, no? I hi havia autors, me'n recordo, No le mates, enséñale, per exemple, que és com un... És com una declaració de principis amb aquest títol, però després l'estàs llegint i realment tampoc estem parlant de positivisme, no. Com pròpiament es va entendre probablement els 2000.
3: No, i a més hi ha llibres, Choque de Cultures, primeres edicions, les últimes no, però No la mates ensenyar-li. Karen Pryor parla de que ella, per solucionar un tema d'un gos que remena les escombraries, se fa servir aversius. Llavors la gent no se'n recorda d'això. O quan Turit Rogàs deia que la falta d'estimulació en un gos de treball provoca estrès. La gent és com que llegeix aquest llibre i no volen, no? Com que la,
0: jo és que penso que no l'han llegit.
3: Jo penso que sí, el que passa que això ho fem les persones, no? Quan alguna cosa no ens interessa, ho obviem. No ho he vist, no ho he llegit. Ah, doncs no ho he vist, aquesta part del llibre.
1: És ja, que això no ven al TikTok.
3: No ven, i per això es deia el xoque de cultures primeres edicions, perquè a les següents edicions ho van treure.
1: Ho van treure, que no...
3: I jo m'haig emprenyat bastant, perquè per mi era un llibre molt realista i molt progós, i clar, el moment en què treus la part que té més xitxa és perquè en el fons t'estàs venent a un tipus de públic.
0: Sí. Albert, com comença el projecte Pastors d'Asfalt?
3: Pastors d'Asfalt, com a tal, comença a les primeres formacions que vaig fer de pastoreig, que anàvem a França, perquè aquí a lo que és península no, pràcticament no hi havia monitors, i els pastors que feien els cursos de França se'ns enreien de nosaltres, no? Perquè allà era molt ramader tot, llavors per ells era com molt insòlid que gent de fora del país, i a més que no eren ramaders, anéssim a fer cursos, i ens deien el mal nom de Macadam Verge, Macadam és asfalt, però ens ho deien en burla, ens ho deien així per...
1: Era despectiu.
3: Sí, era despectiu. I a mi em fotia molt...
0: Macadam em pensava que era un gelat.
3: Sí.
1: Les noms sí, de macadàmia.
3: Hòstia, si et carles una nou de macadam i no de macadàmia, les passaràs... putes.
1: Malament.
3: No, però el tema era aquest, que jo em vaig com rebotar una mica, em dir, no entenc que anant allà omplint en cursos ens s'hagin d'enriure de nosaltres per la condició de que no érem ramaders. I jo sempre vaig dir, si mai tinc un projecte personal, es dirà Pastors d'Asfalt en honor... aquests monitors.
1: Aquest mal nom
3: que ens van posar a França.
0: Actualment, l'educació canina o el significat que tu tens de l'educació canina l'expliques gairebé cada cap de setmana en distintes formacions, val? Per arreu del país, ara crec que vas a Colòmbia una altra vegada. O sigui, la teva manera de predicar és una manera que portes realitzant durant molts anys i que has anat adaptant a diferents sectors. Amb què creus que et veus amb l'obligació de que la gent entengui unes determinades coses? Vull dir, quin és el teu missatge? Què vols que li quedi gravada a la gent que va a una formació teva?
3: Doncs que les coses no són ni blanques ni negres, de que el ser dogmàtic no ens portarà mai a trobar la recepta per a aquell gos, no? Que hem de tenir aquesta sensibilitat per llegir i abandonar les nostres necessitats com a persones, no? De pertànyer a un grup, a un col·lectiu, i abandonar-ho per sobre de fer el que el gos necessita. Llavors, jo es dic, no? Jo baixo la gent de l'unicorni i els pujo al burrito Sancho Panza, que no és tan romàntic, però és real. I és una feina difícil, treure el vel, no? Dels ulls de la gent, però convèncer-los de que val la pena. Perquè és que en el fons l'altre no existeix.
1: Bueno, suposo que algunes de les persones ja venen havent vist que l'altre no funcionava.
3: Sí, hi ha gent que ve molt predisposada, molt cremada, també, perquè s'ha sentit com, bueno, decepcionat, estafat, o enfadats amb ells mateixos per haver cregut. I llavors hi ha gent que no, hi ha gent que els veus que estan allà tenint una crisi...
1: Que no és el que esperaven.
3: Una crisi brutal, i els t'entenen i els agrada el que els dius, però és un xoc tan bèstia que els hi costa.
0: Hem de saber conduir un gos?
3: Sí, clar que hem de saber conduir un gos, perquè vivim una societat humana. Llavors, si no el sabem conduir, la paraula conduir, no, hi ha gent que sentirà que cosifiquem el gos, però és una manera d'explicar-ho. És ajudar-lo, és gestionar-lo, és integrar-lo en un context que no està pensat per ell. Ell no l'entén, el context humà. El pot arribar a entendre si li expliquem, si el conduïm, si no, no.
0: Explica'ns una mica què és el pastoreig esportiu.
3: Bueno, el pastoreig esportiu vindria a ser... Bàsicament és el mateix pastoreig que seria el professional, no? El que es fa servir a les granges, però amb un, doncs, amb un tipus de concursos, amb unes normes, amb uns objectius una mica diferents, però l'essència és la mateixa. És entrenar gossos per conduir ovelles i llavors tens una sèrie de proves on hi ha un jutge que et va puntuant segons com ho fas.
0: A vegades hem escoltat allò de que en el teu gos li aniria molt bé fer pastoreig, perquè si el teu gos fa pastoreig s'acaben els problemes. Sí. Què opines d'aquesta frase? Perquè això també...
1: Depèn, mira, dels problemes.
0: Vam tindre en el primer programa, vam tindre la Mireia, no? I li parlàvem també, una de les preguntes que li vam fer va ser que opinava de, anem a dir, un plata d'aquests pijos que venen a provar aquest, anem a veure què passa, no? Perquè el meu tinc un col·li i té que fer pastoreig.
1: La gent que li deia, puc venir amb les teves ovelles amb el meu gos a veure què fa?
0: Sí, ja fer ioga també.
1: Bueno, sí.
0: Val? Vamos, creus que és la solució a tots els problemes? Vindre un dia en un lloc idíl·lic a fer pastoreig?
3: No, no, el que passa que pot ser interessant si vas amb la ment oberta, no? De dir, tinc un gos d'aquests, vaig a veure, aviam quin instint té. I pot ser interessant. I és cert que molta gent va buscant al pastoreig la panacea d'altres problemes que no, com parlava abans el Víctor, no? D'aquest gos que es tira, que es llença a tothom. Ei, pel carrer.
2: Que anava a pillar,
3: ara. Llavors, aquesta gent s'emporta una decepció. Jo, de fet, els primers anys del meu projecte personal vaig viure de modificacions de conducta que m'enviaven molts ensinistradors que es trobaven amb aquest tipus de gos i els hi deien, no, això és d'anar a fer pastoreig, un noi que fa pastoreig i com que el teu gos és molt pastor, aquests problemes són perquè no pot,
1: perquè no fa la feina, no?
3: I tornaves allà i dius, no, perdona, aquests problemes els tindràs igual, facis o no facis pastoreig, és la convivència, però ja que estàs aquí, si vols t'ajudo.
0: Crec que durant molt de temps a les teves formacions no només hem après una manera bastant correcta, això ho hem parlat molts cops amb el Víctor, no? A vegades fem broma quan anem a les teves formacions perquè diem, ostres, què presenta, no? L'Albert? No, presenta lo de sempre amb un altre nom, però a sobre té els nassos de que ha actualitzat alguna cosa, no? És un tio que sempre es reinventa. Aquest any fas una formació que trobo superinteressant, que a més a vegades surten així de la nada, no? Parlem tu i jo i diem, ostres, què pot ser interessant a lo millor aquest any, no? A dins de tot el que és el món de l'Albert Garriga. I vas presentar una idea que és el Driving Instincts, que trobo que és algo que pot ser molt interessant, que és poder fer una aproximació a la gent amb el que hi ha en els gossos de pastors, en els gossos de treball, i que entenguin una miqueta aquests instints. Explica'ns una miqueta millor això. Com ho enfoques, aquesta formació? És una barreja de lo que coneixem, del poder del joc, del premac, del freedom, o és una cosa una miqueta més folklòrica?
3: Folklòrica.
0: Clar, és que m'imagino...
3: No és una barreja perquè... No és una barreja, però la gent que hagi fet les altres formacions entendrà. Jo al final tinc una manera de treballar. I a cada formació pots entendre, no?, el sentit de les altres. O sigui, hi ha una mica de tot a totes.
0: Sí, és que és un puzzle una miqueta, no? Són aquestes peces del Lego.
3: Són diverses peces. El tema de fer aquesta formació per parlar dels instints no és per separar-nos una mica del que seria una formació de pastoreig habitual, que és, vas allà, poses el gos i fas quatre voltes, quatre fotos, Instagram i hi hi ha ha. Doncs intentar explicar una mica més, fer més pedagogia, no? Perquè la part pràctica donarà pel que donarà, però en canvi la part teòrica pots aprofitar i tecnificar una mica la gent, explicar-li què és l'instint, com es treballa, diferents tipus d'instints, perquè sàpiguen el gos que tingui, que no s'enganyin. Llavors aquesta serà l'enfoc, que no només serà treballar pastorets, sinó que la gent també que vingui, per exemple, d'oient, que s'obriran places, pugui entendre, no?, els diferents tipus d'instints, diferencial que és una inseguretat, una depredació, una agressivitat depredadora així, o un instint real, que tingui més informació i que serveixi sobretot també perquè la gent millori el seu maneig d'aquest tipus de gos.
0: Albert, la genètica és important?
3: La genètica és determinant en dos sentits, en la part instintiva, què vol fer el gos, en aquest cas amb l'ovella, i l'altra part amb el temperament, no? De quina manera ho farà. És un gos més impulsiu, és més reflexiu, és més tímid, és més obert, és més col·laborador, i tot això és genètic i innat. Llavors, evidentment, no és determinant en el sentit de que neixes i et quedes allà, sinó que pots espatllar un bon gos i pot ser que un gos més normal acabi sent un bon gos amb moltes hores d'entrenament.
0: Creus que la genètica té més pes que l'educació? O pot tindre més pes,
3: sí,
0: que l'educació?
3: Sí, per mi sí.
0: Sí, més ens val educar el gos. Crec que això és una cosa que al final hem de posar cap i que
1: però
0: ho entenem.
1: També depèn,
0: no?
1: Si són races on la genètica però està buscada.
0: La Lale, per exemple, ha nascut així. Vull dir que no hi ha...
1: No necessita cap arreglo, com tu vols dir.
0: Vull dir que ja no hi ha res a fer, saps?
1: No, exacte, ja estic a tope. Estic ja tocant sostre.
3: Però l'exemple és en David, l'haguéssiu conegut fa uns anys i el veus ara i dius, hòstia, doncs, l'educació ha fet bastant.
1: Sembla normal i tot. Bueno, Sí, de lluny.
2: Jo crec que està fent un paper de l'hòstia el David.
3: Bueno, s'està aguantant. Però a nivell social ja funciona, ja està integrat.
1: Sí, dona pego.
0: Estem parlant de gossos, estem
1: escolta
0: parlant de...
1: Escolta un moment, jo, que m'has tallat. M'has tallat.
3: Dic que un perro atao.
1: Depèn del tipus de gos, és a dir, gossos que són de races de treball amb una genètica que busca una cosa molt concreta, per mi no tenen res a veure amb un gos, no?, que no saps, que ha sigut barreja de moltes coses i que poder l'instint o aquell objectiu d'aquell animal pues, està més diluït. Diguem. No és el mateix, no?, un border collie fill de pastors, que un perrinxi que no saps, sí, que ha sigut molta barreja.
0: Al final és genètica, no? I,
1: sí, però que hi ha un que està concentrat en un punt, en una cosa, sí, pràcticament, i un altre que està molt diluïda i podes... Sí, veure què és el que més li tira.
0: La gent segurament generalitza, a vegades tinc un border collie, té un instint molt

0: el caràcter, no? Del que seria aquest còctel de,
1: quan influeix?
0: Sí. Ja. És complicat, eh? Sé que és complicat.
1: Jo
0: i sé que em diràs una mica més de... Anem a ficar tres percentatges. Anem a ficar la incidència de la socialització, anem a ficar la importància de la genètica i anem a ficar factors adquirits o associacions. Si parlem de socialització, dona'ns un número.
1: 40.
0: Val. Si parlem de genètica...
1: 80.
0: I si parlem de factors adquirits, associacions...
1: Clar, això hauria de sumar 100.
2: T'anava a dir, jo estic sumant i ja m'he passat de 100.
0: No, està bé, està
2: quan
0: bé.
2: Ha dit 40, dic, ostres,
0: ara no estem, ha de ser 59. Estem parlant ara de 200.
2: Ara s'ha de veure l'importància.
1: M'hem recordat a l'EGB que aquell dia, quan ho explicaven, vaig anar al lavabo ja, de les sumes.
2: 30, 30 40, 30... Jo soc molt mal amb matis, però això no.
1: No, aviam, si fem sobre 100, no? Clar, és que sí, no, sí. No ho explico.
2: No has especificat.
1: No ho explico't bé. No, aviam... socialització, pues, posaria un... Va, anem a ser generosos, un 30, que a la gent li agrada molt la socialització. Llavors posaríem un 20% d'educació i un 50% de genètica. M'han sortit els números o no?
0: Sí, sí.
2: Ah, sí, sí, jo no estava sumant ara ja. Abans sí, perquè era molt fàcil.
0: Moltíssimes gràcies per acompanyar-nos. Espero que vinguis amb més programes. Sé que no, que ja després d'això ja no tornaràs mai més. Et desitgem molt d'èxit.
2: T'estimarà pel carrer.
0: I bé, que sapigueu que podeu anar seguint les formacions que va fent arreu del país l'Albert, que són superinteressants i que és un tio que, això, que es va actualitzant constantment. Merci, Albert.
1: Pues moltes gràcies a vosaltres.
0: Apa.
1: Fins la propera.
3: Curiós, però cert.
0: M'encanta.
2: És que el David ho necessita així, a poc a poc.
4: Piano.
2: A veure, centra't, posa'ns el vídeo,
4: sisplau. He de posar el vídeo, no?
2: Bueno, us vaig avançant, que és un invent de 2021, i si encara no està disponible, spoiler, serà perquè em sembla que no funciona molt bé.
0: Va, brutal.
2: Tu ho necessitaries, per les caques de gag, segurament.
0: Però això és com aquella talla gesp automàtica que es carrega, no?
2: Sí, sí, ja veuràs.
0: Aviam, anem a veure...
2: És com una rumba.
0: Aviam,
2: també diré que aquesta caca és molt perfecta.
0: Veiem,
2: eh?
0: Un coprolit, veus? Sí, sí, és com una talla gespa d'aquelles automatitzades que tenen un punt de càrrega.
2: Però la caca aquesta és molt bona, és a dir,
0: bona,
2: quan la caca
0: coprolit,
2: no és tan bona...
0: Un coprolit, bé, que indica un bon estat de... Veiem, com passa per sobre...
2: És com un ovni.
0: Ui, però va com
2: abdueix
0: molt lent.
2: La caca.
0: Sí, exacte. Abdueix la caca amb una mena de plataforma, baixa, agafa el coprolit...
2: Sí, sí, cap amunt.
0: I cap, el que no entenc és com localitza la caca.
5: Com diferència.
2: Que té una càmera, ell sí, va fent pel jardí.
0: Ja, bueno, però el jardí hi ha moltes coses.
2: Bueno, avui, si l'inventessin avui amb intel·ligència artificial, et diria... Està tan analitzaria la caca.
4: La gespa també una miqueta.
2: Bueno, clar, a veure, agafa la caca...
0: Però clar,
2: i...
0: jo tinc una gossa que fa caques del tamany d'un gat. Què passa si això abdueix un gat?
2: Pues...
1: Hi ha la versió 4x4 i
2: clar,
1: puja per sobre.
2: Poder hi ha mides, no?
1: I treu motosserra i la fa trossos.
2: Però això és una caca superbona.
0: Això, estela,
2: molt compacta,
0: eh?
2: Molt bona.
0: Aquí t'ho has currat, eh?
2: Ho vols per Reis, també? Igual que el collar aquell que diu paraulotes?
0: Allò m'encanta, allò ho necessito.
1: Ara,
0: allò
1: si tens un tekel, has de vigilar, no?
2: Has de vigilar que no se t'agafi el tekel.
1: No.
2: Home, si és
1: màquina.
2: Una mida petita.
3: Un caniche.
2: Bueno, fins aquí.
0: El programa
2: us deixem amb la millor secció del programa.
0: Fins aquí un programa de gossos per sobre de les nostres possibilitats. Gràcies.
2: Adéu, adéu.
0: Adéu.
6: Ràdio Montornès. Dites, refranys i adagis de la cultura popular catalana amb Jaume Escala.
7: L'estopa, prop del foc, s'encén. L'estopa és la part vasta que es separa del lli i del cànem, en trencar-los o pentinar-los. És, per tant, molt lleugera i pren amb facilitat prop del foc. Alhora és un foc d'encenalls i de poca durada. Per això diu el refranyer, amor de lluny i fum d'estopa, tot és u.
6: Dites, refranys i adagis amb Jaume Escala.
7: La llengua d'un mal veí pica més que un escorpí. Diuen que una bona casa la fan els bons veïns, però també que amb el veïnat bona amistat i el portal tancat. I evidentment, quan els veïns malparlen d'algú, tot el poble en va ple. i moltes vegades

0: Només són enraonies sense fonament, però fan molt mal. Per això, un altre refrany ens recomana: pany i clau i barra travessera a la porta. O també, cadascú a casa seva i Déu en la de tots.
1: Dites, refranys i adagis amb Jaume Escala.
0: Llibres, camins i dies porten saviesa. Encara que fer anys per ell mateix no aporta saviesa, perquè persones de la mateixa generació poden tenir experiències vitals i interessos ben diferents que els hagin portat a acumular una saviesa ben diversa i no sempre equiparable. Els anys fets ens aporten memòria i experiència. Els camins triats també condicionen aquesta experiència. I els llibres que ens hagin acompanyat acabaran de conformar el mapa de la nostra saviesa. I cal saber-la compartir i treure-la en fora perquè llueixi i pugui ser la nostra carta de presentació.
1: Dites, refranys i adagis amb Jaume Escala.

0: No, sisplau, quin fàstic.
1: Si tens un animal de companyia, pel seu benestar i pel nostre, recull els seus excrements i neteja amb aigua la zona bruta. Porta'l sensat i identificat amb tatuatge o microxip a la pell. Deslliga'l només a les zones habilitades, com les àrees d'esbarjo i els pipicans. Cuida'l, alimenta'l degudament i no el deixis mai tancat sense ventilació. FemNet. Montornès actua amb el civisme. Ajuntament de Montornès del Vallès. Selecció Espai Lounge. Espai Lounge et porta la millor selecció musical. Un programa produït i conduït per Miquel Zafra. Tots els dimarts de 8 a 9 del vespre a Ràdio Montornès. Selecció Espai Lounge.

0: Ràdio Montornès, 91.2 FM.
1: Tradicionarius.
2: Punt i seguit.
3: Folk.
4: Avui dediquem un espai de Tradicionarius punt i seguit a un grup d'olotins que l'any 1981 van fer una feina de recerca i difusió a la ciutat d'Olot. El col·lectiu Gra de Fajol, que editava una revista, es va proposar fer un disc. Van recopilar i enregistrar l'àlbum Reputricanticus, cançons d'amor i de gresca recollides a Olot.
5: El Reputricanticum, sí, home, és el cant... És el cant dels olotins, diguéssim, el cant de taverna dels olotins. Ben bé, la història no se sap ben bé de què va, perquè explica que com si hi hagués algú que estigués enfadat amb els de la Moixina i no sé què de Montserrat, una mica és agafar les lletanies i agafar el llatí i donar-li una mica la volta i fotre-se'n una mica, vaja. Ja!

0: Sí.
1: Jaume, aquest programa Punt i a Part, quan el fan?
0: Punt i seguit. És Punt i seguit. I l'estan fent ara, ara mateix. Engega la ràdio.
1: Però a quina emissora?
0: La que tinguis més a prop. Corre, abans que s'acabi.
1: Mil gràcies, Jaume.
0: Punt i seguit. No te'l perdis.
2: Aquest disc conté un recull de cançons molt variat que va de caramelles tradicionals fins a cançons anticlericals i força irreverents que parodien unes absoltes. Qui canta són els membres de la rondalla de la llar del jubilat. En Rafael Sala, a qui escoltàvem abans, és un dels que va col·laborar en la realització de Reputricanticus i ens explica com va sorgir la idea de fer aquest treball.
3: Va sorgir que estàvem una gent amb el grup del SAC d'aquí aquí a Barcelona. Llavors n'hi havia érem uns que érem d'Olot. Llavors vam dir, ostres, per què no fem una mica de recull per allà a Olot, ja que hi ha moltes cançons? I així ho vam fer, vam anar buscant gent que cantava, gent sobretot que van a passar les estones als hostals, també gent de la llar del pensionista que fan un cor i que canten cançons d'allà. I així anar treballant amb això, doncs va sortir la cosa del disc. Més que res va ser, bueno, ja ho diu aquí el disc, el grup del Gra de Fajol, que és un grup que editava almenys una revista, en principi era mensual, després ha anat sent més a llarg termini, i bueno, hi ha algunes col·laboracions de l'Ajuntament i el Teatre Principal i així. Però la iniciativa va ser d'un grup de gent d'allà, diguéssim. La pretensió era plasmar una mica en disc totes aquestes cançons que com que tota aquesta gent que les canta ja són grans, doncs pel jovent que tenia ganes d'aprendre'ls i que sempre que les cantava sempre vas a fer un sopar i intentes cantar una cançó i sempre et falta l'estrofa última. I doncs això era una mica la pretensió. A Olot hi ha un fotimer d'hostals, hi ha Canxa Alegre, hi ha Cala Basca, a Cal Ferrer, el Mas, a l'Hostal del Mig, hi ha molts i molts hostals. Llavors la gent sortint de treballar, sobretot la gent o del camp o de les fàbriques, doncs van allà a fer el xato, el dissabte es van allà a jugar a la botifarra. Ara potser no es canta tant, abans es devia cantar molt més, sobretot, no sé, per exemple, en Pere Palut, que ja en sentirem alguna cançó, doncs s'inventaven cançons i allà les cantaven i es divertien així.
4: Sortiu, noies hermoses, sortiu amb serenitat. Hem arribat a la Pasqua i la vam de celebrar. Mal del balcó hi trobareu una hermosa cistelleta, tota molt ben guarnideta, que Déu ja l'omplirem. Dalt del balcó hi trobareu una hermosa cistelleta, tota molt ben guarnideta, que Déu ja l'omplirem. Ninetes hermoses, totes

0: perquè amb vosaltres sempre hi pensarem,
1: i amb alegria un altre any tornarem,
0: perquè amb vosaltres sempre hi pensarem, i amb alegria un altre any tornarem, sí, tornarem.
2: Hem escoltat una caramella tradicional. Ens diu el text explicatiu del disc que, entre el ventall de possibles temes que toca el repertori, no hi podia faltar el tan anomenat xovinisme olotí. Verifiquem-ho escoltant la cançó més representativa d'aquest sentiment, la cançó titulada Des de Batet o Les glòries del nostre poble.
3: Tradicionarius.
4: Punt i seguit.

0: Punt i seguit, amb la música que ens importa.
1: Diuen els musicòlegs que les cançons tradicionals encaixen gairebé sempre en un determinat estat social o una feina concreta, la que configura la sensibilitat i la manera de ser dels qui canten. En aquest cas, preguntem a Rafael Sala a qui correspon.
2: Sí, Olot, de fet, esclar, representa una mica el centre de tota la Garrotxa i no són cançons estrictament de camp perquè la gent d'Olot sempre hi ha hagut moltes fàbriques, doncs llavors en aquests hostals doncs, hi anava sobretot gent de fàbriques, treballadors, no era gent del camp. La gent del camp potser, no sé, estaven en els seus poblets, a Beget, a Sant Privat, no anaven a Olot, sinó era al mercat, per exemple.
3: Som tres xicots i espaterran, que no en fem peça a ningú, n'estem buscant entusiasmat, una xicota per cada u, però com que no en trobem mai que, patim, patim, patim, patim, patim, patim, però com que no en trobem mai que, patim, patim, patim, patim, patim del cap. Si la xicota ens volgués, encara que fos un fregall, ja ho veuríeu com tot tres, baixaríem ser avall i ser avall, però com que no en trobem.

0: Tradicionarius punt i seguit. Tot el folk ben a prop.
1: El tema que presideix Reputricanticus és el vi i la taverna. Les lletres que inventaven les posaven damunt de tonades tradicionals o de músiques manllevades. En el cas de Des de Batet, originalment era un balset molt conegut pels músics del Pirineu de principis del segle XX. També la que escoltarem ara, El carro del vi, aprofita la popularitat del Batallón de Modistillas, de la Lilian de Celis i copletistes anteriors. La lletra parodia també el text original.

0: nación, ya estoy organizando mi batallón. Batallón de mofistillas, de lo más rete bonito y lo más caracandoso que pasea por Madrid. Y ya estamos aprendiendo la instrucción con entusiasmo, deseando que se aprecie nuestro garbo por ahí. Un, dos, tres, ahora va bien. Un, dos, tres, ahora va bien.
1: En un brac governació nulot, la gent del trago. En un brac coronel i abanderado. En un brac coronel i oficial. Les seves oficines són els hostals. Tenen un cot de beguda que els hi toca la corneta, com en té la boca seca, la remull amb aiguardent. Com el capità li mana, tocalla mana la tropa, tocalla xugant la boca, l'home sempre està veguent. Un, dos, tres, salta pagès, tres, sis, nou, ja n'hi ha prou. Dilluns, dimarts, dimecres surt la brigada amb la seva tropa disciplinada. Se'n van a la taverna i a discutir i a veure l'un per l'altre qui veu més vi. I al tornar la matinada pel carrer es fan tercer dia, me'ls hi cau una cerilla i ells s'ho agafen tot riguent. Un, dos, tres, salta pagès, tres, sis, nou, ja n'hi ha prou. N'han nombrat governador i aquell governa, no es mou ni nit i dia de la taverna. Ell sempre vigila i està al seu dret, perquè cap individu pateixi set. Tenen una cantinela que allà sola veu per cent, surt més vi de les botelles, caiguen al sol del cellent. Un, dos, tres, salta pagès, tres, sis, nou, ja n'hi ha prou.
2: Tot el folk ben a prop. Tradicionarios punt i seguit.
3: A més de les cançons gravades en directe pels integrants de la rondalla de la Llar del Jubilat, el disc hi van voler incloure una cançó cantada per l'Emília, una cantadora que va morir als anys 70. Per sort havia gravat en un casset algunes cançons. Es va incloure La Gitana, un tema ple de paraules en calé i argot xava.
4: Soc del rango pel pare i la mare, gitaneta i orgull del caler. Soc de manya, parella, bordanya, i la mare portava els neulers. Pel que ja he parlat, tu ja sé com vaig néixer. Soc de la bordeta, vaig veure la llum, la. Soc velleta, soc gitana, soc de l'oreta i orgull de la caravana. Pel meu rango i les sants morenes, com ben entrapats me'ls tiro a l'esquena. L'altre dia vaig dir un garenyo, més tibat i escurat que un quinquer. Tinc gitano per net tan moreno, que si lluço semblas el pedrer. Jo vaig passar-lo de faixa amb un rato i de cara a cara vaig dir-li en calor, en calor. Si no cantes d'arenyo pel plato, el que és pel retrato ni cinc de caixó. Soc velleta, soc gitana, soc de rodeta i orgull de la caravana. Pel meu rango i les sants morenes, on ben entrapats me'ls tiro a l'esquena. L'altre dia vaig dir amb un garenyo, més tibat i escurat que un quinquer. Tinc gitano un panet tan moreno, que si lluço s'enlaça el pedrer. Jo vaig repassar-lo de faixa amb un rato, i de cara a cara vaig dir-li en calor, en calor. Si no cantes garenyo pel plato, el que és pel retrato ni cinc de caixó. Soc velleta, soc gitana, soc rodeta i orgull de la caravana. Pel meu rango i les sants morenes, com ben entrades me'ls tiro a l'esquena.
5: Tradicionarios.
2: Punt i seguit.
3: L'únic autor que s'esmenta al disc és en Pere Jovinyà, conegut popularment com en Pere Pelut. Aquest home era flabiolaire i acompanyava els gegants d'Olot. Escrivia cançons i també les aventures que li passaven, com la que ara escoltarem. Pere, sac i cordes.

0: La llanterna màgica.
1: Què tal? Com esteu? Benvingudes i benvinguts a una nova edició de La llanterna màgica, el programa apte per tots els públics. Diane Keaton, una de les actrius més emblemàtiques del cinema nord-americà, ha mort als 79 anys, deixant enrere una trajectòria plena de talent, carisma i autenticitat. Nascuda a Los Angeles el 5 de gener de 1946, va adoptar el cognom de soltera de la seva mare com a nom artístic. El director Woody Allen la va convertir en la seva musa en pel·lícules com Sueños d'un seductor, Manhattan i, sobretot, Annie Hall. Per aquesta última, Keaton va guanyar l'Oscar a millor actriu l'any 1978, consolidant-se com una figura clau de la comèdia moderna. També va destacar en drames com Rojos i en títols tan populars com El Padrí, Baby Boom o El Club de les Primeres Esposes. El seu llegat és immens, icona d'estil, artista completa i dona pionera en molts sentits. El seu nom queda inscrit entre les grans figures del setè art. Però abans d'endinsar-nos en el tema, deixeu-me que us recordi que podeu seguir la nostra activitat i escoltar els darrers programes emesos a les xarxes socials.
0: Segueix el programa al Facebook, facebook.com/lallanternamàgica.
1: Tenim un correu electrònic per si us cal contactar amb nosaltres o fer-nos arribar les vostres consultes o suggeriments.
0: Vols contactar amb el programa? llanterna01@gmail.com.
1: Estem llestos? Doncs vinga, comencem.
0: La llanterna màgica, amb Jordi Terrades.
1: Diane Hall, coneguda arreu del món amb el nom de Diane Keaton, va néixer a Los Angeles, Califòrnia, el 5 de gener de 1946, sent una de les actrius més reconegudes i estimades del cinema estatunidenc. Va créixer a Santa Ana, una ciutat ubicada al comtat d'Orange, a l'estat de Califòrnia, en el si d'una família de classe mitjana. Era la gran de quatre germans i des de petita va mostrar un fort caràcter i una marcada personalitat creativa. La seva mare, Dorothy Keaton, era fotògrafa aficionada i va tenir una gran influència artística a la vida de la seva filla. El seu pare, John Newton Hall, treballava com a enginyer civil i agent immobiliari. Diane va triar com a nom artístic el cognom de soltera de la seva mare, Keaton, ja que al sindicat d'actors ja hi havia una actriu registrada amb el nom de Diane Hall. Inspirada per actrius com Katharine Hepburn i per algunes pel·lícules musicals de Hollywood, Keaton, des de ben jove, va decidir que volia ser actriu. Va començar els seus estudis al Santa Ana College i després a la Universitat Estatal de Califòrnia, però ben aviat es va traslladar a Nova York per estudiar interpretació al Neighborhood Playhouse School of the Theater, on va estudiar el mètode Meisner, sistema molt popular en els anys 20 per Sanford Meisner, un director d'actors de Nova York.

Durant aquesta època es va guanyar la vida treballant com a cambrera i va fer petits papers al teatre, fins que l'any 1968 va debutar a Broadway amb el musical Hair, on va destacar per la seva originalitat. Diane es va negar a fer una escena on havia d'anar nua, fet que ja anticipava el seu caràcter independent i la seva manera d'enfrontar-se al món del cinema i l'espectacle. Aviat el seu talent va cridar l'atenció de Woody Allen, en qui començaria una de les col·laboracions més importants de la seva carrera. L'obra teatral Play It Again, Sam, escrita per Allen, va ser el seu primer gran èxit a l'escenari. Aquesta relació professional i també sentimental marcaria el començament d'una etapa brillant per Keaton, que s'endinsaria de ple al món del cinema. Després, Diane donaria el salt al setè art amb una versió cinematogràfica de la mateixa obra l'any 1972. Aquesta pel·lícula, dirigida per Herbert Ross i protagonitzada per Woody Allen, va suposar el seu debut a la gran pantalla i va servir per mostrar la seva viscòmica, la seva naturalitat interpretativa i aquella excentricitat encantadora que ben aviat va captivar el públic.

Però va ser aquell mateix 1972 quan la carrera de Diane va fer un salt gegantí. Francis Ford Coppola la va escollir per interpretar el personatge de Kay Adams, la parella de Michael Corleone, a El Padrí. Aquest paper, que va repetir a la segona i tercera entrega de la saga, la va situar definitivament al mapa de grans estrelles de Hollywood. La seva actuació aportava una mirada humana i sensible a l'univers criminal de la família Corleone, oferint un contrast molt poderós amb l'evolució fosca del personatge de Pacino. Mentre rodava la pel·lícula, Diane va començar una relació sentimental amb Al Pacino, que tot i tenir alts i baixos, va durar diversos anys. Aquesta relació seria una de les més conegudes de la seva vida privada, juntament amb la que havia tingut abans amb Woody Allen i més endavant amb Warren Beatty. El Padrí és considerada per a molts com la millor pel·lícula que s'ha produït al llarg de la història del cine, tant la primera com la segona entrega. La de 1973 va ser nominada a 11 Òscar i en va recollir 3, a millor pel·lícula, actor principal per Marlon Brando i guió adaptat per Mario Puzo i Francis Ford Coppola.

0: Encenem la llanterna màgica amb Jordi Terrades. Tot el cinema a la teva ràdio local.
1: Durant els primers anys de la dècada dels 70, Keaton va participar en diversos projectes de comèdia i cinema independent. Algunes de les pel·lícules més destacades d'aquesta època són El Dormilega i L'última nit de Boris Grushenko, totes dues dirigides per Allen. Aquestes obres van consolidar la seva imatge d'actriu còmica brillant i amb un estil molt personal. El Dormilega és una divertida paròdia de clàssics de la ciència-ficció apocalíptica com Un mundo feliz, d'Aldous Huxley, o 1984, de George Orwell, i pel·lícules com La naranja mecànica, de Kubrick, o THX 1138, de George Lucas. També fa referències constants dels mestres Chaplin, Keaton o Harold Lloyd. La banda sonora d'aquesta pel·lícula, formada per peces de jazz, està composta pel propi Woody Allen. Pel que respecta a L'última nit de Boris Grushenko, és un dels millors treballs de la seva primera etapa. El director va parodiar la literatura realista russa, sobretot Guerra i Pau, de Tolstoi, i Crim i Castig, de Dostoievski, en consideracions sobre l'ànima tràgica de la mare pàtria, l'amor i la mort. La pel·lícula conté divertides discussions filosòfiques dels personatges en els moments menys escaients i graciosos homenatges al cine de Chaplin i dels germans Marx. La banda sonora la conformen diverses peces clàssiques del compositor rus Sergei Prokofiev.

L'any 1977, Diane Keaton va assolir el cim de la seva carrera amb la pel·lícula Annie Hall, escrita i dirigida per Woody Allen. Aquesta comèdia romàntica va redefinir el gènere i la interpretació de Keaton en el paper de la protagonista va ser absolutament innovadora. Alguns la van definir com natural, encisadora, peculiar i, sobretot, profundament humana. El personatge d'Annie és el d'una dona insegura però optimista, caòtica però inspiradora, un reflex perfecte de la Diane real. Annie Hall va obtenir un èxit aclaparador, tant a nivell de crítica com de públic. Va guanyar 4 Oscars, incloent el de millor pel·lícula, director i actriu per Keaton. La seva actuació, encara avui en dia, es considera una de les més emblemàtiques del cinema del segle XX. Una de les coses que més va impactar del personatge d'Annie Hall va ser el seu estil de vestir. Keaton, que sovint improvisava part del vestuari, va introduir un look molt trencador per l'època: camises masculines, corbates, pantalons amples, barrets i fins i tot alguna armilla. Una combinació d'elements andrògins i sofisticats que la van convertir en icona de moda. Aquest estil, batejat amb el nom d'Annie Hall, va marcar tota una generació i encara avui en dia influeix en el món de la moda.

A nivell personal, Annie Hall també va suposar un punt d'inflexió per Diane. Va ser el final oficial de la seva relació de parella amb Woody Allen, però va donar pas a una amistat i col·laboració professional duradora. Durant molts anys, Keaton ha defensat Allen

tens, fosc i molt diferent al que el públic esperava d'ella, i tot i que el film va crear una certa polèmica, va confirmar que l'actriu tenia una gran capacitat interpretativa que anava més enllà de la comèdia. Aquesta etapa va continuar amb Interiors, una pel·lícula dirigida per Allen amb influències del cinema d'Ingmar Bergman. Keaton interpretava una de les filles d'una família desestructurada emocionalment. El film va servir per demostrar, si calia demostrar alguna cosa, que Allen i Keaton podien explorar registres molt diferents dels que eren habituals.

0: La Llanterna Màgica. Tot el cinema a la teva ràdio local.
1: Poc abans de finalitzar la dècada dels 70, Woody Allen elabora una comèdia que té com a finalitat mostrar un retrat de la ciutat de Manhattan i dels seus habitants. No falten les referències al sexe, a la religió i als psiquiatres, temes sempre presents a les pel·lícules d'Allen. El film compta amb un excel·lent repartiment que inclou, a més del propi director, a Diane Keaton, Michael Murphy, Marielle Hemingway i Meryl Streep. Rodada en blanc i negre, la fotografia corre a càrrec de Gordon Willis, que realitza un esplèndid retrat de la ciutat de Nova York. Sense cap mena de dubte, es tracta d'una de les grans obres mestres del geni novaiorquès. Els temes musicals de George Gershwin, que van ser interpretats per l'Orquestra Filarmònica de Nova York, en aquesta ocasió dirigida per Zubin Mehta, i al mateix temps per l'Orquestra Filarmònica de Buffalo, sota la direcció de Michael Tilson Thomas, acompanyen la història. Manhattan és un clàssic de la història del cine que va deixar empremta per la seva singular història, els seus moments còmics, així com per temes com Rhapsody in Blue, que va ser interpretada al piano per Paul Jacobs i que només escoltar els seus primers acords en remunta a l'esplendorosa ciutat dels gratacels.

A la dècada dels 80, Keaton va continuar la seva trajectòria amb èxits com Rojos de 1981, sota la direcció de Warren Beatty, en qui també mantindria una relació sentimental. La pel·lícula, una èpica política i romàntica sobre la Revolució Russa, va suposar una fita per l'actriu. La seva interpretació de la periodista Louise Bryan la va fer guanyar una nominació a l'Oscar a millor actriu i el seu treball va ser àmpliament elogiat per la crítica. Keaton també va participar en altres films dramàtics com Després de l'amor, al costat d'Albert Finney, on explorava el dolor d'una separació matrimonial, i Mrs. Soffel, una història real on interpreta una dona que s'enamora d'un presoner condemnat a mort. Aquestes interpretacions van ajudar a consolidar la seva imatge com una actriu dramàtica, però Keaton mai va abandonar del tot la comèdia. De fet, una de les seves grans fortaleses com a intèrpret ha estat la seva capacitat de combinar vulnerabilitat emocional amb un sentit de l'humor genuí, cosa que la feia única en el panorama del Hollywood dels anys 80.

Recreada amb exactitud i multitud de detalls, Dies de ràdio és un dels més entregats homenatges de Woody Allen a una gran època, un ric, nostàlgic i estudiat retrat dels anys 40. El film explica mitjançant flashbacks la vida de Joe, un nen jueu de Brooklyn que en realitat és el propi director, que creix als anys 40 estimant la ràdio i vivint a través d'ella. El narrador de la història en veu en off és Joe, ja adult. La seva història i la de la seva família, una família com tantes d'altres, s'entremescla amb les històries de les grans estrelles de la ràdio de l'època, que viuen una vida de glamour i luxe en què somia la família de Joe. Dies de ràdio és una pel·lícula vella i dolça. Estrenada l'any 1987, és l'única pel·lícula on Mia Farrow i Diane Keaton, les dues grans muses de Woody Allen, coincideixen. Mia Farrow dona vida a Sally, una aspirant actriu i cantant que passa de vendre cigarretes en les festes a les grans estrelles a ser una estrella per si mateixa. Diane Keaton fa una breu aparició al final de la pel·lícula. Una sorpresa del més agradable tenint en compte l'irritant paper de Mia Farrow. El guió és senzillament suggestiu i entranyable. La música de Dick Hyman és excel·lent i la fotografia tirant a sèpia de Carlos Di Palma, genial. Tots aquests elements fan de Dies de ràdio una obra mancant, amena i dinàmica.

0: La llanterna màgica. Tot el cinema al teu abast.
1: Els 90 van donar inici a una nova etapa en la carrera de Keaton, caracteritzada per una major presència en pel·lícules comercials, alhora que mantenia el respecte de la crítica per la seva trajectòria i consistència artística. Un dels seus papers més populars durant aquesta dècada va ser el de Nina Banks a la comèdia familiar El pare de la núvia, on interpretava el paper de la mare de la núvia al costat de Steve Martin. Aquest film és una segona versió del clàssic dels anys 50. Es va fer una segona entrega d'aquesta l'any 1995. Dos anys abans, però, Keaton va sorprendre amb la seva participació a Misteriós assassinat a Manhattan, una comèdia de misteri dirigida per Woody Allen 6 anys després de la seva darrera col·laboració junts. L'any 1996, Keaton va rebre una nominació a l'Oscar per la seva actuació a L'habitació de Marvin, on compartia protagonisme amb Meryl Streep, Leonardo DiCaprio i Robert De Niro. Aquell mateix any, Keaton es va posar en la pell d'Annie Paradis per protagonitzar El club de les primeres esposes, al costat de Goldie Hawn i Bette Midler, tres dones madures, antigues companyes com a protagonistes, que després d'una trobada casual decideixen formar un club per poder venjar-se dels seus exmarits que les han abandonat per dones més joves.

Malgrat la seva gran exposició pública, l'actriu sempre ha estat molt reservada pel que fa a la seva vida privada. Mai s'ha casat i aquesta elecció personal ha estat una part important de la seva identitat de dona independent, lliure i que ha trencat amb moltes convencions socials. Un dels moments més significatius de la seva vida personal va arribar als anys 50, quan va decidir adoptar dos fills com a mare soltera, Dexter i Duke. En paral·lel, Diane ha estat una gran defensora de les dones al cinema i ha parlat sovint sobre la discriminació per edat i gènere a Hollywood. Als anys 2000, una de les seves pel·lícules més destacades va ser Quan menys t'ho esperes, una comèdia romàntica al costat de Jack Nicholson sota la direcció de Nancy Meyers. D'una jove actriu de teatre a una icona mundial, la història de Diane Keaton és la d'una dona que ha viscut fidel al seu cor i a la seva visió, un artista que ha sabut envellir en gràcia i rebel·lia i que ens recorda, en cada aparició, que el més important és ser un mateix. Rebeu una salutació de qui us ha estat acompanyant al llarg d'aquest programa, Jordi Terrades. Com sempre us diem, gràcies per la vostra atenció. Sense vosaltres, ja ho sabeu, no seríem res i us esperem a la propera edició de La Llanterna Màgica.

0: La llanterna màgica amb Jordi Terrades.
1: Ràdio Montornès.
2: Cada residu compta.
3: Hola, què tal? Com esteu? Benvingudes, benvinguts a Cada Residu Compta. Avui anem directe al gra amb la Teresa Zamora. Què tal, com estàs?
4: Molt bon dia.
3: Hola. I et volem preguntar una cosa molt directa. Què en fem dels electrodomèstics que se'ns han espatllat, que ja no ens serveixen, que per Nadal em van regalar una cafetera nova i la vella me'n vull desfer? Dóna'ns quatre claus, sisplau.
4: Vale, primer punt. Funcionen o no funcionen? Si funcionen, t'has de plantejar com li pots donar una segona vida. Els pots donar, els pots vendre, els pots intercanviar. Llavors, aquesta, la part important és aquesta, introduir-los en un circuit de segona mà o de segona utilització.
3: Un circuit circular, diríem,
4: un circuit circular.
3: Que roler, que roler.
4: Donar-li més vida a aquell
3: perfecte
4: producte.
3: Perfecte. I si no funcionen?
4: Bueno, si no funcionen, primer introduir en el nostre cap que els productes electrodomèstics, petits i electrònics es poden reparar. La societat, estem en un moment en el que sembla que últimament se'ns ha bombardejat amb la idea de que s'ha perdut el concepte reparació. Uh-huh. Llavors, paraula clau, reparació. Quan es poden reparar, hem de veure quin ha de ser el mitjà. El podríem reparar nosaltres per després donar-lo. Igual tenim doncs una persona coneguda que li podíem reparar i llavors entregar aquest producte, aquella cafetera, que ara ja no necessitarem, no? Però després també el tema de reparar, estem en un moment en el que l'economia circular es va imposant. Per tant, està molt clar que els productes electrodomèstics i electrònics tenen uns materials que hem d'aprofitar. I això ens porta que busquem o s'han creat una sèrie d'empreses que reacondicionen aquests productes. I per tant busquem, si el nostre producte no funciona, busquem empreses que ens puguin recollir aquest producte perquè poden fer un tractament per tornar-lo a introduir en la roda del mercat.
3: Hi ha una cosa que avui em comentava la Teresa abans de començar aquí a explicar-vos-ho a vosaltres, que era que quan ens porten un electrodomèstic d'una botiga o fins i tot quan el comprem online, estan obligats, diríem, a recollir-nos el que ja no funciona i endur-se'l.
4: Sí, total. Has de comptar que aquesta llei és del 2015.
3: Vull dir
4: que no és una cosa recent, eh? Per tant, què hi ha? Bueno, hi ha un problema de les dues parts. Potser no hi trobem, diguem, aquells comerços o, diguem, els venedors que fan una àmplia divulgació de com haurien de procedir i la ciutadania tampoc té aquest.
3: Llavors, bé, de vegades posa recollida gratuïta, que dius, home, sí, perquè ho diu una llei, eh?
4: Correcte.
3: M'ho has de recollir.
4: Correcte. Llavors, bueno, és molt important que quan comprem un producte estan obligats a quedar-se amb el vell. Segon, si és una botiga de més de 400 metres quadrats, que ho són moltes,
3: sí,
4: moltes de les que coneixem, sí, aquests supermercats digitals, encara que no sigui una compra prèvia, si el producte és de menys de 25 centímetres, vol dir, jo què sé, uns endolls, una Alexa,
3: una
4: que no funciona, una
3: afaitadora,
4: sí, totes aquestes coses estan obligats a que jo pugui dipositar-la en un punt de recollida, encara que no compri cap producte, ni igual ni cap. I després està la compra online. En la compra online també estan obligats a quedar-se amb el nostre producte. No ho veiem quan entrem o quan comprem, però hauríem d'incorporar-lo com un hàbit.
3: Doncs anem-ho incorporant i sobretot recordeu, els que ja no es poden arreglar, els que s'han de llançar, els que s'han trencat, a la deixalleria. Mai al contenidor de la resta, Tere.
4: Aquesta part molt important, perquè els productes electrònics, elèctrics, tenen una sèrie de materials que són molt contaminants i, per tant, sobretot, busquem una alternativa i no els llencem a la resta. A la deixalleria.
3: I tampoc els abandonem al carrer.
4: A la deixalleria del nostre municipi ens recolliran tot allò que considerem que no necessitem.
3: Va, vinga, intentem fer-ho bé entre totes i tots. Gràcies, Tere. Fins la propera.
4: Molt bé.
3: Adéu.

0: Ràdio Montornès.
1: Connecta't amb el nostre entorn. A Facebook, a Twitter, a l'APP i al web radio.montornès.cat. Hi trobaràs tots els nostres continguts diaris.
0: Ràdio Montornès.
1: La ràdio d'aquí.
2: No dejes para mañana el viaje que puedas hacer hoy. Todos los jueves a partir de las 6 de la tarde, viaja con nosotros en el viaje a ninguna parte.
3: El viaje a ninguna parte. Con Nuria Cachán.
4: Radio Montornès 91.2 FM.
2: Fogots, amb Charo Sebastián.
5: Darrerament em pregunto, i us vull preguntar, a veure si a través de les xarxes m'ho contesteu, què significa la menopausa? Què significa per vosaltres? En el fons, la menopausa és en aquell moment, en aquell període de temps, aquell any, cap als 50 anys, on la menarquia se'ns va, deixem de sagnar mensualment, no? I és el període també on ja no som fèrtils, biològicament. Però, ojo, que diuen els castizos, ojo, que si no som fèrtils biològicament, podem ser fèrtils amb el nostre propi jo, fèrtils de creativitat, fèrtils socialment, fèrtils per gaudir de la vida, no? Ser persones més creatives. I això, en el fons, és meravellós. I és que en realitat, estimades, ens han volgut fer creure que la menopausa no era altra cosa més que la porta de l'infern al principi de la fi. I dius, i ens estem equivocant, negant-li el que té de meravellós i que en té moltes coses. I avui ja veureu que parlant amb l'Anna Freixas veurem que té moltes coses meravelloses. A la vida no hi ha portes giratòries. És a dir, no podem tornar enrere. No podem tenir 15 anys, i també et dic que mig mal. I això d'arribar a la menopausa, d'arribar a les nostres edats, és un triomf, i ho hauríem de viure quasi com la menopausa, a l'arc del triomf de la vida, el moment en què ens podem sentir més segures, més duenyes i caps de la nostra vida, no? És un moment impressionant. I és que, a més, l'alternativa, senyores, és morir-se. És que l'únic anti-aging que hi ha en aquest món és la mort. I jo aquesta no la vull. I vosaltres tampoc. I és clar, té certs inconvenients la menopausa. Per què no dir-ho? Inconvenients, signes que no són agradables, però us en recordeu de les vostres primeres regles? Del mal de cap, del mal de pit, del granet que et sortia quan no t'havia de sortir, que tenies no sé què, t'havies quedat amb no sé qui, pam, supergrà a la vista. Tot això ho hem oblidat, el viatjar amb aquell dipòsit de tàmpacs, compreses, copes i de tot. Fins ara, ella ha estat la menopausa, el calaix de sac desastre de tots els nostres mals. Si et feia mal l'esquena, si et feia mal, si no veies bé, si tenia... Tot era la menopausa. I, clar, amb aquests principis, no m'estranya que el jovent no vulgui arribar a la menopausa. Però això ha de canviar, i ha de canviar perquè si sents que a la menopausa hi ha 100 símptomes, i aquí el nom és important, símptomes diuen, sent que jo tampoc voldria arribar, però és que no és veritat. No hi ha 100 símptomes. I si parlen de 100 símptomes, és que darrere de la menopausa s'estan amagant altres coses que no tenen res a veure amb la menopausa, que tenen a veure amb altres malalties, amb altres disfuncions o amb altres sentiments. Per què no dir-ho? La menopausa, si fem una línia del temps d'una dona, marca el principi d'una nova etapa. Aquests 50 anys suposen en la vida que les coses van canviant. Si tens fills, els fills van marxant, la teva professió ja està tocant gairebé a dalt de tot o no, o senzillament estàs fins al capdamunt de la teva professió o del que fas o de la teva feina, canvia moltes coses. Per tant, els detonants psicosocials també són importants en aquest moment. I què fem? Doncs amagar les dolències i les més joves, doncs mira, intentem que no se'ns noti l'edat i anem com el duo dinàmico en aquella cançó, no? Dissimulant-la. I no cal, perquè és important treure els bulos del carrer. Hi ha massa fake sobre la menopausa i nosaltres, des d'aquí, volem treure tot això de les nostres converses, de les nostres ments. No és veritat que la menopausa sigui un monstre, una medusa gorgona que ens paralitzarà, no? Només mirar-nos. I per això portem convidades com la d'avui, l'Anna Freixas, que ens presenta Nuestra Menopausia, una versió no oficial. Ja veureu que la menopausa també té una versió oficial i, sobretot, la més important, és l'oficiosa, la que ens expliquem nosaltres mateixes.
2: Fogots, amb Charo Sebastián. El podcast sense regles.
5: Per això avui volem parlar amb una dona que ha dedicat la seva vida professional a estudiar l'envelliment femení, la doctora Anna Freixas, perquè, com diu ella, hi ha moltes menopauses i moltes maneres d'interpretar-la. I aquí estem parant l'orella i pararem tot el que calgui, perquè ja sabeu, això és Fogots, el teu podcast sense regles. I comencem, si és que no ho havíem fet ja. Tenim a nosaltres, ja ho hem dit, a l'Anna. Anna, bona tarda, moltes gràcies per venir.
6: Gràcies a vosaltres.
5: Sabem que estàs fins al capdamunt de feina, de tot. No pares.
6: No, però està bé.
5: Home, i tant. Ja ho hem dit, és escriptora, gerontòloga, professora universitària. Bueno, ara ja, diguéssim que estàs jubilada. Mentida, no està tan jubilada com diuen els seus mèrits. Va crear i dirigir l'Aula d'Estudis de la Dona, ha treballat i estudiat temes tan variats com l'envelliment femení, l'evolució de la investigació i la docència en psicologia des del punt de vista, la perspectiva de gènere. Està multipremiada i una de les coses que m'ha fet més gràcia, Anna, i t'ho he dit abans, és que és l'única dona amb un honoris causa per la Universitat de Barranquilla, que m'encanta. Ha escrit, entre d'altres llibres, Yo Vieja. Ara he perdut el full del Chivato, però en aquest llibre, que és el que presentem avui, Nuestra Menopausia, una versió no oficial, me lo va decir. Tenim, per exemple, Tan fresques, no?, que vas escriure el 13, Abuelas, Madres e Hijas, un llibre que jo ho recomano especialment a totes les dones, i un altre, Sin Regles, la eròtica i la libertat femenina en la madurez. Importantíssim. L'altre dia parlarem d'això. I Yo Vieja, apuntes de supervivència para seres libres, també de Capitán Swim. I el que ens porta avui, Nuestra Menopausia, una versió no oficial. Anna, quina és la versió oficial de la menopausa?
6: Bé, doncs la versió oficial de la menopausa és tan negra i tan patològica, i tan patològica, que va ser la raó per la qual vaig començar a treballar aquest tema, no? Perquè estava jo escrivint el Tan Fresques i dic, bueno, doncs a veure, jo en aquell moment encara no tenia la menopausa i dic, què és això de la menopausa? I miro i veig tots els llibres, doncs parlen de coses funestes sobre la menopausa, no? Uh-huh. Totes normalment escrites per homes i per ginecòlegs i tal i qual. I jo dic, va, segurament les persones que van al ginecòleg en aquest moment són dones que tenen problemes, però al meu voltant, les meves amigues i la gent, doncs estava passant la menopausa tan contenta, no?
5: Tan ricament, eh?
6: I dic, tinc que escoltar la veu de les dones. O sigui, i vaig fer aquest llibre que es diu una versió no oficial, perquè en realitat per mi és la versió oficial. És a dir, és la que les dones que han passat la menopausa expliquen com els hi ha anat, no?
5: Uh-huh. I aquesta versió és més dolça. És que abans a l'entrada t'ho hem dit, que jo he arribat a sentir coses tan brutals com que hi ha 100 símptomes de la menopausa. 100!
6: Sí, sí. Sí, ho diuen, i ho diuen sense cap tipus de
5: vergonya. No els hi tremola la mà, ni la pell, ni la boca, ni res, eh?
6: No. A més, per exemple, comencen ja per utilitzar la paraula símptomes, quan en realitat un símptoma és una indicació indica una malaltia, quan en realitat la menopausa no és una malaltia.
5: Gràcies.
6: Aquesta ha sigut la primera trampa, no? La primera trampa, és a dir, o sigui, la menarquia resulta que no és, o sigui, tu tens la regla per primera vegada i no és cap malaltia, i ara resulta que se'n va i és una malaltia.
5: D'alta baixa.
6: D'alta baixa. Aleshores, doncs, aquest és ha sigut el gran problema, l'utilització, o sigui, la consideració de que la menopausa és una malaltia.
5: Que a partir de que és una malaltia, la podem medicalitzar.
6: Exacte. No, la hem de medicalitzar.
5: Ah, clar.
6: No, la podem.
5: La hem.
6: La podem té un component de llibertat.
5: Sí.
6: I hem és un imperatiu. I l'hem de medicar per tota la vida. Quan van dir que la menopausa era una malaltia hormonodeficient, o sigui, per falta d'hormones, no van dir que la menarquia és una malaltia excesso hormonal,
5: sí.
6: Que et puja les hormones. Nosaltres tenim, en tots els moments, el cos nostre té les hormones que necessita. Quan no som nenes no les necessitem, quan tenim edat que ens podem reproduir, pugen les hormones per poder-nos reproduir, i quan baixen, doncs ja no ens podem reproduir. En cada moment tenim les hormones. Aleshores, quan ells diuen que necessitem, per exemple, prendre hormones per tota la vida, quan ho van decidir, que era als anys 70 del segle passat, ells ja sabien, van saber molt aviat, que aquestes hormones produïen càncer. Sabien ja que les hormones produïen càncer. I no va ser fins l'any 2001, que va sortir el gran estudi sobre la menopausa del Women Health Initiative, quan es va decidir que els tractaments hormonals, les dificultats eren pitjors que els beneficis. No?
5: Sí, era pitjor el remei de la malaltia, no?
6: Que la malaltia.
5: De veritat. Hi ha aquesta necessitat de seguir estigmatitzant la menopausa, no? Vull dir, aquests sectors, diguéssim que hi ha alguns sectors econòmics molt afavorits en aquesta estigmatització. Què podem fer com a dones per resistir-te? Perquè nosaltres, i off the record ho comentàvem, quan ja ets una mica boomer i ja has passat, ja no et venen tant la moto, però jo veig que ara tot és perimenopausa. Ara ja la por comença abans. D'aquí no res, les nenes de 13 anys tindran por de no tenir la regla que encara no en tenen, saps?
6: Sí.
5: Nos vamos a volver todos locos. Què podem fer? Què podem dir a aquestes dones que estan intentant fregar al terra per no arribar?
6: Mira, jo crec que tot has de mirar qui fa caixa, no?
5: Sí.
6: O sigui, on està el negoci. La menopausa va ser un negoci molt gran, perquè amb tot aquest... O sigui, tu tenies la menopausa, tenies 45, 50 anys, anaves al ginecòleg i et deia, et donaré un tractament que seràs eternament jove, tindràs la regla fins no sé on, imagina't quin horror. I tal. I sobretot, o sigui, viuràs com una reina, o sigui, estaràs superbé, no tindràs fogots, no tindràs res, no? No deien la segona part, no? Tens un tractament que pots tenir ictus, que pot tenir problemes cardiovasculars, que pots tenir càncer, és a dir, I aquest negoci, quan es va aturar aquest negoci perquè la investigació va demostrar i es va aturar aquest negoci, van dir, bé, on està el negoci? El negoci està amb la gent més jove. I ara, doncs, si tu preguntes, si tu vas pel carrer i preguntes a les dones, no? Les dones de 40 anys es tenen por de la menopausa. Les dones de 50 estan felices, diuen, ostres, jo
5: sí, estic encantada.
6: I de fet, doncs ara hi ha una tendència molt gran a canviar el nom de menopausa per exemple, edat de la renovació, no?
5: Sí, bueno, hi ha unes altres que diuen les metacícliques, però a mi em dona la sensació de que estàs girant com una...
6: Sí, això, no, però vull dir, és cert, o sigui, ja la Margaret Mead deia que ella parlava de la brillant energia de les dones de la postmenopàusiques, no? És a dir, i de fet, doncs, les dones diuen, mena, què? De què em parles? O sigui, ha sigut el millor que m'ha passat a la meva vida, no? Si les noies tenen por, aleshores prenen coses, per exemple, doncs, vitamines de no sé què, productes, i les estan bombardejant amb informacions. Aquesta és una estratègia que en anglès es diu disease mongering i en català o en castellà diem incitació a l'enfermetat. És a dir, és tot allò que tu has de prendre perquè és una incitació a dones o homes, per les dones, que estan perfectament sanes, però si no prenen un determinat tractament o una vacuna, la papiloma, o no sé què, és a dir, si no fan determinades coses, poden passar-ho molt malament.
5: Ja, atien la por prèvia, diríem.
6: És a dir, és crear una por prèvia que necessites prendre determinades medicaments per... Aquesta incitació a l'enfermetat és un dels grans drames per mi en aquest moment, no? I té com a objectiu, o sigui, de fet, no... O sigui, emmalalteix. Per exemple, el tractament hormonal produeix càncer amb un percentatge alt, no? Aquesta perversió no es diu quan et diuen pren-te això que estaràs estupendament bé, no tindràs fogots i tal. No tindràs fogots mentre prenguis el tractament.
5: I cal que deixis
6: quan el deixis, aprendre'l, allà t'estaran esperant. És a dir, tu has de deixar que el teu cos s'adapti en cada moment, no? Quan vam tenir la regla teníem...
5: Oh, i els granets els de la regla!
6: I teníem tot allò. Bé, després i teníem mal al pit, i teníem tot mal de cap, i teníem tristesa i tal.
5: Sí.
6: Ara no tenim res de tot això. És a dir...
5: Hi ha una alegria implícita de perdre aquests companys de viatge, no?
6: Exacte. Sí, però llavors, com que les dones som considerades com el nostre valor és la reproducció, no?
5: Sí.
6: O sigui, no pots tenir fills, ja no serveixes.
5: Però és curiós, Anna, perquè cada cop hi ha més dones que no volen tenir fills. Per tant, què fem amb aquestes dones? Són inservibles per sempre més.
6: Des del començament.
5: Clar, que no volen, no tenen o no poden, o senzillament. Sí, llavors sí. Què? Les fiquem també en el mateix sac, els hi donem?
6: A més, clar, és que tota aquesta és una idea de fa 100 anys, on les dones teníem que parir fills doncs, per la guerra, per no sé què...
5: Per compensar, diríem, la
6: però ara, en aquests moments, que a més, en un país com el nostre, que tenim les tasses de reproducció més baixes del món, no?
5: Sí, sí.
6: O sigui, jo
5: era 1,3, no? Teníem 1,3. Sí, sí. El del 1,3 algun dia algú m'ha d'explicar.
6: Un terç entre 3 fem una criatura.
5: Exacte, dius, això de les comes jo no l'acabo d'entendre. Per què es calla la part bona de la menopausa? Per què hi ha aquest interès en silenciar aquesta part bona de la menopausa, inclús amb moltes dones que fan i parlen de menopausa, no? Encara elles també. És només comercial?
6: Bueno, jo crec... Jo a tot li busco l'eix comercial perquè no falla. Vull dir, cherche la resine econòmica.
5: Ah, oui.
6: No? O sigui, tu busca allà i veuràs. Sempre hi ha un... Però sobretot, diguem-ne, que... jo crec que és una història patriarcal, no? És a dir, la sexualitat de les dones, la llibertat de les dones, la paraula de les dones, tot això fa molta por, fa molta por. I es tracta, doncs, de... I si jo estic fent por a les gent joves, dient-te que estaràs estupendament prenent tractaments i tot això... Jo, mentrestant, vaig fent caixa. Però si resulta que totes les noies saben que la menopausa és una cosa estupenda a la vida de les dones, que renaixem, no? O sigui, tornes a tenir la llibertat que tenies abans.
5: Sí, sí, ja has criat fills, si és que has tingut, i has arribat...
6: Sí, la Northrop diu que el vel de les hormones, o sigui, l'època hormonal nostra, no? Sí, el vel de les hormones és el que fa que les dones fem tantes coses en aquesta època, no? Treballem, tenim nòvios o marits, pugem i baixem escales amb criatures, anem al dentista,
5: sí,
6: no sé,
5: sí,
6: l'anglès, no sé, l'esport, no sé quant, després ens posem maques i anem al palau. És a dir, aquesta energia, hi ha un moment en què quan cauen les hormones, tu reapareixes tu, perquè tu estaves, diguem-ne, al servei de tota aquesta tropa que viu de tu, no? I de repente, doncs, apareixes tu i tu fixa't que les dones diuen: jo ja no dic, jo ja no em callo, jo ja faig el que em dóna la gana, jo ja dic el que penso.
5: Bé, jo és que t'ho anava a dir, jo, per mi, personalment, i ara parlaré de mi, perquè jo, hi ha un moment que quan, després dels quatre fogots i de l'insomni que dius no lo llevo bien controlado esto, et poses una mica la vida por montera, allò que diuen los castizos, no?
6: Total.
5: És l'hora, és quan comences a ser més reivindicativa, quan comences a anar a manifestacions que no havies pogut anar. Mm. A mi em va passar, vaig tornar al carrer.
6: Clar.
5: I dius, això és meravellós. Mm-hmm. Els fills, ja es farà. El marit, ja es farà. Mm. Vull dir, hi ha un punt en què tu prioritzes. Per què no et tiren d'aquest punt
6: perquè,
5: bo?
6: Perquè nosaltres hem de, diguem-ne, ens alliberem de la feminitat heteropatriarcal, no? És a dir, què diu la feminitat heteropatriarcal? Doncs que tenim que ser mones, poc conflictives, amables, condescendents, fem sexe quan no volem, fem tot el que cal perquè l'harmonia estigui. Però ja arriba un moment en què, diguem-ne, la menopausa, ja et dic, cau el vel de les hormones, i tu ja dius, bueno, a veure, aquí aquest, que s'apanyi l'altre, que faci el que... I jo on estic? I què vull fer? I com vull viure? I em queden 50 anys després de la menopausa, 45, 50 anys, i com els viuré? Demanant perdó per existir?
5: No.
6: O els viuré com amb una edat de la renovació, no? Hi ha un diccionari àrab que ha canviat la paraula menopausa per l'edat de la renovació.
5: Sí, sí, ho vaig estar llegint
6: això,
5: en el teu llibre.
6: Un diccionari àrab,
5: Sí. Bueno, perquè el món àrab ja en parlaríem, perquè hi ha tants mites, també tants bulos de estar en tot... No, també podríem parlar del món àrab d'una altra manera.
6: I del
5: manera.
6: Que ens pot ensenyar.
5: Sí, al cap i a la fi tu vas ser professora a Còrdoba, has viscut a Còrdoba, la xica, molts anys, 40. Allà encara es respira una mica d'Al-Andalus, no? Si més no, l'arquitectura.
6: Sí, sí.
5: Vull dir, encara podem... Escolta'm una cosa. Ara es posa de moda, és que també això del anti-aging, ara ja no. És el well-aging.
6: Mm.
5: O sigui, l'envellir bé. Però per envellir bé diu, has de caminar, has de fer no sé quant. A mi no em dona la vida
6: no
5: per fer
6: vida,
5: tot això.
6: No.
5: Bueno,
6: no.
5: Si a més... vull dedicar-me a fer allò que m'agrada, no m'he de. Sí. Llavors crec que les dones hauríem de, primer, la sororitat, l'ajudar-nos entre nosaltres, el que les grans puguem parlar amb les més joves i dir-los, escolta, tranquil·les, això que tu fas a nivell individual, jo crec que hauríem de, no?, aplegar-nos una mica amb una abraçada a totes i dir, escolta, no passis pena, que diuen a Menorca, no passis pena, que això també te'n sortiràs d'això, no?
6: I aquest és el pànic que tenen, que té el patriarcat, perquè la força de les dones és enorme, no? I la força de les dones amb sororitat, les dones, perquè nosaltres soles no hem fet res. Tot el que hem aconseguit les dones al llarg de la vida ha sigut en comunitat, amb altres, no?
5: Uh-huh.
6: I, de fet, aquesta sororitat, aquesta ajuda que ens donem les unes a les altres és una força enorme, no? És una força i una seguretat, perquè, o sigui, jo, per exemple, en el llibre, doncs, a la dedicatòria que poso, no? Poso, doncs, que el meu objectiu amb tot això és que les noies joves mirin, no?

0: Clar, però és que encara ens falten imatges, ens falten dones. Ara t'ho preguntaré, quina edat tens tu?
1: Jo, el juliol, en faig 80.
0: 80. O sigui, ja m'agradaria, o ja m'agradarà, perquè jo sí, ja m'agradarà arribar amb aquesta força. Jo tinc 62, ara comencem a generar una nova imatge, però fins ara, mira Ana Belén. Ana Belén està fantàstica, també, o la Charo López, o, saps? Ara comencem a girar una mica, però fins ara els models eren dones molt operades, dones molt... Clar, i si no t'operaves, què feies? Jo et veig a tu i penso, oh, a bodes em convides, o la doctora Valls, que va venir també, que té 83 anys i va venir com un torrente. Això potser també ajudarà, no?, que sortim més.
1: Sí, jo crec
0: més.
1: Que ja ara nosaltres som... Nosaltres i les que tenen 8 i 10 anys més que jo, vull dir, les dones de 90 avall, som dones que estem tractant de crear una... Hem sigut la primera generació que vam anar a la universitat, tenim pensió, és a dir, hem tingut accés a la cultura. Això ens dona una força i una vitalitat. I jo crec que això pot il·luminar la gent que ve darrere nostra. No?
0: Sí, cal que surtin més, però, eh?
1: Sí, n'hi ha moltes, eh?
0: No, ja. Jo vaig veient i anem traient, però crec que això s'ha de visualitzar molt més. Encara, nosaltres, podcast, ràdio és més fàcil, però a televisió encara estan...
1: Sí.
0: Saps? Vull dir, encara les noies més joves van copant els... Que sembla molt bé. Jo l'altre dia sentia l'Iñaki Gabilondo, no?, que deia, és que crec que la meva generació ha ocupat molt el centre i hem de deixar passar els més joves. Potser sí, però amb les dones no. Potser els senyors...
1: Ells han ocupat sempre. Sí. Nosaltres no, nosaltres estem construint, jo crec, una bellesa que amb una amiga meva, la Mari, parlem de, diem, una bellesa 8.0, no?
0: Ah, molt bé!
1: O sigui, o les velles 8.0 són unes velles que estem construint, ens estem reinventant, no? I està bé, tampoc hi ha normes, no?
0: No, sense regles.
1: Com hem de ser, no?
0: Sense
1: doncs
0: regles.
1: Com vulguem, no?
0: Sí, hi ha mil, tu ho dius, no? Hi ha mil maneres de contemplar i de veure la menopausa, hi ha mil maneres d'envellir. Però també dius en el llibre, i això, saps? El maltractament, moltes vegades, que quan la dona té alguna sintomatologia emocional o psicològica, perquè la menopausa coincideix amb un període de la vida on que si tens una família i tens uns fills, per exemple, aquests fills marxen al niu buit, no? O si tens una professió, te la comences a replantejar, perquè ja no et ve massa de gust que el teu jefe o el teu cap et trepitgi el poll, l'ull de poll, no? I quan van al metge, es troben...
1: Sí, perquè és que aquest has marcat una cosa superfonamental, no? La menopausa no es produeix als 13 anys, que tu estàs anant a l'escola i la teva preocupació és els granets. És a dir, la menopausa es produeix al voltant dels 50 amb una família, perquè, és clar, n'hi ha família, ja depèn del quan hagis tingut els fills. Ara les noies tenen els fills molt tard.
0: Sí.
1: Quan tens la menopausa tens adolescents a casa.
0: Sí, a mi em va coincidir.
1: O sigui, tens els adolescents amb les seves hormones i tu amb les teves, i tens... o no tens parella, estàs de la parella fins aquí, o estàs encantada, és igual, vull dir, com sigui, tens el que t'has dit, un cap que t'està emprenyant o unes rivalitats a la... És a dir, es produeix en un moment, tens pares i mares,
0: sí,
1: que tens amigues, te n'adones de que vols seguir participant en la vida de la comunitat, de la ciutat i de tal, i política, social, econòmica. O sigui, tens la participació, els pares, les mares, els fills, la parella, la nova parella. És a dir, és una època... I hi ha una cosa molt clara. Els fogots i molts dels problemes de la menopausa, però sobretot els fogots, tenen que veure amb l'estrès. Aleshores, amb aquestes vides que portem, o sigui, no és estranyar que tinguis fogots, o com tu has dit, vaig tenir un cert insomni. Molt d'aquests insomni té que veure amb la teva vida, no té que veure amb les hormones. Té que veure amb què, doncs, tens aquesta preocupació i tens l'altra i veus que el teu

0: i no sé què no tira, o que està anant per on no té que anar. És a dir, diu la Carmen Sáez Buenaventura, la menopàusia, com una vella capa, todo lo tapa. Llavors tu vas al metge, vaig anar jo amb 40 anys que em feia mal aquí, i em diu el metge que això, senyora, és la menopausa, no? Clar, 40 anys i mal aquí, una contractura, doncs no és la menopausa.
1: Clar, és una...
0: Llavors, qualsevol cosa, no? Doncs és la menopausa. I ja està, o perquè les dones o estem dels nervis o estem de les hormones, o sigui, perquè això és el fàcil, no?
1: Clar.
0: Perquè no van a buscar què és el que t'està passant. Jo tinc una amiga que no podia controlar-li l'atenció a una pacient seva, una dona gran, i un dia, de sobte, la senyora va entrar en una etapa que tenia l'atenció superperfecta, no? I ella, al final, li va dir, escolta, fa anys que estem lluitant amb l'atenció teva i tal, i ara, de sobte, ha passat alguna cosa a la teva vida? Li va dir, i diu, la senyora de 80 anys diu, sí, m'he separat, no?
1: No? Sí, sí.
0: Perquè vegis, vull dir-te, o sigui, és que som un conjunt biopsicosocial, no?
1: Clar.
0: I per tant, la nostra menopausa té molt que veure amb la nostra vida, amb com vivim la nostra vida, no? Jo crec que el més important que ha passat en l'últim any és que, no sé, The Lancet...
1: Sí, ara t'ho anava a preguntar. Sí. No, digues.
0: No, digues.
1: La revista mèdica de l'ANSI va publicar un article on parlava de mirar d'una altra manera la menopausa. I tu vas escriure un comentari que deies teníem raó. Explica'ns què és
0: sí,
1: això.
0: Sí. Sí, aquest article l'he portat aquí, és aquest. Diu, teníem raó, clar que sí. La menopausa, una transició complexa, reflexions sobre un necessari canvi de paradigma proposat per la medicina oficial.
1: Vale.
0: O sigui, aquest és un dossier que va fer The Lancet, que el va treure 7 o 10 dies després que tragués jo aquesta revisió d'aquest llibre, i en aquest, ell diu, diuen, és necessària una conversa equilibrada sobre la menopausa.
1: Uh-huh.
0: I una de les coses que diuen, l'he portat aquí, deia, les idees de la menopausa com una malaltia hormonodeficient d'hormones que tenen que ser
1: reemplaçades
0: estimula les actituds negatives cap a la menopàusia i el seu estigma.
1: Veus?
0: I per tant, i en aquests articles ells diuen ens hem passat 3 pobles amb el tema de la medicació. Per què no parlem d'autoestima? Diu ells. Per què no parlem d'empoderament? Per què no parlem? Perquè és clar, quin és el missatge de fons de tot això, de tot aquest negoci? El missatge de fons és les dones només valen quan tenen un cos de 20-30 anys.
1: Sí, clar.
0: I després no interessen. Aquest és el missatge de fons. I clar, per tant, diguem-ne, per què no empoderem a les dones, a les noies amb 30, 40, 50 anys que vegin que valen, que tenen un bon fer i que poden viure felices amb un cos que va canviant, no es va deteriorant, va canviant.
1: Però és que també canvia el dels homes.
0: Home,
1: és que, clar, l'andropausa, ara, d'aquí no res, començarem a sentir podcasts i programes de televisió parlant de l'andropausa, perquè ells també els hi baixa. No els hi baixa tan en picat, però, perquè les seves hormones són més... diguéssim, més pausades.
0: Però els hi baixa molt problemàticament, perquè, és clar, ells afecta la seva sexualitat, la seva potència sexual.
1: Bueno, clar.
0: Perquè com que estan anclats amb una sexualitat
1: coital
0: quan no poden funcionar, no saben que hi ha una altra sexualitat que és sensual i emocional i relacional i que els farà molt més feliços. No? Jo he estat ahir a l'Hospital de Sant Pau, al Servei de Geriatria, parlant amb els gerontòlegs sobre sexualitat...
1: A la tercera edat,
0: a la bellesa, no? I esclar, i jo deia, és que els homes us ho heu de mirar. Són els homes els que... O sigui, nosaltres, o sigui, el gran pànic és que quan les dones se n'adonin, no? de la força que tenim als 30, als 40, amb menopausa, sense menopausa, amb la regla, sense la regla, amb fills, sense fills, amb parella, sense parella. O sigui, les possibilitats que tenim i el bé que ens ho passem, vull dir, realment ens hem de convèncer d'això, no?
1: Mira, això que dius del bé que passem, l'altre dia em fixava, no? Quan tu veus un grup de senyors grans que estan mirant una obra, tu no veus cap dona allà mirant la construcció, eh? I en canvi tu te'n vas a grups de lectura, a grups de muntanya,
0: a un bar.
1: Tots són dones, Anna.
0: Estan
1: totes encantades, eh?
0: La Isaac Dinesen deia, sí. Les mujeres juntes se rien, no? I jo dic, sí, sí. I ella diu, de què riuen les dones? Tu has fixat en un bar? I estan allà totes allà rient. I, tal, no? I jo sempre dic, riuen de la felicitat que els hi donen els vincles que tenen.
1: Això és veritat.
0: De la seguretat que els hi dona saber que tenen xarxes.
1: I això és importantíssim. I això és el discurs que a cada fogot jo vaig dient xarxes, senyores, amigues, filles, nebodes...
0: Comunitat.
1: Igual, comunitat, la veïna... Hem de parlar més entre nosaltres.
0: L'associació de veïnes del barri.
1: Sí, l'associació de dones, més igual, el gimnàs, el club de lectura, sí. Perquè els clubs de lectura estan plegats de dones.
0: Jo copats.
1: Hi havia un home a un club de lectura. Sí. Vull dir, som el pilar de la societat de la millor de les maneres i ens ho hem de creure nosaltres primer.
0: Totalment.
1: No? Sí. Escolta, l'última pregunta que sempre faig. Què li diries a l'Anna Freixas dels 20 anys? Quin consell li donaries?
0: A l'Anna Freixas dels 20 anys li donaria seguretat. Li diria, tu vales mucho.
1: Ah, que maco! Que maco!
0: De fet, jo vaig tenir un primer marit que ha passat a la història, no?
1: Ha passat a la història, sí.
0: Però que em va dir una cosa que realment l'hagués tingut que saber llegir, no? Un dia va dir, tu tienes luz propia. No? Vull dir, jo a l'Anna Freixas li donaria seguretat en si mateixa, no?
1: Doncs, senyores, amb aquestes meravelloses paraules de l'Anna Freixas ho deixem aquí. Nosaltres totes, segur, totes tenim llum pròpia, només hem de trobar-la i encendre-la i deixar que ens la vegin. Doncs, Anna, de veritat ha estat fantàstic. Quan vulguis, aquesta és casa teva.
0: Moltes gràcies, ha estat molt a gust.
1: Gràcies. Avui us presentem una nova secció. I una secció que va de cine, que va de sèries i com es diu? Parlem amb sèrie. I us preguntareu, qui la fa? Pues la Marina Enrique.
2: Hola.
1: Qui és la Marina Enrique? La Marina Enrique és guionista no només d'aquest podcast, sinó a més a més guionista de cinema, ha escrit un còmic, té una petita productora, i què més? I és sobretot, i això és el que més ens interessa, és una friqui de les sèries. No ens enganyem, és una friqui.
2: Ho soc.
1: Vinga.
2: I encantada.
1: I avui ens ve a parlar d'una cosa que... ojo al dato. Que es diu... Boyet, sèries... Cozy. Bueno, sèries i pel·lícules. Què és el cozy? Ara ens ho explico. No és un cosí. Raro. Què és el cozy, Marina?
2: El cozy és tot aquest concepte que hi ha ara d'alguna cosa acollidora, no? Són aquestes sèries, aquestes pel·lícules, aquests llibres que et fan sentir bé, que et fan estar a gust, que et fan...
1: Manteta!
2: La manteta, el jersei, avui he vingut bastant cozy per l'ocasió. Aquest jersei de llana, aquesta ropa, que estàs allà tan a gustet a casa, que et fa oblidar-te de la vida, que potser les preocupacions que tinguis, la feina, el que sigui. Llavors, per mi, és un dels gèneres els més preferits que tinc, però sobretot el que més recomano, o és el que intento fer jo, és veure aquest tipus de sèries abans d'anar a dormir.
1: Amigo.
2: Perquè sèries o llibres, el que sigui, perquè et deixen amb un somriure, sempre té una musiqueta agradable, té una il·luminació, uns colors, no cal que sigui pastel, però hi ha moltes que són britàniques, un verd, un mar, saps? Tots aquests elements...
1: Ai, mira, m'estan fent ganes de venir. Va. Sí. Digue'm, dona'm sèries, per favor.
2: Vale, et dono sèries, algunes segurament les coneixeràs o les coneixereu, altres potser no, hi ha moltíssimes, llavors, bueno... Jo n'aniré dient unes quantes i ja, quan vegis què m'he passat ja m'avises, vale? Igualment, també volia dir a xarxes, si voleu recomanacions, si voleu que us recomani algun tipus de sèries d'aquest estil que no hagi dit o que el que sigui, també ens ho podeu dir tranquil·lament.
1: I tant, qualsevol cosa.
2: Aquí estem pel que sigui. Llavors, jo volia començar per la sèrie que jo vaig començar d'aquest estil, que per mi és un top, una sèrie obligatòria si t'agrada aquest tipus de sèries d'estar tranquil, a gust i això que hem dit. No,
1: Top somriure. Manta. Ah, no, bueno, Top Cozy. Top Manta
2: top
1: és una altra cosa.
2: Bueno, Top Manta.
1: Sí.
2: Podria ser.
1: Vinga.
2: La primera, per mi, és Les xiques Gilmore.
1: Hombre!
2: Que... Gilmore. Ja fa anys, per mi ha envellit molt bé, o sigui, no és una sèrie que la vegis i diguis, ui, no. Jo l'he vist diverses vegades i es veu superbé. És aquesta sèrie que és una mare i una filla que es porten 15 anys entre elles i no està en la seva història, que també, però sobretot el punt cozy que ens interessa aquí és que passa en un poble meravellós. Llavors, són tots aquests elements que dèiem, no? És el poble amb uns personatges molt característics que et fan sentir-te com part d'aquella població. Hi ha pastissos, estan tot el dia bevent cafè, hi ha, com sempre passen totes les quatre estacions, no? Hi ha la tardor, que es veuen allà totes les fulles grogues, hi ha la neu, hi ha després... Bueno, no? Una miqueta totes aquestes coses que et fan sentir molt bé.
1: Vinga.
2: I sobretot el que m'encanta de les xiques Gilmore, que suposo que tu també, és que parlen molt ràpid, és molt femení, hi ha molts referents culturals, llavors és una sèrie molt, molt, molt recomanable.
1: Jo fa temps que la vaig veure i no, per això estic
2: bueno,
1: aquí més.
2: És molt recomanable, també direm que la protagonista, la nena, sobretot, és més d'institut, llavors bueno, potser hi ha un públic que no li acabarà d'interessar. Llavors seguim. La següent sèrie que recomano, que aquesta sí que sé que t'agrada, és Virgin River.
1: Ah, bueno, sí, Virgin River.
2: Aquesta té tot l'altre component meravellós que són els paisatges.
1: Oh, ese dron.
2: Ese dron maravilloso sí. Que va per Canadà, que t'ensenya uns boscos, que t'ensenya uns rius, i té el mateix element, un poble molt reconeixible, aquesta, el cas, la protagonista doncs, ve de fora, té uns certs problemes personals que li han agafat, necessita fugir, i troba ja en aquest poble doncs, el seu
1: racó.
2: No, el seu racó, la seva manteta, el seu jerseiet de llana, i doncs hi ha moltes temporades, és una sèrie de llibres, per qui prefereixi llegir-ho, doncs segur
1: que diu,
2: són...
1: En castellà no es diu així, es diu
2: Un lugar para soñar, és
1: això,
2: veritat, perdona.
1: Un lugar para soñar.
2: Un lugar para soñar, Netflix. Les dues que he dit de moment són de Netflix.
1: Venga.
2: Ara us diré unes quantes de Netflix i després ja passem a altres
1: Escolta,
2: coses.
1: Escolta, Doctor en Alaska seria un cozy?
2: Doctor en Alaska seria un cozy també bastant antic. Seria,
1: sí, molt,
2: sí.
1: Molt,
2: és bastant aquest sentit també. L'únic que jo, Doctor en Alaska es coneix més com un pez fora de l'aigua, que potser seria també Virgin River, que és aquest concepte de l'home de ciutat, no? Posat en un entorn completament rural que no hi encaixa gens. Un Doctor Mateo també era així.
1: Ah, sí, és veritat.
2: Saps? També era una altra sèrie molt cozy espanyola, que aquesta, jo també era molt fan, no sé si la gent li agradarà, però passava a Astúries, també el mateix, uns paisatges molt bonics.
1: Ara ja...
2: Estava espanyolitzada, però...
1: Animals també és cozy.
2: Ahir voy.
1: Ah.
2: Ahir voy. Anava a fer primer una miqueta les de Netflix.
1: Venga,
2: i després ens anem a
1: les
2: següents.
1: Com si ens pagués Netflix.
2: Bueno, si vol.
1: Bueno, si vol estem aquí oberts de ser.
2: Una altra que recomanaré, així com a punt, és perquè l'acaben de posar, llavors potser, clar, aquestes que hem dit, ja la gent potser ja les ha vist, es diu Sullivan's Crossing, que agafa un personatge de les xiques Gilmore, que és el Luke, que tots l'estimen molt, i el fiquen aquest també. És un càmping, passa a Canadà, la filla torna... Ja no és un poble, sinó que és tota la població que hi ha al càmping, tots els treballadors, però una mica el mateix sentit. Coses agradables,
1: happy.
2: Somriure, happy. I una altra sí, que és una miqueta més rara, que a mi sempre m'agrada posar alguna que no sigui tan, tan coneguda, es diu Històries de Chesapeake, que és un nom una mica raro, però si poses històries a Netflix ja et sortirà, i és el mateix. O sigui, gravada a Canadà, aquesta és davant del mar, que també a mi el mar ja saps que m'agrada molt, i el mateix jerseis llargs, molt cafè, molt te, molts pastissos, és una família, són molts germans...
1: Sí, diríem Canadà, jerseis llargs i pastissos, igual a cozy.
2: Sí, igual a la sèrie que m'agrada a mi.
1: Igual a la sèrie de Marina.
2: També veig altres coses més dures,
1: sí, segur,
2: però aquestes les recomano molt. Llavors, un altre bloc molt important d'aquest tipus de sèries són unes, que són les de la BBC.
1: Oh, meravella!
2: Que ens encanten a tots. I ara, aquest estiu, TV3CAT ho va fer molt bé i les va comprar totes i les va posar totes seguides perquè la gent tingués un estiu agradable.
1: Ja era hora,
2: I jo crec que la gent és més feliç, què vols que et digui?
1: Sí.
2: Perquè aquestes coses ajuden. són totes les bèsties grosses i petites.
1: Que bona, meravella.
2: Aquesta està Filming també, jo la veia Filming, però bueno, a TV3, meravellosa. Paisatge, el que dèiem, verd, aquestes d'història, totes les que direm ara són històriques, no?
1: Llavors, veterinaris...
2: És un veterinari, també basat en la vida real d'un veterinari.
1: Sí.
2: I són els anys
1: 30... És preguerra.
2: És preguerra.
1: Preguerra.
2: Preguerra, guerra. Llavors, també un poblet petit, anglès, animals, una família una miqueta disfuncional, la veritat, però que tots t'acaben caient molt bé.
1: Sí. El fill és un dels fills dels Darrell.
2: Correcte. Llavors, això ens enganxa, que saps que a mi m'encanta i a tu també, ens enganxa amb, per mi, la sèrie top de la BBC, de sentir-se bé, que és els Darrell.
1: Quina meravella, molt recomanable.
2: I aquesta,
1: molt.
2: Si t'hi fixes, no té res del que dèiem, no té ni jerseis, no té ni pastissos, no té paisatges de Canadà, no
1: bueno,
2: té res.
1: Té
2: és Grècia. Que llavors, clar, agafa un cozy mediterrani que és com ja t'explota el cap i dius, vale, sí, jo vull viure allà.
1: Sí,
2: i no, també. Perquè és un drama tot el que els hi passa, pobre, al
1: bueno,
2: principi.
1: Està basat en un gran llibre,
2: està
1: també.
2: Està basat en un gran llibre, que és divertidíssim, també, que
1: mi
2: és
1: família.
2: El del Gerald Darrell, sí. Que home, és el que va fer el primer zoo domèstic de la història, més o menys considerat. Llavors, clar, és la història del nen petit, com va recopilant tots els animals que troba.
1: Sí, sí.
2: La mare és viuda, els germans cada un és pitjor que l'anterior, que
1: i
2: són
1: un
2: divertidíssims.
1: En grec.
2: En un entorn en grec, on no s'enteren de res.
1: Meravellosos, o sigui, els personatges grecs.
2: Meravellosos.
1: Veiem-la. Marina, queden escaig, vale. 2 minuts fent-nos una llista top.
2: Vale. Abans de fer-te la llista top, et diré un petit apunt per una següent secció
1: vale,
2: que ha sortit ara de moda, que són les Cozy Mystery. Són les sèries Cozy de misteri.
1: Ah, això ens agrada molt.
2: Això ens agrada molt. Llavors, com que jo no n'he vist gaires d'aquestes, faré una cerca i us les explicaré. Però les que sí que hem vist tothom i coneix és Solo Asesinatos en el Edificio.
1: Ah, molt bé, sí.
2: Vale? Seria aquest
1: podcast,
2: estil.
1: Podcast, a més a més.
2: El Hombre Infiltrado, que també. Aquest també ens entra en una altra banda que és protagonitzada per gent gran.
1: Sí,
2: vale?
1: Sí.
2: I de les antigues tindríem S'ha escrit un crim, que
1: fantàstica,
2: aquesta tothom la coneix.
1: Fantàstica, com es deia la senyora...
2: Fletcher.
1: Fletcher.
2: Monk, és una altra també fantàstica,
1: sí.
2: Que també seria aquest estim, i una que m'encanta a mi, que la veig sempre amb el meu pare, Los Misterios de Murdoch, que aquesta és meravellosa també, d'acord? Vale? Cozy Mystery, ho deixem pel futur.
1: Ho deixem allà.
2: I ja està, top 5 per mi, les xiques Gilmore, si no les heu vist, els Darrell, totes les bèsties grosses i petites, Virgin River i Solo Asesinatos en el Edificio.
1: Meravella.
2: Si voleu estar bé i anar a dormir amb un somriure, totes aquestes són meravelloses.
1: Doncs ja veieu, Cozy, hem tingut Cozy, hem tingut a l'Anna Freixas, hem parlat de menopausa, hem parlat d'alegria, de llum, de vida, i fins aquí l'episodi d'avui. Ja ho sabeu, Fogots, el teu podcast sense regles, un tractament contra la desinformació, sense efectes secundaris, i com diu la nostra convidada d'avui, et sents vella quan no tens projectes. No quan et fas gran.
3: Ràdio Montornès. Paraules habitables.
4: De quedar-s'hi a viure, no per no dir.
3: Clavilla. Peça de fusta a la qual s'enrotllen les cordes d'una guitarra, un violí o un violoncel, per tibar-les o afluixar-les i deixar-les subjectes en l'afinació volguda.
5: En aquest capítol del Paraules Habitables ens posarem musicals. Parlem d'instruments de corda fregada, com el violoncel o el violí. La Cristina Bofill, del Termcat, té recollida i fins i tot il·lustrada tota la seva terminologia, que inclou el terme clavilla. Però, Cristina, una clavilla no és allò que posem a l'endoll?
6: Efectivament, una clavilla és el que posem a dintre de l'endoll quan volem fer una connexió elèctrica. És la primera excepció que tots coneixem, no?, de la vida quotidiana. Però clavilla és un terme que molta gent es pensa que és un castellanisme, perquè aquests acabaments en villa sembla que siguin castellanismes i no. De fet, el terme clavilla ve del llatí, directament, clavícula, que vol dir clau petita. I és una clau que s'introdueix en alguna cosa. I aquest clavícula llatí doncs, ha donat al català, que és català, clavilla, en castellà ha donat clavija, i en francès, per exemple, una forma molt semblant a la nostra, que és chevilla.
5: Vaja, que ha anat a triar un terme que va més enllà de les partitures i que, a més, trobem a més instruments dels que ens imaginem, no?
6: Clavilla la trobem en molts àmbits de la tecnologia, de la indústria, com el que has comentat primer, el cas de la clavilla de l'endoll. Efectivament, la trobem en els instruments de corda amb arquet, com són el violí, el violoncel i la viola. I trobem clavilles també a la guitarra. En tots aquests instruments és una cosa molt, molt evident, molt visual, perquè estan a la vista i tothom veu que és una clavilla que s'insereix en una peça, que és el claviller, i és allò que el mateix instrumentista pot afinar i pot tocar i pot regular. Però hi ha d'altres instruments que potser no tenim tan clar que també tenen clavilles i que també són instruments de corda, com el piano. En aquest cas, clar, no són visibles i estan a dintre de l'instrument, però el sistema és exactament el mateix. És una peça que s'insereix en un claviller i que activa una corda per donar una afinació determinada. I en el cas del piano, clar, no és evident i cal un professional, doncs, perquè ens ajusti i reguli aquestes clavilles.
5: Atenció, claviller! Estem parlant d'una peça o d'un conjunt de clavilles?
6: Conjunt de clavilles seria clavillam, per exemple. El claviller és la peça on s'insereixen les clavilles. De fet, aquest sufix er, que és molt habitual en català, habitualment és lloc on, és a dir, és el lloc on van inserides les clavilles. És a dir, és una peça, és la peça que conté totes les clavilles inserides.
5: Clavilla, claviller, clavillam... Dels instruments que en tenen, el violoncel i el violí, són els més jovencells en termes històrics. Cristina, posa'ns una mica en context.
6: A veure, instruments de corda és un món inabastable. És a dir, a totes les cultures, des d'Orient, Occident, de totes les èpoques, els instruments de corda amb mil variants, des de tres cordes fins a 12, llaüts, guitarres, és a dir, n'hi ha hagut a totes les cultures. Sí que és cert que el violoncel, el violí i la viola, tal com els coneixem ara, són de tradició europea. I això determina, clar, una terminologia que té molta tradició en llengües com l'alemany, o en llengües com l'italià, que en les èpoques d'aflorament de l'instrument doncs són els que van començar a construir aquests instruments. Els lutiers més importants, un lutier és un constructor d'un instrument, doncs són de tradició europea, clarament. Per tant, la terminologia en català està d'acord amb tot el que es fa a la resta de llengües d'Europa.
5: I lutier, com ho hem d'escriure en català? En va? O sense?
6: Ah, aquesta és una gran cosa. Sí, sí, sí. El diccionari normatiu de l'Institut d'Estudis Catalans recull lutier sense H, és a dir, el que seria la forma adaptada gràficament al català i que permet llegir-ho doncs, amb tota normalitat, oi? Un catalanoparlant llegeix lutier i no li cal aquesta H. Què passa? Que és una paraula que té molta tradició amb H en tota la resta de llengües. I hi ha certes queixes entre els lutiers, entre els professionals que es dediquen a això, que reivindica que el seu ofici s'escrigui amb la lletra H. Però en aquest cas, la normativa guanya, i jo crec que guanya amb raó, perquè és una paraula que ja és ben nostra i, per tant, lutier sense H.
5: Cristina, aquesta terminologia que heu fet s'adreça a un públic molt especialitzat. Violoncel·listes, violinistes, lutiers sense H, estudiants de música... Un grup tan concret ho posa més fàcil a l'hora de fer difusió de la terminologia i aconseguir implementar-la?
6: És més fàcil perquè, com tu dius, els professionals i els que fan servir aquesta terminologia és un grup més reduït. Però hi ha certes divergències, perquè tenen tradicions diferents, un que ha treballat més amb l'italià, l'altre que ha treballat més amb l'alemany, i moltes vegades tenen formes mal apreses o deformades que han heretat. No, és que ja el meu pare, el meu avi, que jo que sóc lutier, doncs ja ho deia així. El que és important a l'hora de fixar aquesta terminologia és marcar un consens perquè es faci servir de manera única i unívoca aquesta terminologia. És important que la transmissió del coneixement es faci de manera correcta, de manera que professors, estudiants i lutiers utilitzin de manera consensuada les denominacions adequades.
5: Per això suposo que ha estat important que aquesta terminologia fos en realitat un projecte coral que hàgiu pogut comptar amb el sector, si n'hi podem dir així. Qui ha participat?
6: Hem treballat amb l'ESMUC, amb l'Escola Superior de Música de Catalunya, hem treballat amb el Museu de la Música, indispensable per tot el cabal que tenen d'instruments musicals. És increïble, si no l'heu visitat, aneu-hi, que val la pena. I hem treballat amb lutiers professionals, en el cas del violí i del violoncel, doncs amb lutiers de referència a Catalunya. cases històriques i tots ells doncs, s'han posat d'acord per fixar aquesta terminologia.
5: Així doncs, el que has fet des del Termcat és, sobretot, escoltar i posar ordre. Perquè no t'ho prenguis malament, novetats en aquest àmbit pot ser que no n'hi hagi des de bastant abans de Pau Casals.
6: No té innovació, però veiem que agrada molt tenir-ho. És a dir, és com un reconeixement de dir, ah, sí, és veritat, es diu així, i a més com que n'hem fet pòsters i ho tenen a les aules, això, ostres! Llavors facilita que el professor ho ensenyi visualment. Mira, doncs si és veritat, en diem així i aquí ho teniu, i això és baixi en català, no? I a més, doncs ho podeu consultar en les altres llengües. Més que una innovació neològica, perquè tal com dius, això no és neologismes, no són conceptes nous ni són denominacions noves, sí que és un reconeixement de dir, doncs en aquesta terminologia li donem el que ha de tenir perquè sigui reconeguda i perquè quedi així fixada i es pugui utilitzar amb normalitat i transmesa de professors, alumnes i que funcioni.

0: barra harmònica, escotadura, lligall, cordal... Si et faig triar una paraula de la terminologia del violí i el violoncel, quina escolliries? Quina t'agrada més?
1: M'agrada molt, per exemple, la voluta. La voluta és aquesta mena de cargol, de fet voluta vol dir cargol, que hi ha a la part de dalt del mànec, i que és un cargol, clar, és de fusta, perquè l'instrument és de fusta, i que dona peu a que el luthier aquí faci meravelles, perquè és la part com més artística de l'instrument, no? I poden fer decoracions, i a mi m'agrada molt aquest terme, la voluta.
0: Voluta, amb B baixa per als qui som profans en la corda fregada. Jo, després d'entrar a la web termcat.cat a buscar les infografies, n'escullo una altra que m'ha semblat molt i molt bonica, que és l'ànima, tant del violoncel com del violí.
1: L'ànima, home, això és molt poètic, sí, sí, sí. L'ànima és aquesta peça a l'interior de la caixa de ressonància de l'instrument, que no es veu des de fora. Bé, si mires pel foradet, potser la pots arribar a veure, però que és l'ànima de l'instrument, és a dir, és la peça, és un llistonet de fusta enganxat al fons de la tapa de l'instrument i és el que fa que soni, és el que fa que soni i a més que soni bé. I la qualitat d'un instrument ve per l'ànima, és a dir, és una metàfora molt bonica, un paral·lel, no? L'ànima de la persona és el que fa que aquella persona sigui bona persona, doncs l'ànima de l'instrument fa que l'instrument sigui un bon instrument.

0: El diccionari TermCat.
1: Les tres paraules del podcast d'avui són desconstrucció, metavers i vehicle híbrid. Som-hi!
0: Desconstrucció, no de construcció. Mètode d'anàlisi crítica d'un text, un concepte o una construcció intel·lectual que permet de desfer-ne l'estructura, tot mostrant les seves contradiccions i ambigüitats.
1: En sentit estricte, desconstrucció fa referència a l'operació de desfer una construcció per recuperar els materials de què està composta. El terme, però, s'ha estès a àmbits com la filosofia o les ciències socials, en referència al mètode d'anàlisi crítica d'un text o construcció intel·lectual que permet desfer-ne l'estructura per mostrar contradiccions i ambigüitats. En els últims temps, també trobem usos en contextos propis del feminisme, en què es defineix com l'exercici d'avaluació personal en el que una persona s'esforça per identificar i eliminar les actituds masclistes a les quals ha estat exposada tota la vida.
0: Metavers, entorn virtual on les persones interaccionen socialment i econòmicament per mitjà d'icones en un ciberespai que és una metàfora del món real.
1: El terme ens arriba de l'anglès, com tantes altres novetats de l'àmbit tecnològic. Sembla que fou encunyat l'any 1992 per l'escriptor Neal Stephenson, que va valer-se del prefix meta, d'origen grec, que indica canvi o més enllà, al qual hi va afegir la part final del mot universe, un procés de formació que ha estat calcat en català. És un concepte molt estès recentment arran de les iniciatives de diverses plataformes de crear metaversos propis.
0: Vehicle híbrid. Vehicle automòbil proveït d'un motor doble compost per un motor elèctric i un motor de combustió interna que funcionen junts o per separat per proporcionar la força de propulsió amb l'objectiu de reduir el consum i les emissions contaminants.
1: Tot i que el terme normatiu és vehicle híbrid, sovint ens mengem el substantiu i nominalitzem l'adjectiu, és a dir, que diríem, per exemple, s'ha comprat un híbrid. Amb això, generalment, ens referim a un cotxe, però qualsevol vehicle de motor pot ser un híbrid, i n'hi ha de diferents tipus, microhíbrids, híbrids convencionals, híbrids endollables... Tot depèn del paper i l'autonomia del motor elèctric que tenen.

0: Ràdio Montornès, la ràdio d'aquí.
1: La ràdio d'aquí.
2: La ràdio d'aquí.
0: A la butxaca.
3: A la butxaca.
4: Ràdio.montornès.cat. App Ràdio Montornès.

0: Les mañanes de Ràdio Montornès.
1: Molt bon dia, salutacions cordials, benvinguts i benvingudes a les mañanes de Ràdio Montornès, especial dimecres 29 de juliol d'aquest 2026. Ja estem de nou aquí, el Miquel Zafra a la part tècnica i aquesta qui us parla, la Núria Catxán.

0: ja sabeu, aquí estem, hem vingut, perquè és la nostra obligació, bàsicament, no? Si no tinguéssim, doncs, aquest acord, no? Potser estaríem dormint la mona, i dic la mona perquè com que per la nit no podem dormir absolutament res, doncs aprofitaríem per al matí, que fa frescor. Jo aquest matí, la veritat és que m'ha despertat el despertador i m'ha sentat mal, sincerament, però m'he sentit de dir, home, ara? Sí, ara. I res, hem de començar el dia. Suposo que això ens passa a la meitat dels mortals, no? Cada dia que sona el despertador. Però ja veieu, estem a la recta final, suposo que costa una mica, són els darrers dies del mes de juliol. Abans d'agafar les vacances, ja sabeu que a l'equip de la ràdio ens anem de vacances, alguns, altres es queden, però sí que és veritat que els que doncs, tenim aquest mes d'agost, doncs tenim ja ganes. És veritat que la recta final, ahir algú em deia, és que des de Semana Santa hasta agosto se hace muy largo y se hace muy pesado. És veritat, es fa molt llarg i es fa molt passat. Al mig, de vegades tenim la sort d'agafar algun pont, però d'altres, doncs no. I aquest any no ha estat un any de ponts ni d'anar agafant dies, sinó que ha estat des de la Setmana Santa fins ara, doncs tot seguit. I tot seguit, doncs es fa una mica llarg, sobretot amb aquestes temperatures i aquestes onades de calor. I avui tornem. Ja sé que som una mica passats, però comença una nova ola o onada de calor que s'allargarà almenys fins al 5 d'agost i eleva el risc d'incendi novament. Aquest dimecres ja es poden superar els 40 graus i els termòmetres continuaran pujant fins al cap de setmana, en què poden tocar sostre i mantenir-se així uns dies més. Aquest dimecres arriba aquesta nova onada de calor amb valors que poden tornar a superar els 40 graus. Es podria allargar una setmana més, almenys fins al proper 5 d'agost. Aquesta nit de pràcticament lluna plena, les temperatures ja han començat a pujar, però així i tot pot haver estat la de més bon dormir de les que venen a continuació. Llavors, no sé tu com has dormit. Bon dia, Miquel.
1: Què dius, Núria? Bon dia.
0: Doncs aquí estem.
1: Ens has d'explicar alguna cosa amb això de dormir la mona?
0: No, dic dormir la mona perquè com que no dormo massa bé, doncs ja no sé,
1: bueno, però si no estic una bé, mica allò... Mona...
0: Sí, però de vegades ja tens aquesta sensació d'estar exhaust, de no dormir.
1: T'entenc, sí, sí. Jo aquesta nit he dormit bastant millor que aquestes nits passades.
0: Ja jo també, eh?
1: M'ha costat aquestes nits, aquest parell de nits que hem deixat enrere, però suposo que arriba un moment que el que comentem, no?, que el cos està ja tan esgotat,
0: sí,
1: que tot i que costi dormir, acabes dormint. Però sí, pujar de temperatures i molt important, sobretot fins al cap de setmana, o sigui que preparats per intentar trobar un forat per amagar-se i passar el millor possible aquestes temperatures, no?
0: Sí, els que estigueu de vacances, ho sento per als que torneu, perquè, clar, la tornada serà molt dura. Sobretot aquella gent que està als càmpings, a la platja, que està tot el dia allò pràcticament en banyador. Clar, arribes aquí i ja, doncs alguna cosa t'has de ficar a sobre. I a sobre, amb aquestes temperatures que s'esperen, sobretot a la Catalunya central i a la franja de Ponent, on podem passar dels 40 graus. És on sembla ser que més es disparen les temperatures. A partir de dijous la calor s'estendrà pràcticament a tot el territori. Llavors avui, potser a la Catalunya central i al Ponent, aquestes temperatures de 40 o més, i ja demà s'estendrà cap a tot el territori. Jo quan veig el mapa, allò del telediario, de les notícies, i veig tot el mapa rojo intenso, o Ferrari, rojo Ferrari, dic, uf, això ja...
1: Rojo Ferrari.
0: Rojo Ferrari. és aquest vermell amb color guai, que és molt xulo, doncs jo ja dic, buf, la que se nos avecina. I a mi em fa por. A mi ara ja comença a fer-me por aquestes temperatures tan elevades. I sempre dic lo mateix, perquè no tenim les cases preparades per aquesta calor, igual que no les tenim per al fred. Llavors, amb aquestes onades, ostres, ens descol·loquem, perquè és veritat que sí, poses a l'aire condicionat, però arriba un moment que estàs fart de l'aire condicionat i dius, va, voy a respirar. I què vas a respirar? Si surts al balcó i dius, madre mía, ¿esto qué es? De la xafogor, de l'espessor de l'ambient, perquè és un ambient espès. Llavors tornes un altre cop a l'aire condicionat. I sort els que tenim aires acondicionats, que ja veieu com està a Europa, tot el nord d'Europa. Allà no coneixen l'aire condicionat i estan a temperatures de 38 graus a Viena, a París. Vull dir, això no s'havia vist mai. Ja veurem, a veure, aquest any i els propers anys, com anem... Jo, de veritat, totes aquestes persones que inventen coses, que investiguen, que treuen aparells o materials que ens puguin alleugerar aquestes calors, per favor, pónganse a ello. Inventen un toldo maravilloso que no deje passar el sol. Ja sé que l'aire seguirà sent espès, però ni que sigui que ens protegeixi, molt més del que ho fan els tradicionals. No sé, aïllaments, moltes cases, molts pisos, doncs busquen aquests aïllaments laterals, sobretot els blocs de pisos, no? Doncs busquem materials adients també per les onades de calor, per la pluja, per el fred, però jo crec que a aquest nivell estem una mica venuts, molt venuts, i aquestes coses doncs han hagut de començar a canviar. Bé, us haig de dir que la persistència de la calor és la característica d'aquest nou episodi, segons explica el Meteocat, en un vídeo que ha publicat a X, en què es pot veure aquesta progressió. Un dels estius més càlids va ser el 1950. Aquest nou episodi de calor, que el Meteocat encara no ha batejat com onada de calor, però ha admès que és possible que ho acabi sent. No és el primer d'aquest estiu. Les nits que venen tampoc seran les primeres nits tòrrides o fins i tot roents. De fet, la primera meitat de l'estiu meteorològic ha estat la més càlida des de 1950. El mes de maig ja va ser especialment calorós i a principis de juliol es van batre rècords de temperatura en 10 observatoris catalans i es van superar els 40 graus a bona part del territori. Des del principi de l'any ja hi ha hagut més de 12 dies en què els termòmetres han marcat 40 graus o més. No s'han arribat, però, als 45 que es van registrar fa 3 anys a diverses zones del país. Van ser les temperatures més altes des de que hi ha recomptes. Però tot plegat, Protecció Civil demana extremar les precaucions per l'augment progressiu del perill d'incendis forestals. Recorda que està totalment prohibit fer foc al medi natural i que cal evitar qualsevol conducta que pugui originar foc. Fins a 218 municipis a 19 comarques estan en nivell 3 del Pla Alfa per perill molt alt d'incendi. Nosaltres estem dins d'aquests 218. Hi ha 43 municipis i 7 comarques que arriben al nivell 4 de perill extrem. Com a mesura de precaució, es restringeix l'accés als espais naturals. Mireu, hi ha 3 marcats per la Generalitat, però jo crec que tots hem d'aportar seny i evitar anar al camp, i evitar fumar al camp, i evitar fer foc, i evitar utilitzar material que pugui fer una espurna. Dit això, jo crec que tots som lo suficientment adults per respectar aquestes restriccions, que al final són 4 dies, però que poden salvar una muntanya, un monte sencer. Ara mateix n'hi ha molts focus, ja s'han cremat 6 vegades més la superfície que es va quemar el 2025, ja amb el que portem d'estiu ja s'han superat per 6 les zones cremades. Vull dir que això no pinta bé, això pinta molt malament i tot això tindrà repercussions. I no penseu que perquè els incendis estiguin a Madrid, a Toledo, a Lleó o a Ávila no ens afectarà. Al final, el fil conductor és molt prim i arriba a tot arreu. I tot això té conseqüències. Mireu, ara s'estan plantejant els científics tornar a omplir el mar d'Ararat, un mar que s'ha consumit, n'hi ha d'altres, aquest és un d'ells. I això, fixeu-vos que això està a l'altre costat d'Itàlia, vull dir, no ens toca ni de cerca. Doncs això ens porta repercussions a nosaltres i al resta de països europeus. I s'estan plantejant tornar a omplir aquest mar que amb el temps, amb els anys, els darrers 50 anys, s'ha assecat i no hi ha aigua. Doncs estan plantejant-se això. I per què? Doncs perquè al final tot té repercussió i és allò, pensem en global, però hem d'actuar en local, però hem de pensar en local. Doncs pensem en local o pensem en global i actuem en local, perquè al final tot acaba repercutint també a qualsevol petit poble, a la comarca del Vallès Oriental o qualsevol altra comarca. Doncs bé, n'hi ha moltes coses, però Miquel, mira, jo és que m'agradaria començar. No sé si t'he posat cançó. Doncs anem amb una mica de música i després continuem, perquè hi ha moltes informacions i necessitem allò, un obladí i un obladà.

0: Ràdio Montornès.
1: Connecta't amb el nostre entorn. A Facebook, a Twitter, a l'APP i al web radio.montornès.cat. Hi trobaràs tots els nostres continguts diaris.
0: Ràdio Montornès.
1: La ràdio d'aquí.
2: Les mañanes de Ràdio Montornès.

0: Més coses que hem d'explicar, de fet, no sé si coneixeu o no, un lloc emblemàtic que està a Sant Vicenç de Montalt. Es tracta de la Caleta. La Caleta és un restaurant de més de 70 anys que ja van començar a regir la primera generació, l'avi, després el fill i ara el net d'aquella primera persona que va començar a treballar a la Caleta. Doncs fa uns dies vam fer la celebració del comiat de la Caleta després de 71 anys perquè la direcció de costes havia demanat tancat aquest restaurant de la platja de Sant Vicenç de Montalt. Bé, aquest restaurant que està al Maresme tancava després de 71 anys que ha fet cuina marinera davant al mar. De fet, la platja que hi ha davant de la Caleta es diu justament la Caleta, degut al nom que li van posar aquest restaurant. I hi ha hagut tanta repercussió amb el tancament de la Caleta que finalment ens hem assabentat que han ajornat el tancament del històric restaurant. Clar, tancar això justament ara, que estem a tot l'estiu, a plena temporada, la veritat és que no era una notícia molt agradable ni per als actuals regents ni tampoc per la gent que va a aquesta platja. Doncs el tancament del restaurant La Caleta de Sant Vicenç de Montalt, que està al Maresme, ha quedat ajornat. El jutjat contenciós administratiu número 9 de Barcelona ha acordat suspendre'l temporalment gràcies a la mediació de l'Ajuntament de Sant Vicenç de Montalt amb la Direcció General de Polítiques del Litoral i la Generalitat de Catalunya, fins que es resolgui el procediment judicial amb una trajectòria de 71 anys. És emblemàtica la zona, aquest establiment que de moment continuarà obert. Qué bien, podremos ir a degustar una de sus especialidades, las paellitas. Doncs una paella a la platja, sense cap dubte, és un dels millors plaers que ens pot donar la vida. D'aquestes coses senzilles que potser et pots permetre un cop o dos a l'estiu. Doncs la Caleta és un d'aquells restaurants que val la pena gaudir, amb una platja amb total tranquil·litat i d'aquelles paelles que et deixen un bon sabor de boca. I a l'estiu és temps de relaxing, que dic jo, de llegir, de passejar a primera hora del matí, oi, Miquel, cap a les 6 de la matinada, perquè després és una mica complicat, no?
1: Després costa, sí, sí.
0: Costa molt, costa molt.
1: O matirem molt o ens anem a dormir més tard i fem la passejada abans d'anar a dormir.
0: Sí, mira, jo estic intrigada. Quina hora t'aixeques? Jo crec que t'aixeques a l'estiu.
1: Jo a 6:45.
0: Al igual que tot l'any. Tot l'any,
1: sí.
0: Miquel, això és madrugar mucho.
1: Bueno, jo necessito el meu temps pel matí. Sí.
0: I què fas?
1: Esmorzar tranquil·lament. Jo necessito el meu temps.
0: Escolta, Miquel, i ara que agafarem vacances, jo ja t'he dit que...
1: És possible que també no tant d'hora, no que m'aixegui tant d'hora, però acostumo a aixecar-me d'hora.
0: Però què faràs?
1: Perquè, clar, doncs, no ho sé, gaudir del temps lliure, no, Núria?
0: Però què? Perquè jo ja t'he dit, jo m'aixeco, esmorzo, faig el meu cafè. De vegades, fixa't com sou, com soc. Netejo els plats, si és que tinc plats. Faig medio la comida, allò. Què faré avui? Sí? Doncs va, començo a ficar el foc i programo.
1: És que aquestes coses no hi ha vacances per a aquestes coses.
0: No, per a aquestes coses sí. No hi ha vacances. Però sí que és veritat que hi ha dies que dic, no faig res, me faig el cafè i me'n vaig a la terrassa a llegir. Això és el que faig. I m'agrada llegir molt a primera hora del matí. Tu, a primera hora del matí,
1: més
0: què fas?
1: Més al vespre.
0: Tu ets,
1: sí,
0: de vespre?
1: Sí, ostres. De llegir al vespre, sí. A primera hora del matí esmorzar tranquil·lament.
0: Però abans teníem el periòdic, a mi m'agrada molt fullejar, però ara què
1: Acostumo
0: fas?
1: Acostumo a escoltar entrevistes o...
0: A la ràdio?
1: Sí, a vegades a la ràdio, a vegades poso la ràdio, a vegades també podcast.
0: Ahà.
1: no a la ràdio tradicional, sinó pues, recupero alguna entrevista o busco entrevistes.
0: Ah, mira, ara tinc una... Ara quan acabem...
1: És que hi ha coses molt, molt interessants.
0: Hi ha coses molt interessants.
1: Jo tinc una llista enorme i pendent d'escoltar i de...
0: Doncs jo ara et faré una pregunta respecte a això dels podcasts. Que ahir tenia una dubte i li vaig preguntar a José Luis, però no em va saber donar resposta. Després et pregunto. Doncs això, escoltar podcast també està molt bé. Mira,
1: sí, bueno, mentre esmorzo, eh?
0: Sí.
1: Estem...
0: Després ja t'actives a fer
1: sí,
0: altres coses.
1: Sí, després ja sempre surten coses, clar, a fer.
0: Però què surten?
1: I també, bueno, poden
0: sortir... A l'estiu?
1: Poden sortir excursions, també, o sigui, marxes por ahí, o sortir fer alguna ruta.
0: O compres, no? O fer compres. O...
1: Bueno, jo ho evito, això de les compres. Les compres, les necessàries i les que...
0: No me puedes caquear.
1: No me'n vaig al centre comercial allò a fer-me una volta. No...
0: Home, però hauràs de menjar, Miquel.
1: Sí, però no pensaria en un centre comercial per fer-me una volta i anar a menjar en un centre comercial. No, no és el meu estil, no.
0: Bueno.
1: No, no.

0: Cala la llista dels més venuts en no ficció amb més de 240.000 exemplars venuts. Recordo que el Manolo Carrillo, a la seva secció Llibres i Vinils...
1: Sí, fa poc ens ha parlat d'això.
0: Ens va recomanar un llibre d'això. Doncs això arrasa a l'estiu, tant que arriba a ser el llibre més venut en castellà, i en català s'acaba de publicar fa unes setmanes i és un top vendes. Vull dir que l'èxit es troba en el fet que la mecànica del joc el converteix en un llibre addictiu. A cada pàgina s'investiga un crim, fent servir l'ingeni per resoldre misteris i la lògica dels sudokus. Cada pàgina planteja un escenari on cal col·locar els sospitosos del crim en una graella de 9x9, sense repetir-los per files i columnes, igual que el trencaclosques japonès. A més, ajuda a desconnectar mentalment. Un punt fort en temps de hiperconnectivitat és el que explica la Glòria Graix, editora de Columna, que el publica en català i que considera que la omnipresència de pantalles és una font de distracció constant i un impediment per concentrar-se. Per això aquests llibres s'han posat de moda, sobretot aquest estiu, ja porten alguns, però aquest especialment, arribant a ser el número 1 dels més venuts en castellà, i ara s'acaba de publicar fa unes setmanes un top en vendes en català: Murdoku, Sudoku i Cluedo. Doncs fusiona els tres passatemps i és la bomba aquest estiu. Ja sabeu, us recomano que si us agrada fer, doncs us poseu a omplir i a gaudir també d'aquesta experiència, que és una experiència diferent. I mira, avui ja no explicaré res més perquè crec que ja hem parlat. Ens anem a recordar que avui és el Dia Internacional del Tigre. Durant la Cimera del Tigre, que va tenir lloc a Rússia el 2010, el tigre, segons la cultura xinesa, es va decretar cada 29 de juliol i se celebra aquest dia, el Dia Mundial del Tigre. Ja els exemplars que tenim a Espanya en algun zoològic, tot i que també sabeu que els zoològics estan desapareixent i cada vegada n'hi ha menys d'aquestes atraccions. Bé, avui és el Dia Internacional, ai, madre mia, del mal de amores. Sobretot això, la gent més jove, els adolescents, el mal d'amors és catalogat com una situació de patiment, de malestar físic i emocional, que de vegades, doncs, per diferents situacions, qualsevol persona pot sentir. Re, és una data de temps immemorials i queda registrat en documents i amb una vasta biografia sobre el tema. Vull dir que si voleu buscar informació sobre el mal d'amors, en trobareu molta informació, perquè, doncs, no tothom té una parella harmoniosa, no tothom té sort a l'amor. Hi ha molta gent que té sort a altres facetes de la vida i potser en aquesta, doncs, siempre tropieza con la misma piedra, aquello que dice la canción. En fi, també us diré que és el Dia Mundial de la Lasanya. A casa, la lasanya és un dels plats que més agrada a la meva filla gran. De fet, quan és el seu aniversari, li dic: Alexia, què vols que et faci per menjar? I sempre em diu: lasanya. No li agraden els canelons, li agrada la lasanya, mira tu que cosa.
1: La lasanya de la mare.
0: La lasanya de la mare. I a més faig lasanya per tota la setmana, vull dir que després tothom es porta lasanya. I també és el Dia Internacional, a mi també m'agrada molt la lasanya, però m'agrada més les alitas de pollastre, les ales de pollo, m'encanten, en totes les seves varietats. Estofades, a la brasa, amb ajillo, con vinagre. Per a mi, la millor, con vinagre. Ja sabeu, un addicte al vinagre. Doncs res, i avui, dia 29, és Sant Adán, Beatriz, Lucila i Marta. Felicitats a tots, a totes, que tingueu un dia meravellós. I m'agradaria, com sempre, doncs, si hi ha alguna persona per aquí que estigui de d'aniversari, allò, hoy celebro el día de mi cumpleaños. Doncs si coneixeu alguna, intenteu felicitar-los, felicitar-les, perquè, mireu, sempre és un

plaer que algú es recordi de tu. Cristina Rivero Quirós. Marta Xanti. Avui la Marta Xanti, que farà un concert. També el Miqui Polo. La Teresa López. Teresa, arma mía, la Teresa que estuvo con nosotros aquí hace unos días. Felicidades. María José González. La Mariajo, felicidades. Acompaña a l'Ajuntament. Al José Vázquez, al Joseto, felicitats. I al Marc Mir també està de celebració, felicitats. La Clàudia Linyan, felicitats. Doncs déu-n'hi-do, avui tenim una llista llarga de persones que estan de celebració. I des d'aquí, doncs, que tingueu un dia meravellós d'aniversari. Nosaltres seguim a les Mañanes de Ràdio Montornès.

0: en Ràdio Montornès.
1: Aquests dies, l'Ajuntament de Montornès ha presentat un nou projecte d'intervenció integral de Montornès Nord a la convocatòria de Pla de Barris i Viles de la Generalitat. Això es va portar al ple i de seguida tindreu tota la informació. També avui volem saber què està bullint a l'associació Bruixes de Montornès. Per això la nostra companya, la Mireia Toledo, va parlar amb la Jaret Martín i la Anna Ramírez i elles ens parlen d'aquests nous projectes que tenim a la vista. És temps de vacances. La Montse Caballero, des d'Autoviant, ens proposa posar el cotxe a punt per anar de vacances. Ho porteu tot ja listo? Si no, escolteu a la Montse Caballero. Potser hi ha alguna cosa que no heu revisat. I és important, si conduïu i si feu molts quilòmetres. I la Eva Ruth González ens parla avui des de l'Escola Amaris Natural de la sinusitis persistent. És aquell goteig que tenim al nas i que no sabem per què. També a l'estiu es produeix. Doncs vinga, tot això avui a les mañanes de Ràdio Montornès. Anem amb la informació de servei. Connectem amb l'Agència Estatal de Meteorologia per saber quin temps farà avui. Noelia García, bon dia.
2: Bon dia. Avui pugen notablement les temperatures i serà un dia càlid. S'esperen màximes elevades a l'interior i al prelitoral. Els termòmetres marcaran 38 graus a Igualada, Manresa, a Vic i també a Rubí, 37 graus a Sabadell, 33 a Barcelona i 31 graus a Mataró i a Vilanova i la Geltrú. Avui predominarà el sol amb cel clar o poc ennuvolat. Bufa vent fluix de component sud. És una informació d'AEMET.
1: Gràcies i fins demà. Farmàcia de Guàrdia avui, Farmàcia Mugent, a l'Avinguda Ernest Lluc, número 7. Per qualsevol emergència, recordeu 112 o al telèfon d'emergències de la nostra policia local 93 572 11 10.
0: Les mañanes de Ràdio Montornès. Estàs escoltant Ràdio Montornès, el 91.2 de la FM.

0: Ràdio Montornès, 91.2 FM.
1: Comercial Solar.
2: Establiment especialitzat en la instal·lació i venda de calefacció i aire condicionat.
1: Comercial Solar.
2: Pressupostos, assistència tècnica i confecció de projectes.
1: Comercial Solar.
2: El millor assessorament tècnic per al seu negoci o per a la seva llar.
1: Comercial Solar. Centre col·laborador de gas natural. Qualsevol tema relacionat amb gas natural, consulti'l a Comercial Solar. Telèfon 93 568 2074. Avinguda de l'11 de setembre, número 42, al davant de l'escola Can Parera. Vingui a Comercial Solar a conèixer el finançament més adequat a les seves necessitats.
3: Ràdio Montornès, 91.2 de l'FM.
4: Las mañanas de Radio Montornès.
5: Doncs anem directament amb la gent del Mugent i les seves recomanacions literàries. Avui és el torn d'Alexia Funes, de Quart B. Endavant.
6: Llegeix amb la gent del Mugent. Lectures que et recomanem.
7: Hola, em dic Alexia, vaig a Quart B i el llibre que us recomano és Manuela Jones, de Míriam Mosquera. És un llibre d'aventures i misteri. Els personatges principals són Manuela Jones i JJ. El llibre m'ha agradat perquè a mi m'agrada molt el misteri i és molt interessant. La part que més m'ha agradat és quan s'escapen de l'hotel sense demanar permís. Aquest llibre s'assembla a un que m'estic llegint, que es diu Clara Knox. Aquest llibre m'ha recordat els dibuixos de Tadeo Jones i a l'atracció d'Indiana Jones. Penso que és un llibre que heu de llegir i si us agraden les històries de misteri i aventures,

0: Ràdio Montornès, la ràdio d'aquí.
1: La ràdio d'aquí.
2: La ràdio d'aquí.
0: A la butxaca.
3: A la butxaca.
4: Ràdio.montornès.cat. App Ràdio Montornès.
5: Las mañanas de Ràdio Montornès.
6: Aquests dies, l'Ajuntament de Montornès ha presentat un nou projecte d'intervenció integral de Montornès Nord a la convocatòria del Pla de Barris i Viles de la Generalitat. El ple municipal va aprovar la sol·licitud de finançament per al pla a la sessió d'aquest mes de juliol. El nou projecte de millora del barri té com a lema Montornès Nord, construïm projectes de vida. El document inclou 32 actuacions per desenvolupar els tres eixos de la convocatòria i que tenen a veure amb les transformacions físiques, la transició ecològica i l'acció sociocomunitària. El conjunt d'actuacions representarà una inversió de 12 milions i mig d'euros, dels quals la Generalitat pot arribar a finançar-ne el 70%. La resta es finançarà amb altres fons i recursos propis de l'Ajuntament. En declaracions als mitjans de comunicació, l'alcalde José Montero ha dit que en relació a la millora de l'espai públic i els habitatges, l'Ajuntament vol promoure accions com la reforma del carrer 9 d'Abril o la instal·lació d'ascensors a pisos.
7: Un seria la millora de l'espai públic, dels equipaments i dels habitatges, per tant, una intervenció més física, més de millora urbanística i d'accions concretes, intentant millorar els dèficits que aquell barri ha acumulat, no? Allà s'ha fet molta intervenció, però encara queda l'espai públic com pot ser Can Reino d'Abril. Hem de fer una gran ofensiva a la rehabilitació d'edificis. Ens interessa molt l'accessibilitat, per tant, els ascensors. I el que volem és modelitzar unes propostes amb les diferents tipologies d'habitatge que ens ho permetin i millorar els equipaments.
6: Pel que fa al segon eix de la convocatòria del Pla de Barris i Viles de la Generalitat, centrat en la transició ecològica, José Montero ha afirmat que es contemplen projectes com la creació de nous refugis climàtics.
7: El segon seria intervenir en aspectes relacionats amb el canvi climàtic, la millora de l'aïllament dels edificis, la millora dels espais públics per afavorir refugis climàtics i confort al carrer. Aquesta és una exigència europea i també l'ha recollit les bases i ens sembla bé com un dels eixos per millorar aquest barri.
6: Finalment, sobre la tercera línia de treball del pla, la d'acció sociocomunitària, l'alcalde ha explicat que l'objectiu és millorar el benestar i les relacions entre el veïnat, afavorint tant el protagonisme individual de les persones com el protagonisme del col·lectiu. Escoltem de nou a José Montero.
7: La tercera seria aquesta intervenció sociocomunitària. La voluntat de la convocatòria, i també és la nostra que té interès en aquell barri, és que hem de millorar les condicions de vida, el benestar, les relacions entre veïns i veïnes, les activitats, i per tant que la gent estigui contenta de viure al barri, desitgi viure al barri perquè resol les seves necessitats i li ofereix serveis de qualitat i a la vegada li ofereix la possibilitat de participar. Per tant, volem que hi hagi un protagonisme de les persones individualment i també comunitàriament i col·lectivament amb entitat.
6: Amb tot, l'alcalde ha valorat que l'Ajuntament té possibilitats de rebre l'ajut i ha anunciat que cap a l'octubre la Generalitat confirmarà al consistori si l'otorga a Montornès o no.
7: Jo tinc molta il·lusió perquè crec que correspon, però, com us deia, l'experiència de l'anterior intervenció en allà jo crec que ens ajuda, som municipi de referència, hem participat, però a més per aquestes bases, i així ho va deixar molt clar tant el responsable, el comissionat de Pla de Barris com el propi president, van dir que el que volen no és invertir en barris on hi ha moltes dificultats i per molt que esmercis recursos i diners els problemes continuen allà i fins i tot s'aprofundeixen, sinó que el que volen és estimular aquest progrés compartit i aquest millora del benestar, i jo crec que tant per l'experiència, també pel compromís que tenim com a Ajuntament. Nosaltres rebrem molts diners, però també hem d'aportar una part, i jo crec que això ha de ser seriós i hem de comprometre-ho cada any, però crec que la nostra proposta recull aquesta perspectiva positiva de dir hem fet molta feina, cal molta feina a fer, però tenim voluntat i compromisos de que això millori, i ho volem fer també amb la gent i amb els equipaments del barri. Jo crec que aquesta perspectiva és singular i crec que això ens posa en bones condicions perquè a més encaixa amb les exigències de les bases, per tant, valorem que tenim moltes possibilitats i tant de bo a l'octubre podem donar una bona notícia i celebrar-ho amb els veïns i veïnes del barri i amb el conjunt del municipi.
6: El termini per desenvolupar les actuacions serà de 5 anys i abastarà des de l'any 2027 al 2031. Si durant aquest període s'ha completat almenys el 50% del projecte, es podrà prorrogar 3 anys més. Per l'elaboració de la proposta, l'Ajuntament ha comptat amb les aportacions veïnals a través d'un procés participatiu i l'acompanyament de personal tècnic del consistori i de les entitats de CAS i Pla Estel. Montornès compta amb l'experiència del primer projecte d'intervenció integral a Montornès Nord, que es va desenvolupar entre 2009 i 2020, que va permetre impulsar actuacions de millora de l'espai públic i equipaments, programes socials i comunitaris i iniciatives de rehabilitació d'edificis.
5: Les mañanes de Ràdio Montornès.
0: Ràdio Montornès.
1: Connecta't amb el nostre entorn. A Facebook, a Twitter, a l'app i al web radio.montornès.cat. Hi trobaràs tots els nostres continguts diaris.
0: Ràdio Montornès.
1: La ràdio d'aquí.
5: Las mañanas de Radio Montornès.

0: Doncs ja sabeu que la nostra companya, la Mireia Toledo, va parlar fa uns dies amb la Jared Martín i l'Anna Ramírez. Totes dues pertanyen a l'associació Bruixes de Montornès i, entre d'altres coses, ens van informar de tot això.
1: Sempre s'havia parlat de fer alguna cosa relacionada amb foc, que també en fem.
2: Sí.
1: Però a mesura que va anar avançant el projecte va sorgir aquesta idea, ens va agradar i ara som una mena d'associació estranya que combina totes dues coses. De fet, estem registrats a la coordinadora de bastons de Catalunya, o sigui, som una colla bastonera, però alhora també hi ha gent que ens considera... Bueno, com...
3: Clar, perquè tenim contacte amb altres entitats que fan bastons i també amb altres entitats que fan foc, però cap d'elles fa totes dues coses.
2: Bueno, a mi això més estrany, jo ho podríem dir única, no?
1: Sí.
3: Literalment. Sí, clar, sí. Tothom es queda com sobtat de, però què feu exactament? Sí? Pues tot, ho fem tot.
2: És el que volem descobrir avui, què fa Bruixes Montornès. Per tant, com que ha evolucionat la idea,
1: exacte,
2: des que vau iniciar, però bueno, jo crec que l'essència s'ha mantingut. No, no sé per què teniu tan pensat fer foc des d'un inici. Què és el que us cridava? Té a veure amb les bruixes, no?
3: Realment, clar, hem passat per un procés molt llarg i amb molts canvis. Mm-hmm. Llavors, va sortir la idea de que ens agradava com fer foc, però tampoc ens agradava tant el soroll i la pirotècnia.
2: Sí.
3: Per tant, volíem com allunyar-nos una mica de la idea de diables com a tal, però sí com tenir una essència de bruixes, de foc, de
2: sí, misteri,
1: per qui no ens conegui, seria com, en comptes de més semblant a diables, seria més semblant a dames de foc de Granollers,
3: sí,
1: potser.
3: Mm-hmm.
1: No sé si hauran vist algun espectacle seu, però és més d'aquest estil.
2: Uh-huh. Molt bé, doncs bastons, foc, heu començat els assajos.
3: Mm-hmm.
2: Clar, suposo que deu haver algú que us estigui ensenyant o com estàs sent així autodidacta.
3: És un tema, a nivell bastons, bueno, el cap de bastons ho explicarà, sí, millor.
1: A nivell bastons, bé, ens vam haver de posar en contacte amb la coordinadora, d'aquí vam formar part del registre i ens vam posar en contacte amb la colla de Caldes, que ara són els nostres padrins, crec que
3: sí,
1: es pot dir això, i són els que ens han ensenyat. Ens han ensenyat...
3: Ens estan.
1: Bueno, ens estan ensenyant encara. Venen alguns dies, no tots, ens ensenyen alguns balls i després nosaltres els anem assajant.
2: Guai.
1: De part de foc, sí que ha anat tot
3: és
1: més
3: tot
1: diferent.
3: És tot autodidacta. Sí que és veritat que Toc i Foc de la Roca van fer com una mena d'assaig, per dir-ho d'alguna manera, obert. Llavors vam anar, però això va ser com al febrer.
2: Uh-huh.
3: Llavors vam anar, vam fer com el primer contacte amb foc i a partir d'aquí nosaltres, autodidactes, hem anat com treballant, provant coses. Sí que és veritat que com estem molt motivats ho hem agafat amb moltes ganes, llavors com que assagem bastant i ara anem a provar això, ai, això no surt, ah, mira, i ara això i això surt pitjor.
2: Bueno, o sigui que sou una associació molt creativa, jo crec que
3: sí.
2: La paraula és difícil, us heu trobat que tant bastons com foc, perquè no sé si algú ja sabia, tenir algunes nocions, per exemple, a bastons tenim molta tradició a Catalunya, però és cert que és com molt concret, no? Hi ha municipis que sí que encara continuen, però hi ha molts que
1: això em sembla,
2: s'ha perdut.
1: Una cosa com molt estranya, això que dius, de hi ha molta cultura de bastons, depèn del poble, i després n'hi ha d'altres que dius bastons i la gent, la meitat de la gent no sap què és. Ens vam trobar que en algun dels primers assajos hi havia la colla que fa sardanes aquí,
2: sí,
1: a Montornès, i es van quedar al·lucinats en plan que com pot ser que ara hi hagi aquí bastons? Però o sigui, hi ha hagut com molt bona rebuda,
3: mm-hmm,
1: la veritat,
3: sí,
1: en plan... Hi ha hagut molta gent a qui li hem dit i ha estat com molt il·lusionada, oh, jo ho feia a l'escola o jo coneixia algú, cosa que ens ha motivat bastant,
2: sí,
1: i és una manera de fer conèixer també aquesta tradició a Montornès.
2: Clar, clar, clar. I us ha resultat complicat perquè jo, ostres, jo conec alguna amiga que més d'un dit ha patit, amb bastons.
3: Sí.
1: Bueno, algun cop també hem patit.
3: Sí, jo soc coneguda per picar bastants dits.
2: No, no només els teus, sinó de la resta.
3: Els de la gent. O sigui, ja hem tingut un parell de...
2: Bueno. Capsulitis.
3: Sí, però res. O sigui, res que no es pugui...
1: Però, aviam, difícil... És a dir, és més intentar tots anar a l'hora, tots fer-ho bé,
2: clar,
1: però...
2: Clar, hi ha molts elements aquí a tenir en compte.
1: Però bueno, és com al final tenim totes dues coses, hi ha gent que destaca més en una o més a l'altra, i aleshores la part bona és que ens podem anar ensenyant entre nosaltres.
2: Clar, això està molt guai. Quants sou ara a l'associació, ara que deu això, que esteu així implicats en aquest projecte, quants més o menys?
3: 12-13.
1: Sí.
2: Uau, bueno, 12-13. Això a dia d'avui és molt,
3: sí.
2: Una associació, o sigui... Jo crec que es va estar contents. Tot i així, hi ha gent que pugui dir, escolta, que a mi això m'encanta el projecte, vull formar part. Esteu oberts?
3: Estem acabant d'ultimar els primers actes, que els tindrem al setembre, i llavors a partir d'aquí s'obriran com... Bueno, estem intentant fer com... Bueno, no és una enquesta.
1: Sí, com un registre o un d'això d'entrada.
3: Per la gent que vulgui entrar, que sàpiga també una mica els valors de l'associació, que ja estigui conforme, que tal, tal, tal, i també la implicació que suposa, perquè déu-n'hi-do. Però sí, a partir del setembre obrirem portes a qui vulgui venir a provar, a qui vulgui apuntar-se...
2: Guai, guai, llavors esperarem de moment. Parlem del vestuari, perquè hem vist que teniu també vestuari. Jo recordo també que era una cosa que des del principi es volia aconseguir. Com és aquesta nova vestimenta que teniu?
1: Bé, de fet, el tema del vestuari també va ser un dels cops que ens van dir: vosaltres sou una colla molt estranya. Perquè vam estar parlant amb Fet al País, que és una empresa que fa vestits tradicionals a moltes colles de Catalunya. Però clar, la nostra cosa és que necessitàvem dos tipus de vestits. Un per fer foc i l'altre per fer bastons. La vestimenta de bastons és, bueno, sempre és la mateixa, té una faldilla curta, els camalls que tenen els picarols, etc. La faixa, però després, clar, per fer foc no podíem portar tot allò. Necessitàvem alguna cosa més ignífuga, que ens protegís, un mocador. També com teníem en ment una vestimenta que... s'assemblés o que fes pensar en les bruixes, la part de foc té una faldilla més llarga. Aleshores, bueno, va ser un procés també, però estem molt contents amb com ha quedat. Tot té un color més o menys uniforme entre tots dos vestits. I la veritat que tenim moltes ganes de que la gent els pugui veure en directe.
2: Aneu tots igual? Són els mateixos vestits per tothom?
3: Sí, sí, sí. O sigui, l'únic que tenim un de foc i un de bastons. Però ja està la resta.
2: Clar,
3: sí, tots
2: això,
3: anem igual.
2: Ja per curiositat, ja que estem aquí com si estiguéssim prenent un cafè, tot això deu ser car, no?
3: Yeah. Això ha estat molt car. I també moltes hores invertides que, per sort... la nostra secretària Marta té, o sigui, bueno, té nocions de disseny,
1: sí.
3: Llavors va fer com un disseny i vam anar dient, ah, doncs canviaria això, canviaré l'altre, i va fer com moltes propostes i va ser molt guai. I un cop ho teníem és el tema de diners, perquè és tot molt car,
1: molt.
3: Ja no només el vestuari, sinó el material que necessitem per fer foc, els bastons, el no sé què, ara hem de comprar un altaveu per assajar, ara no sé què, bueno, és terrible.
2: Sí, sí, sí. Bueno, i hem vist que esteu anant fent barres, no?, intentant finançar l'associació com es pugui.
3: Sí, també hem intentat fer altres actes, com per exemple es va fer l'any passat, vam posar també barra per Eurovision, però intentem també fer altres coses a part de les barres, com per exemple per Sant Jordi. Aquest any no ha pogut ser, però l'any passat també vam posar una paradeta. Què més hem fet? Hem fet moltes coses.
1: El 8M, Perifèrica.
3: El 8M, és veritat. En Perifèriques també vam posar barra i vam
2: col·laborar. Alguna cosa de marxandatge també hi quedava.
1: També.
3: Sí.
1: Mm-hmm.
3: Sí, sí, tenim totes, xapes...
1: Sí.
2: Bueno, per si hi ha algú que digui, pues mira, potser no m'hi veig, vaig amb bastons, però vull col·laborar amb l'associació, és una manera de poder ajudar-vos.
1: I venen més coses.
2: Més? Jo ja crec que teniu xitxa aquí.
1: De marxandatge, sobretot.
2: Sí, sí.
1: Bé, alguna cosa, sobretot de cara al setembre.
2: Sí. Que guai. Va, doncs la pregunta de les més importants. Quan podrem veure un espectacle de Bruixes Montornès?
3: Vale. En primícia, el dia 11 de setembre, per la Diada de Catalunya, farem el nostre primer acte, que serà només de bastons.
2: Molt bé.
3: Però tenim moltes ganes. Sí, serà la nostra estrena.
1: I després, ja encara més exclusiva, podem dir que farem el nostre acte de presentació amb foc i bastons i una producció estupenda el dissabte de Festa Major.
2: Molt bé, clar.
1: O sigui que estarem allà...
2: Uau.
3: Estem,
1: en viu en directe.
3: De fet, estem ara muntant coreos, assajant a tope, perquè déu-n'hi-do el que volem fer per setembre.
1: Sí, tenim un projecte ambiciós.
3: Sí. A veure,
0: valors, portes obertes i activitats i espectacles a l'11 de setembre, el primer.
4: Les mañanes de Ràdio Montornès.

0: Les mañanes en Territori Nocturn.
1: Atmosfera amb Gemma Janó.
2: L'ecologia marina és una branca de l'ecologia general que estudia les interaccions dels organismes marins amb el seu medi, el mar, com s'organitzen entre ells, com s'alimenten, és a dir, uns es mengen els altres o bé competeixen per l'espai, pels recursos, etc. Les relacions entre els animals i les plantes del mar amb el propi medi són bastant similars amb les que hi ha a terra ferma, però cal tenir present una característica molt evident. Les plantes terrestres són més grans que els animals. Només cal que pensem en un arbre i una mosca, i el mar és al revés. Les plantes marines són microscòpiques i els animals són petits a la nostra escala, però molt més grans que les plantes, i això ja implica alguna variació. Un altre fet molt important és que el mar només rep llum als primers 100 o 200 metres de profunditat i després són fons foscos fins a la màxima profunditat de 10-11 quilòmetres, mentre que la terra, potser els boscos més tancats, són ombrívols, però en principi la llum arriba a tot arreu. Però encara hi ha una altra característica que tenen els éssers vius a la terra que els diferencia amb els marins i que és fonamental per a la supervivència al fons del mar. Joan Domènec Ros és doctor en Biologia i catedràtic d'Ecologia a la Universitat de Barcelona.
3: A la Terra, els organismes, els animals, per exemple, necessiten un esquelet, que pot ser intern o extern, i la capacitat de moure's sobre un substrat. Alguns volen, però la majoria caminen o s'arrosseguen sobre el substrat. Al mar, la densitat de l'aigua és tal que permet la vida en suspensió. Molts organismes viuen a la columna d'aigua, diguem-ne, amb flotabilitat neutra. I això vol dir també que no els hi cal, encara que alguns tenen, no els hi cal esquelet, o poden viure doncs, amb un dispendi mínim d'energia, perquè moure's a la columna d'aigua és més fàcil que no pas arrossegar-se, pujar per branques, per troncs, etc. Això ja implica una dependència més gran a terra dels hidrats de carboni, per exemple, i al mar, doncs no tant, i una dependència més gran de les proteïnes.
2: Els organismes marins busquen les millors condicions ambientals per viure i desenvolupar-se millor. Dos dels factors clau són la profunditat i la presència de llum, i a més estan molt relacionats, ja que com més profund sigui, menys llum hi haurà, i per tant serà més difícil la realització de determinats processos naturals vitals, com ara la fotosíntesi. Tot i això, molts éssers són capaços d'adaptar-se a qualsevol condició i podríem trobar vida arreu del mar. Joan Domènec Ros.
3: Una cosa és que hi hagi una certa escassedat d'organismes, no són tan abundants com a superfície, però tenim animals molt adaptats, alguns dels quals produeixen llum, alguns altres que són capaços de menjar allò que troben, tenen unes boques enormes, ja siguin peixos o siguin pops, per exemple, o crustacis. Quan les situacions són normals, per dir-ho així, malgrat que siguin pressions molt elevades o temperatures molt baixes, hi ha vida. Són organismes molt estranys per nosaltres, però que al llarg de l'evolució s'hi han adaptat. En canvi, quan nosaltres, en zones costaneres, produïm algun tipus d'impacte, allà el desastre pot ser important.
2: La contaminació del mar, la sobrepesca, són situacions que trasbalsen les comunitats d'organismes que hi viuen i en casos extrems poden arribar a extingir-les, creant les anomenades zones mortes.
0: Ràdio Montornès 91.2 FM.
4: Ràdio Montornès 91.2 FM.